0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: escolteu Generació Digital amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a
0: Icat. I a les 11 de la nit, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi...

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

més predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ben Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Doncs, Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

i Cat Weekend. Yes, I'm...

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira, per què has arribat a aquesta hora? Mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Que em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que no...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré el
2: horari. Per fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: i el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

Proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Comencem aquí un nou programa de La Tenora, programa que Ràdio Molins de Rei dedica cada dia a la sardana i a la música per a cobla. En tots vostès, Pere Païssa. Avui començarem escoltant Aires de la Noguera, sardana de Romà Pujades, i sardana molt estimada i coneguda a Balaguer, a la capital de la Noguera, i després Roses Blanques, de Lluís Sans, sardana que ell va dedicar a una colla sardanista de les Borges Blanques, colla que va existir per allà als anys 60. Les dues sardanes seran interpretades per la cobla juvenívola de Bellpuig.

La Cobla Juvenil de Bellpuig ens ha interpretat Aires de la Noguera, de Romà Pujades i Roses Blanques, de Lluís Sans. Bé, i continuarem amb aquesta cobla lleidatana i ara escoltarem Artesa de Segre. No, perdó, Artesa de Lleida, de Tomàs Gil i Membrado, i que aquest compositor dedica en aquesta vila lleidatana. I després, L'avi del Coletxe, sardana que Francesc Petit dedica al seu avi, que era natural d'aquest municipi, i per això li posa aquest nom, L'avi del Coletxe. Les dues interpretades per la Cobla Juvenil de Bellpuig.

La Copla Juvenil de Bellpuig ens ha interpretat Artesa de Lleida, de Tomàs Gil i Membrado, i després L'avi del col·legi, de Francesc Petit. Bé, i ara aquesta copla ens interpretarà Bellpuig de Festa, una sardana del jove compositor Antoni Saladrigues i component d'aquesta copla. I després Caliu de Joventut, una sardana de Josep Capell, que va ser estrenada a Lleida l'any 1975.

Hem sentit a la cobla Els Mongrins, que ens ha ofert Rondinaire, una sardana obligada de contrabaix del mestre Martirià Font, i després va de trompeta del mestre Ramon Vilà, i és clar, era obligada de trompeta. Continuem amb la cobla Els Mongrins i amb sardanes obligades, i ara li toca el torn al Fiscorn. Escoltarem El meu net Martí. És del mestre Antoni Giner, i que la dedica, és clar, al seu net. L'escoltarem per ell mateix, el Fiscorn, acompanyat per la cobla Els Mongrins. I després, una sardana obligada de flabiol. La toca el músic d'aquesta cobla, en Joan Roca. Es diu El canari encara salta, i és del mestre Narcís Oliveres. Escoltem-les, doncs, amb la cobla Els Mongrins.

Acabem d'escoltar la sardana El meu net Martí, d'Antoni Giné, i després El canari encara salta, de Narcís Oliveres. Bé, fins ara portem escoltades sardanes obligades de contrabaix, de trompeta, de fiscorn i de flabiol. I ara li toca el tible. Escoltarem la darrera sardana per avui. Es diu La Mallarenga. És del jove compositor Joan Jordi Beumala i ens l'interpreta el primer tible de la Copla Els Mongrins, amb Marcel Artiaga, acompanyat, esclar, per la Copla. Escoltem aquesta sardana molt bonica, es diu La Mallarenga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Nou atac per part d'Israel sobre el sud del Líban que ha deixat almenys 5 morts. L'ofensiva israeliana no s'atura malgrat l'alto el foc acordat entre Israel i Hezbollah. A més, també contradiu l'acord de pau signat aquesta setmana entre els Estats Units i l'Iran. I en política nacional, Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres, que planteja per a les eleccions estatals en un acte a València amb Mònica Oltra en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el seu projecte. El portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord província a província, una solució podrien ser les primàries. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem un nou cap de setmana que, sense cap mena de dubte, aquí a Catalunya les temperatures tornaran a ser les principals protagonistes, sobretot demà diumenge, amb uns valors que arribarem als 40 graus, sobretot a l'interior de les comarques de Girona i també de la franja de Ponent. Però abans, aquest dissabte, a aquestes hores del matí, tenim unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí que serà assolellat, amb núvols més compactes, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i amb l'arribada d'aquesta pols en suspensió provinent del continent africà, que ens deixa aquest cel molt més terrós. A la tarda, aquests núvols més compactes faran acte de presència, sobretot a les Terres de l'Ebre, amb la possibilitat d'alguns ruixats, sobretot a la zona dels ports. I temperatures, com diem, que es mantindran càlides a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: Seguim amb mobilitat. 267.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona durant la jornada i entre les 12 del migdia i les 8 del vespre en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona des de l'inici de l'operatiu fins avui a les 3 de la tarda. Parlem també de cultura. El cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la 5a edició del Magnífic Fest de Lleida. Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat, com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria. I tanquem amb els esports. En bàsquet, avui a partir de les 8, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

Hola, joves! De ben segur que no sabeu pas com estic d'eufòric i content pel fet de retrobar-vos una setmana més, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei en aquest espai de les restes de sèrie per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat a cançons del repertori de Connie Francis, que en realitat es deia Concetta Rosa Maria Franconer. Nascuda el 12 de desembre de 1938 a Newark, a Nova Jersey, i traspassada a Pompano Beach, a Florida, el 16 de juliol de 2025, fou una cantant de pop i actriu que va assolir la seva major fama en les dècades de 1950 i 1960, i que, malgrat algunes interrupcions en la seva carrera i d'haver-se retirat professionalment el 2018, va seguir activa com a artista fins a la seva mort. I fetes aquestes primeres i breus pinzellades sobre la protagonista del nostre espai d'avui, el comencem ja, musicalment parlant, escoltant-la interpretant un dels seus èxits, el titulat Lipstick on Your Collar, que aquí en diríem Pintallavis al teu coll, amb el que la noia, que llavors només tenia 21 anyets, va demostrar que, contràriament al que se suposava, el rock and roll no era un tipus de música masculina adequada perquè només el cantés un home. Va, que ja sona aquesta animada cançó enregistrada el 15 d'abril de 1959.

els primers anys de Connie Francis els va passar en un barri italo-jueu de Brooklyn abans que la seva família es mudés a Nova Jersey. I des de que tenia 4 anys, el seu pare l'animava a aparèixer regularment en concursos de talents, espectacles i esdeveniments com a cantant i com a acordionista. Tot seguit em plau posar per a tots vosaltres el tema Everybody's Somebody's Fool, que es podia tal vegada traduir com Tothom està boig per algú. Una balada blues que va arribar a número 1 de les llistes d'èxits el 1960 i en la que destaca la seva introducció d'orgue.

a New Jersey, la noia va seguir actuant en festivals i concursos de talents, alguns dels quals van ser retransmesos per la televisió, apareixent alternativament com a Conchetta Franconero i Connie Franconero. I val a dir que, en la dècada de 1960, es va convertir en la cantant femenina més reeixida dels seus temps en països com Alemanya, el Japó, el Regne Unit, Austràlia i els Estats Units, amb 3 números 1 a les llistes d'èxits i amb un total de 53 cançons seves que van entrar a les dites llistes. Ara la podem escoltar interpretant I Will Wait For You, una versió de la cançó principal de la banda sonora de la pel·lícula francesa de l'any 1974, Los Paraguas de Cherburgo, dirigida per Jacques Demy, amb Catherine Deneuve i Nino Castelnuovo en els papers principals i amb música de Michel Legrand.

No seria fins al 1960 quan Francis va començar a gravar versions de les seves cançons en altres idiomes estrangers. Concretament, ho va fer en més de 15 idiomes diferents i, atès que no tenia fluïdesa en tots aquests idiomes, havia d'aprendre les lletres de les cançons fonèticament. Tot i així, va explicar que sí que parlava l'espanyol i l'italià fluïdament. I una prova d'això és que va enregistrar una de les cançons compostes pel mestre barceloní Augusto Algueró, la titulada Gràcies, que ara mateix podeu escoltar de nou.

Arthur Godfrey, un conegut locutor, artista i actor radiofònic, va suggerir a la protagonista d'aquest nostre espai d'avui, que durant la seva vida artística va aconseguir vendre més de 100 milions de còpies entre àlbums i senzills a tot el món, que canviés el seu nom artístic de Connie Franconero pel de Connie Francis, per facilitar-ne la pronunciació. També li va aconsellar que deixés l'acordió, consell que, segons ella, va seguir amb molt de gust, ja que estava cansant-se de l'instrument. Ara l'escoltarem en la seva versió del conegut tango Celos, compost pel violinista i compositor danès Jacob Gate l'any 1925, inspirat en un fet real, un home que havia assassinat la seva esposa per gelosia.

Després d'uns primers fracassos comercials, Connie Francis va obtenir el seu primer èxit amb un senzill que va gravar amb Marvin Rainwater, The Majesty of Love, del que va aconseguir vendre més d'un milió de còpies. Tot seguit, us proposo escoltar el tema titulat Someone Else's Boy, una cançó de les més populars internacionalment de la cantant, l'única del seu repertori que la noia va enregistrar en 8 idiomes, entre d'altres l'espanyol. I, per cert, a la llengua d'en Cervantes he trobat una versió d'aquesta peça de la cantant Helu amb el títol de El novio de otra, i una altra del conjunt Los Clàssics titulada Mi tonto

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: A l'abril del 1958, el tema Who's Sorry Now, de Connie Francis, va assolir el primer lloc a la llista d'èxits del Regne Unit i el quart als Estats Units. I durant els següents 4 anys, la noia va ser votada com la millor vocalista femenina pels espectadors del programa de televisió musical American Bandstand. Seguidament us proposo gaudir de la cançó Amor, composta per Gabriel Ruiz Galindo, amb lletra en espanyol del mateix Gabriel Ruiz Galindo i Ricardo López Méndez, que va ser publicada originalment el 1943.

La creixent popularitat de l'artista per tot el món la va portar a assistir a programes especials de televisió a països com Alemanya, Espanya, Itàlia o el Regne Unit. Fins i tot, durant la Guerra Freda, la seva música va ser ben rebuda en països ubicats darrere del teló d'acer. I ara, Love is a Many Splendored Thing, a casa nostra coneguda com El amor es algo maravilloso, una cançó amb música de Sammy Fine i lletra de Paul Francis Webster, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol de l'any 1955 i que va guanyar el Premi de l'Acadèmia a la millor cançó original.

El 1965, Connie Francis va participar en l'edició d'aquell any del Festival de San Remo, on ella i la seva companya d'equip, Gigliola Cinquetti, van interpretar «O bisogno di vederti», que va quedar en un raonablement acceptable cinquè lloc d'entre les 24 cançons participants. Tot seguit em plau posar per a tots vosaltres «Dazza More», una cançó de l'any 1953 composta per Harry Warren i Jacques Brooks, que va esdevenir un gran èxit i una cançó insígnia per Dean Martin i que, de fet, és una declaració d'amor per la ciutat de Nàpols.

La popularitat de la cantant fora dels Estats Units la va ajudar a mantenir la seva carrera, fins i tot quan els seus èxits no eren

ben rebuts al país. Va continuar tenint temes a les llistes d'èxits de cançons durant la dècada de 1970 i, fins i tot avui, segueix sent molt popular als països europeus. I seguidament podem gaudir de la veu de la protagonista de l'espai d'avui, que ens interpreta Pretty Little Baby, també coneguda com Linda Muchachita, una cançó escrita per Don Stirling i Bill Nauman, que va convertir-se en viral en aparèixer en vídeos compartits a xarxes socials com TikTok i YouTube 63 anys després del seu llançament original.

Durant la seva aparició a la Fira de Música de Westbury, a Nova York, el 8 de novembre de 1974, Connie Francis va ser violada en un hotel de la cadena Howard Johnson's i gairebé va morir ofegada pel pes d'un matalàs que l'agressor li havia llançat. Ella va demandar a la cadena per no haver-li proporcionat una seguretat adequada i, deixant de banda el fet que el culpable mai va ser trobat, durant els anys posteriors a l'incident, Francis va caure en depressió. Rarament sortia de casa seva i va arribar a prendre fins a 50 pastilles de Darbon, un analgèsic opioide al dia. A continuació podem escoltar la deliciosa balada My Special Angel, és a dir, El meu àngel especial, obra de Jimmy Duncan, publicada el 1957.

1977, Connie Francis es va sotmetre a una cirurgia nasal i va perdre completament la seva veu. Va passar per diverses operacions més i, fins i tot quan va aconseguir recuperar-la, va ser forçada a assistir a classes vocals. I una altra tragèdia a la vida de la cantant va ser l'assassinat del seu germà, George Franco Nero Jr., a qui era molt propera, per sicaris de la màfia americana el 1981. Bé, per passar pàgina de totes aquestes desgràcies, us proposo escoltar tot seguit el conegut bolero Bésame Mucho, escrit el 1932 i publicat el 1940 per la pianista i compositora mexicana Consuelito Velázquez. Aquest tema ha estat reconegut com el més versionat de l'idioma espanyol i, a més, és un dels himnes més importants de la història de la música llatina. I una dada més per si és del vostre interès. Segons l'esmentada Consuelito Velázquez, va escriure la cançó cap al 1932, com ja he dit, malgrat que mai l'havien besat fins aquell moment. I és que, llavors, besar-se fora del matrimoni era considerat un pecat d'aquells d'anar de cap a l'infern.

Francis va ser diagnosticada de psicosi maníac-depressiva, cosa que va portar a aturar la seva carrera 4 anys, durant els quals va anar a 17 hospitals. La dona va admetre que va estar a punt de suïcidar-se perquè els hospitals eren extremadament depriments. El 2 de juliol del 2025 va ser hospitalitzada a Florida a causa de la reaparició d'un dolor intens i es va sotmetre a una sèrie de proves i exàmens. Un parell de dies més tard va manifestar sentir-se molt millor després d'haver passat una bona nit, però va morir, com ja he dit al començament, el 16 de juliol del 2025, als 87 anys. Escoltem ara la versió que van registrar de la coneguda cançó Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, aquí coneguda com Ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble.

0: Connie Francis va estar casada 4 vegades. No va tenir fills biològics, tot i que durant el seu tercer matrimoni va adoptar un nen, en Joy. I ja clourem l'espai d'avui amb una cançó cubana de l'any 1929, Si Bonell, composta per Ernesto Lecuona i que va servir d'inspiració per a la pel·lícula mexicano-cubana del mateix títol de l'any 1938. I amb aquesta peça us dic adéu, aprofitant la vinentesa per convocar-vos des d'ara mateix per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons que inclouen en el seu títol l'expressió visca, o el seu equivalent en espanyol, viva. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.
1: Si bonet, jo te quiero.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Nou atac per part d'Israel sobre el sud del Líban, que ha deixat almenys 5 morts. L'ofensiva israeliana no s'ha aturat malgrat l'alto el foc acordat entre Israel i Hezbollah. A més, també contradiu l'acord de pau signat aquesta setmana entre els Estats Units i l'Iran. I en política nacional, Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres, que planteja per a les eleccions estatals en un acte a València amb Mònica Oltra en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte. El portavó del grup d'Esquerra al Congrés ha afirmat que si les Esquerres no es posen d'acord província a província, una solució podrien ser les primàries. Parlem ara també de mobilitat, i és que 267.000 vehicles han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'aquest divendres en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona des de l'inici de l'operatiu fins avui a les 3 de la tarda. Seguim amb més mobilitat, perquè l'aeroport de Barcelona El Prat inicia aquest estiu amb operacions programades cap a 61 destinacions intercontinentals, dues més que les 59 que va arribar a oferir l'any passat i la xifra més alta de la seva història. Segons dades facilitades per AENA a l'ACN, l'oferta aquest any inclou noves connexions amb Seattle als Estats Units i Lima al Perú. Amèrica concentra més 26 de les destinacions totals internacionals, mentre que l'Àfrica n'aplega 18. Parlem també de successos, perquè el jurat ha considerat culpables per unanimitat tres de les quatre persones que es jutjava per la mort d'un home a Callús l'any 2024. El cos de la víctima va aparèixer amb signes de violència en una zona boscosa del municipi, al costat de la llera del riu, a mitjan febrer d'aquell any. I a finals d'abril els Mossos van detenir aquestes tres persones. El jurat considera que un home i una dona dels quatre jutjats són culpables d'homicidi i a un altre home se'l considera responsable d'un delicte de temptativa d'assassinat. I tanquem amb els esports. En bàsquet, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga ACB a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
3: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
2: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
3: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
2: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
3: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, anem a començar el programa avui d'aquesta tarda i el que escoltarem serà una selecció de l'òpera Les noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, que ara aquests dies s'està interpretant en el Liceu, però bé, és una obra que sempre ve de gust poder escoltar alguns fragments tan bonics de la música i tan fresca, podríem dir, de la música de Mozart, com és en aquesta obra. Començarem escoltant, doncs, no escoltarem l'obertura que cada dilluns la sentim una mica al començament d'aquest programa, perquè la música que obre la sintonia d'aquest programa de la veu és precisament l'obertura de Les noces de Figaro. Però bé, no escoltarem l'obertura, sinó que el que escoltarem serà el primer que està cantat. I sentirem, comença el títol, és molt original, 5, 10, 20, 30, i és que Figaro està mesurant l'habitació que els hi han cedit perquè s'ha de casar amb la Susana, i està mesurant aviam si hi cabrà el llit que li han concedit. Llavors, doncs, la Susana, quan sap que li han donat aquella habitació, diu que no la vol, i el Figaro, molt complaent, li diu: és clar, aquesta estarà molt a vora de la senyoreta, i si et crida, o sigui, si la madama et crida, i amb ell també estarà a prova del compte, perquè anar-li de seguida aviam perquè el crida. I la Susana li fa obrir els ulls perquè li diu que sí, comença amb el seu din-din, però després acaba amb un don-don, volguem dir, mira bé, perquè el que vol el comte és tenir-me a la vora, enviar-te tu a fora i venir ell. I aquí ja comença, doncs, una escena molt graciosa. Acabarem amb aquest moment del ding-ding allò, i després ja continuarem. Sentim ara aquestes veus que escoltarem avui. Seran Hermann Preis, és Figaro, i Susana serà Edith Matiss. Sentim-ho.

Bé, bé, ja hem sentit que la Susana li ha fet obrir els ulls al Fígaro i ara sentirem, doncs, continua aquesta conversa. La Susana li explica que el conte li va al darrere i ja acaba aquest fragment que ara escoltarem amb aquella cavatina tan bonica que canta Fígaro, diu, si vuol balare, signor Contino, il chitarrino li toccherò. És a dir, ja l'ha captat i ja se'l torejarà una mica. Continuem escoltant.

Bé, ja està advertit el Figaro, ja em pescarà alguna, ja se'n pensarà alguna. Tirem una mica endavant, no gaire, perquè aquesta obra ens té la curiositat que nosaltres coneixem molt, i sobretot, o potser la coneixem abans de conèixer les noces de Figaro, coneixem el Barber de Sevilla i podem recordar que és la Susana, hi ha un personatge, el Bartolo, que és el que la cuida, que es vol casar amb ella, però gràcies a les coses que fa el Figaro, arriba a casar-se la Susana, es casa amb el comte i, esclar, el Bartolo es queda sense l'herència i sense el que ell volia guardar, obtenir casant-se amb la seva pupila. I ara, doncs, aquí està entramant una venjança també contra el Figaro. I ara aquest Bartolo, que també està a la cort del comte, doncs canta aquest La Vendetta, o La Vendetta, perquè està convençut que es venjarà de la trastada que li va fer el Figaro. Sentirem uns duets entre Susana i Marcelina, no, de l'argument no és que tinguin massa importància, però ja ens trobem, mentre veiem aquests duets, després que ens trobem la Susana parlant amb el Cherubino. Aquest sí, aquest és un personatge entranyable d'aquesta obra de Mozart. I el Cherubino, doncs, li acaba, quan es queda sol, és un noi que comença a destapar el seu instint, el seu amor, i totes les dones li fan ballar el cap. I acabarà aquest fragment que ara escoltem amb aquell "non so più cosa son, cosa faccio", és a dir, no sap què és, no sap què fa, però que totes les dones el fan sospirar. Sentim, doncs, ara aquests fragments i sentirem la veu de Don Bartolo amb el seu, que és Peter Lager, i el Cherubino serà Tatiana Troianos. Sentim-ho.

Bé, hem sentit aquesta ària del Cherubino que explica que no sap el que li passa. I ara tirem una miqueta endavant i sabem que s'ha tornat una mica tan faldillet és aquest noi que el conte, que encara ho és més, se'l troba massa sovint intentant festejar amb la que ell va a buscar. I està tan cansat de

Franco farà una marxa per al fango, que diu, o sigui, per al fang, que no tindrà diners, però bé, en fi, però que tindrà molt d'honor. Sentim ara aquesta escena, altra vegada podrem sentir la veu de Figaro i tots els seus acompanyaments. Sentim-ho.

Així s'ha acabat aquesta escena amb aquesta cançó força coneguda, però sempre és bonica d'escoltar. Ara anem a buscar la part, podríem dir, més lírica d'aquesta obra, aquesta que podríem dir ja de bel canto, l'ària de la comtessa, perquè fins ara no ha sortit la comtessa. La comtessa ja sabem que està bastant oblidada del seu marit, i ara la trobem sola a la seva cambra cantant aquella lamentació al veure que el seu marit no li fa cas, i el que vol dir és allò, aquella cançó, por si amor, qualsevol restoro, l'únic que vol és que li torni l'estima que tenia, si no prefereix morir. Sentim ara doncs aquest fragment, aquesta ària de la comtessa, que la sentirem amb la veu de Gundula Janowicz.

hem sentit aquesta, podríem dir aquesta lamentació de la comtessa. I ara una cançó que no podria faltar és una cançoneta del Cherubino, aquest personatge tan simpàtic, que li canta a la comtessa aquest "Voy que sapete, que cosa é amor". Tornem a sentir la Tatiana Troianos amb aquesta aria tan bonica, tan, aquesta pinzelladeta tan mozartiana, que és aquest "El voy que sapete". Escoltem.

0: Hem sentit aquesta ària del Cherubino i ara anem a fer un salt bastant endavant, però és que el que també voldria sentir, voldria posar que poguéssim escoltar la veu del conte d'Alma Viva, que té el seu paper molt important també, però que gairebé no l'hem sentit, i és la veu de Dietrich Fischer-Dieskau. El sentirem amb una escena en què representa que no, el que havia passat, o sigui, recordem que abans hi havia aquella permissibilitat de que els amos, els comtes, doncs, tenien dret sobre les dones que tenien allà en els seus serveis, i ell havia dit que això ho havia abolit, però que ho volia tornar a posar precisament perquè, esclar, no li sortia a compte, podríem dir. I hem trobat... ha anat al Figaro, doncs, a donar-li les gràcies perquè havia tret aquesta llei, i llavors quan se'n van, doncs, queda tot indignat perquè diu, ara jo, per complir aquesta promesa, doncs veuré la meva estimada a les mans d'una altra persona. Doncs sentim ara aquest fragment del comte ben indignat. Sentim, doncs, la veu de Dietrich Fischer-Dieskau amb aquest Vedró mentre sospiro, i o sigui, els embraços del seu d'una altra persona. Sentim-ho.
1: Hai già vinta la causa. Cosa sento?

Era l'àrea, aquesta escena en què el comte està desesperat perquè no vol consentir perdre la Susana. Hem sentit aquesta àrea en la veu de Titus Fischer-Dieskau, també hem sentit les veus de Gúndola Janowicz, hem sentit la veu de Susana, era Edith Matthews, i Figaro era el baríton Hermann Preisch. Espero que aquesta petita selecció d'aquestes noces de Figaro de Mozart els hagi alegrat una miqueta aquesta tarda.

0: de tu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Almenys 5 persones han mort al Líban aquest matí en una nova onada d'atacs de l'exèrcit d'Israel aquesta nit i matinada, segons informa l'agència estatal libanesa NNA. L'ofensiva israeliana s'ha produït quan encara no feia ni migdia de l'entrada en vigor d'un alto el foc acordat per Israel i Hezbollah. Avions de guerra i drons israelians han fet diversos atacs sobre l'àrea de Nabatieh des de la mitjanit i fins a primera hora del matí, mentre l'artilleria israeliana ha bombardejat la ciutat i la seva rodalia abans de l'alba. I en política, Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres, que planteja per a les eleccions estatals, en un acte a València amb Mònica Oltra en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte. El portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord província a província, segons diu Rufián, una solució podrien ser les primàries. Donem també un cop d'ull ràpid a la xarxa viària, perquè a hores d'ara un carril tallat a la C35 a causa d'un accident a Vidreres en sentit Llagostera, i també hi ha un carril tallat a la C14 a Basella cap a la Seu d'Urgell. Marxem ara fins a Arenys de Mar, on se celebra la Fira de Sant Joan durant aquest cap de setmana amb parades repartides per la plaça de l'Església i el seu entorn. Al marge de les parades, les persones que s'hi acostin podran gaudir d'actuacions musicals i animació infantil. Des de Ràdio Arenys, Gemma Roig.
3: La Fira de Sant Joan tindrà una cinquantena de parades amb predomini dels productes artesans d'alimentació, però també hi haurà artesania i productes ecològics. Matilda Verdaguer, presidenta de l'entitat organitzadora Crisàlida, afirma que el motiu d'aquesta aposta per la gastronomia es deu al fet que la presència de productes fets a mà ja tenen el seu protagonisme en les fires mensuals que es fan a la nostra vila.
4: Hem volgut més donar força en el que és el menjar, però amb artesania no, perquè nosaltres, com que ja fem la fira d'artesania cada primer setmana de mes a l'altre costat de Riera, ens semblava que, no, que millor que no ens fessin mal.
3: Verdaguer destaca que els paradistes convidats estan il·lusionats, ja que solen tenir un bon índex de vendes durant aquestes dates. La fira estarà oberta aquest dissabte i diumenge des de les 10 del matí fins aproximadament les 9 de la nit.
2: Més cultura. El cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la cinquena edició del Magnífic Fest de Lleida, amb himnes generacionals com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria. I tanquem amb els esports. En bàsquet, el Barça juga avui a les 8 el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: García.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, García.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família García, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

0: Benvinguts i benvingudes, estimats i estimades radioients. Soc la Sílvia Moros i ens retrobem avui amb un relat que desvetllarà a nosaltres pura inspiració de superació. Vull compartir i donar visibilitat des d'aquesta finestra, que és la ràdio, una aventura de vida única, que representa exactament allò que pretenc fer-vos arribar amb aquest espai en el que tenim molt present el misteri que és la vida. Ella avui aportarà veu i referències de lluita i superació. La seva història és digna d'estar en un guió de pel·lícula i, o com vam parlar les dues en el seu dia, de posar en negre sobre blanc el seu viatge personal per mostrar a d'altres que renéixer en vida és possible. Fa 3 anys enrere vaig escoltar per una emissora catalana de renom dues històries de superació d'unes persones que van viure en pròpia pell catàstrofes colpidores que han passat a la història moderna. Un d'ells era un supervivent de l'accident d'avió que va passar als Andes i l'altre una supervivent del tsunami d'Indonèsia. Compartien en una entrevista preciosa què va ser el més significatiu per a ells de tot allò que van haver de traspassar. I la resposta de tots dos va ser la mateixa. Quelcom que van trobar en el més profund dels seus cors i consciències i que ho porten incorporat en el seu dia a dia en tot allò que fan. Allò que van descriure em va animar a voler crear aquest espai del misteri de la vida. I la convidada d'avui va viure el que aquestes persones parlaven de les seves experiències extremes. Ella ho va viure de portes endintre de casa seva, però també va ser tota una vivència de les que deixen impactada i et connecten amb la força de la vida i la voluntat d'agafar de la mà el que representa estar vius. No m'allargaré més en la presentació perquè amb el que ve a compartir quedarà clar el missatge vital i de com l'amor és finalment el misteri més gran que tenim els éssers humans. Mary, benvinguda al programa.
1: Moltes gràcies.

0: dear.
1: Ray.
0: A drop of golden sun.
1: Me.
0: A name I call my

0: Toma ja.
1: Fantàstic, és que...
0: Estaves ballant.
1: Sí.
0: Deies que la miraves, la veies en bucle, aquesta
1: pel·lícula. En bucle, totalment. Mm. Totalment. I ara, mira, és que m'ha fet passar els nervis i tot. O sigui, és que...
0: Com la música ens cura, eh?
1: Sí, ens calma i ens tranquil·litza.
0: Bueno, estàvem dient que haguessis pogut fer perfectament teatre musical.
1: Sí, segur que m'hagués encantat, perquè tot el que era ballar, cantar, actuar, interpretar, m'encantava.
0: Mm, sí. Com ens inspira, eh?, el tema de la música i l'alegria amb la que connectes. Doncs això, que t'he posat aquesta banda sonora perquè té a veure amb els teus orígens i com fem aquí a Ràdio Molins, al Misteri de la Vida, m'agrada molt que expresseu d'on veniu, perquè així les persones puguin seguir aquest fil, no? És com anar-te llegint petites històries, biografies, que cada vegada que emetem el programa, doncs algú expressa, no? I que segur que eres una nena plena d'imaginació, de somnis, de sensibilitat, ho sé, Déu era tinta, eh? Ja ho anirem desvetllant. Llavors, bueno, digues el que vulguis de tot això que nombrem.
1: Jo vaig néixer a Amposta, en poblet del Delta de l'Ebre, que no tenim família allà, però bueno, els meus pares van anar allà buscant-se la vida, com molta gent, i allà ens van acollir superbé. I bueno, vaig tenir una infantesa doncs a un poble petit, feliç, lliure, jugant als carrers. Jo era supercreativa, muntava balls amb les veïnes, fèiem obres de teatre amb la meva germana, construíem cabanyes, m'encantava dibuixar, i les meves joguines preferides eren la Xabel i el Pinipon, que encara en tinc alguna a casa, tu ho saps.
0: La Xabel, es deia?
1: La Xabel, que era Xabel. Com la competència de la Barbie, però jo mai vaig ser de Barbie, jo era la Xabel i els Pinipon.
0: De Pinipon n'havíem parlat tu i jo.
1: Sí. I llavors això, pel·lis en bucle, pues, Sonrises i Làgrimes, Annie, Mary Poppins i després Fantasia, no? I La Història Interminable, Els Goonies, Dentro del Laberinto, bueno, tot això.
0: Tot un món imaginari molt potent.
1: Sí.
0: I sembla que també hi havia molta relació amb una família, no?, que deies que eren com...
1: Sí,
0: bueno, com
1: una
0: si
1: família, doncs, que ens va acollir com si fóssim seus. Llavors, jo tinc uns avis de Nosang, que estaven allà, la seva filla va ser la meva padrina, i bueno, i mira, aquest dissabte baixem per anar a veure la família.
0: O sigui que teniu relació...
1: Sí.
0: Encara que vosaltres ja fa temps que no viu allà. En posta.
1: Totalment.
0: Molt bé. No vols dir els noms?
1: Bueno, la Lala, que és com la meva iaia d'allà, i el Lucre, que ja no està entre nosaltres, però el tio Lucrecio i la Lala, i la meva padrina, que es diu Vianney, que jo també es van plantejar els meus pares dir-me Vianney, però bueno, al final va ser Meritxell.
0: Meritxell, eh? Que et fas dir Meri, perquè jo et conec
1: sí,
0: per Meri.
1: Sí, Meri o Txell, ara últimament més Txell.
0: Ah, sí, eh? Ah, mira, vamos cambiando y creciendo, eh?
1: Sí.
0: Doncs molt bé, deies tot això, no?, de que havies estat una infantesa majorment feliç i lliure.
1: Sí.
0: Perquè estaves molt en contacte amb la natura, que és el que el programa que vam
1: fer la
0: setmana
1: passada. Natura i amb la llibertat, no?, d'anar al col·le sola caminant, tornar, després els meus pares, doncs, sobretot la meva mare va aprofitar, no?, aquesta infantesa, doncs, perquè féssim moltes coses, fèiem ballet, fèiem dibuix, fèiem solfeig, o sigui, per desenvolupar totes aquestes coses en aquesta edat.
0: Tu recomanes que en aquestes edats les criatures facin tots aquestes...
1: Si els hi agrada, sí, perquè, per exemple, a la meva germana no li agradava el solfeig i diu que odiaven el solfeig. Llavors, per
0: també
1: què,
0: hi ha nens,
1: no?
0: També hi ha nens.
1: Vull dir, però, bueno, a mi el ballet m'encantava i fèiem de tot, des de clàssic fins a modern, fins a espanyol, fins a jazz, de tot, no? I també gràcies a això, doncs, aprecio molt la música clàssica i tot això, i després vaig tocar una mica el piano i...
0: Bueno, una mica no. Tu toques bé el piano.
1: Bueno. Una miqueta.
0: Doncs molt bé. Jo sé que hi havia aquestes pel·lícules que ens has nombrat, no? Mm-hmm. Deies que David, el Nomo, Los Pitufos i la família Telerín són unes sintonies que t'emocionen.
1: Sí.
0: Per què t'emocionen? Amb què et connecten? Què és el que t'aboquen?
1: La fantasia.
0: La fantasia.
1: Perquè jo, els gnomos, jo em pensava que existien, o sigui, i tenia un llibre de gnomos, i mira la seva història, i on viuen, i jo tot allò ho vivia com algú... És que em fascina. Bueno, i ara de gran pues feia... Vaig fer una escultura d'un gnomo, amb fang i casetes de gnomos, o sigui, la fantasia, les fades, tot això. És un món que hi penso i em fa volar. O sigui,
0: et connecta amb una alegria, eh?
1: Sí.
0: Profunda.
1: Sí.
0: Bueno, això de que no existeixen, hi ha gent que no ho diria així.
1: Sí, sí, sí. Bueno, per l'Anglaterra hi ha zones de no, aquí la carretera no, que passen los elfos i los gnomos, no? Bueno, potser sí, potser sí.
0: Doncs molt bé, ara et posaré una sintonia que jo sé que també t'agrada molt i que és un peliculón de la nostra època que també ens va fer somiar molt. Era com, després ja va haver tot el dels Pirates del Caribe, però abans dels Pirates del Caribe jo crec que va ser aquesta,
1: hombre,
0: la primera.
1: Hombre, i tant, i tant.

0: Bé, Mary, els Goonies.
1: Els Goonies, quin peliculón.
0: Sí, perquè nosaltres, no, clar, hi ha molts efectes especials i el croma, no? Que en aquell moment suposo que algú també utilitzaríem, però no amb la quantitat que es fa fer servir ara. I realment era molt currat, igual que d'Indiana Jones.
1: Era molt currat, però bueno, els personatges, el missatge de la pel·li, no? O sigui, hi ha el tema de la injustícia, que els volen fer fora d'allà perquè venen els especuladors. Jo ja tenia molt sentiment aquest de la justícia,
0: de la
1: lluita, pel que veig, no?
0: Sí.
1: I després això, no? La colla, com la colla fa per intentar salvar aquelles cases i que no hagin de marxar, i tota, i l'aventura, no? Després l'aventura... els personatges, el Gordy, l'Slot, que és aquell que està deforme, no? Els Fratelli, que són els dolents, totes aquelles coves per on passen, i és que és una passada.
0: Movien totes les emocions, no? Des de la injustícia, però també la ràbia i també la por, no? Perquè hi havia moments així una mica que feia com impressió, no? Perquè aquell personatge que dius que està deforme impacta, però després resulta que és dels més bons.
1: Clar, i el tenen allà... discriminat, tancat amunt d'això i no, pues tot això ja eren missatges importants, no? Llavors...
0: Quina edat deuries tenir, tu? Perquè tu ets més jove que jo.
1: No sé quina edat, no sé quin any va sortir. Jo soc del 79. Potser...
0: No ho recordo. Jo potser la vaig veure ja amb 13, 14. Sí, hauria de ser joveneta.
1: Sí.
0: Que bo, que bo. Doncs gràcies per haver-nos recordat a tots els que hem vist aquesta pel·li, perquè és veritat que hi havia molt missatge darrere totes aquestes posades en escena, en aquest cas en una pel·lícula. Segueixes explicant com va anar tot, com va anar engegant i per anar fins a on volem anar a compartir avui, no?
1: Sí, doncs jo vaig estar en posta fins als 10 anys, llavors els meus pares es van separar, juntar diverses vegades, però bueno, això ens va fer com voltar a Madrid, Cerdanyola, tal, fins que la fi vam acabar a Sant Cugat, que és on he viscut més de temps,
0: sí.
1: No? Tot i que jo em sento ampostina. I, bueno, si ara ho miro en perspectiva, doncs crec que sortir d'Amposta i les circumstàncies familiars, doncs potser perdre aquests dos pilars que són la mare i el pare, no? Perquè ells per circumstàncies doncs, tampoc van poder estar tan presents com haguessin volgut, no? Doncs jo crec que a mi se'm va trencar alguna cosa per dins, se'm va crear com un forat, jo sempre dic que tenia com un forat negre aquí a l'abdomen, no? I que era com...
0: Un buit.
1: Com un buit, sí, com un agujero de gusano, no? Que se t'emporta. I vaig entrar com en aquell estat i vaig estar així, pues 25 anys, que se dice pronto. No? I ara me n'adono doncs, que no. Clar, que aquells 25 anys no vaig viure, vaig sobreviure.
0: Totalment. Totalment.
1: Sí. I, bueno, evidentment la vida va passant, tens èpoques millors, èpoques pitjors, però ni les millors són destacables perquè sempre tens aquesta, com aquest pes que t'empuja cap a baix, no? Tot i així, com jo era doncs, molt buscadora i bueno, vaig fer moltes teràpies, al principi conductistes, que bàsicament són tiretes o parxes que et posen, no? Però als 26 anys vaig descobrir la Gestalt, doncs, i jo crec que allà va ser l'inici d'un camí de recerca i d'aprenentatge emocional doncs, cap a mi mateixa i d'introspecció, no?
0: Vas estar 15 anys, no?, fent tota aquesta...
1: Sí, perquè va ser la Gestalt, després va venir la teràpia psicocorporal...
0: Integració psicocorporal.
1: Integració psicocorporal, amb la Sílvia. I, bueno, i algo que semblava que no es podria solucionar mai, no?, perquè sembla que les coses cronificades no es poden solucionar, no?, sobretot els temes més mentals, emocionals, psicològics, o inclús la gent amb ansietat crònica i tal... Doncs tinc que dir que sí que es poden solucionar. Que moltes vegades no trobes la tecla, però que sí que hi ha una manera de...
0: Però tu vas buscar molt. Jo recordo quan ens vam conèixer, perquè a mi em van parlar de tu i va ser com, bueno, doncs aviam, no?
1: Sí.
0: I que jo sé que miraves amb una mirada de, bueno, aviam, no? Com que estaves buscant, aviam què et podia anar bé.
1: Sí.
0: I així jo, des que et vaig conèixer, ha seguit sent així. Sempre buscant.
1: Sí.
0: Per tant, ets una gran... Bueno, a part d'una campiona, una gran cercadora, no?
1: Bueno, sí, és veritat que potser aquest esperit tan buscador que tinc, digue-li esperit, digue-li instint de supervivència,
0: sí,
1: no?
0: També.
1: Perquè de vegades dius... A veure, la tovallola la vaig tirar diverses vegades, no? Mm. Però, bueno, però al final...
0: Si no, no havia de ser.
1: Si no havia de ser, no havia de ser, no? Bueno, doncs sí, sí que em vaig moure molt i jo trobava coses, igual que la gesta em va servir per molt, però em va servir per conèixer, per treure'm capes, però no em va servir com per relacionar-me jo amb el món, amb la família, que era el que potser jo tenia més mancança, no? Aleshores, doncs, trobar la Sílvia, aquesta teràpia que és més relacional, doncs, va començar a obrir tota aquesta part, no?
0: És la que em va ajudar a mi, també, no? Mm-hmm. Perquè jo, abans de poder formar-me com a terapeuta, jo vaig estar sent atesa amb aquesta teràpia d'integració psicocorporal i a mi em va donar un tema relacional i de comprensió del que em venia. Era a nivell relacional, perquè finalment naixem d'una mare, no?, d'un ventre, i aquí ja està la primera relació.
1: No? Exacte, exacte.
0: Bueno, doncs això, que aquí hi ha una informació que depèn com tenen les coses, doncs et pot costar més o menys, no?
1: Uh-huh.
0: I que va ser molt clar que el teu procés, la temporada que vam estar acompanyant, no?, que jo venia, va ser molt relacional, de posar ordre, no?, en la família, en cadascú el seu lloc, no?
1: Sí, totalment.
0: Que és un tema sistèmic.
1: Sí, també vull afegir que paral·lelament a tot aquest procés que jo vaig tenir, estava, bueno, des de la infantesa s'estava covant una malaltia que cap metge va saber
0: Exacte.
1: Posar nom.
0: Exacte.
1: Fins que vaig tenir 31 anys, que ja vaig haver de deixar de treballar, que és quan ens vam conèixer tu i jo, més o menys, i que finalment doncs, va arribar el diagnòstic d'unes malalties invisibles que afecten majoritàriament a dones, que són la fibromiàlgia, la síndrome de químic múltiple, i el que ara es diu encefalomielitis miàlgica, que ja no es diu síndrome de fatiga crònica, que ho vull deixar cap, perquè aquest nom redueix una malaltia neurològica, immunològica, endocrina, a un simple cansament, i no té res a veure. Mm-hmm. Llavors, aquest nom ja no ens agrada, i és encefalomielitis miàlgica, que descriu molt millor el que ens passa, no? I aquesta, l'encefalitis miàlgica, que és el que més m'afecta, és una malaltia molt complexa, crònica, molt invalidant, i que és, perquè la gent ho entengui, és pràcticament el mateix que una Covid persistent molt aguda. De fet, es sospita que és una malaltia postviral, però que, bueno, durant 30 anys, com l'han patit dones, doncs no s'ha investigat ni s'ha fet massa, la veritat. Val. Però és molt limitant. I jo vaig anar tirant com vaig poder, però ja, per exemple, jo a la universitat, ja que em semblava d'entrar amb 20 anys, ja vaig tenir que buscar una universitat que estigués més a prop de casa, que pogués anar amb cotxe, perquè no podia aguantar el trajecte amb transport públic. Vull dir, tu vas vivint, però ja les coses et limiten. Fins als 31, que ja va ser quan ja vaig... Se'm va trencar totalment el cos i ja vaig quedar enllitada. I bueno... Teníem un dolor brutal, no podia menjar, no podia dormir, no podia respirar, i era una situació doncs, molt crítica, no? I l'univers em va portar a la Sílvia. I bueno, va tenir la valentia d'agafar el meu cas, perquè no crec que molta gent s'hi hagués involucrat.
0: Era un tema humà.
1: Sí, exacte. I bueno, tu tenies la convicció, o a mi em va arribar potser... d'alguna manera inconscient, que podia tirar endavant i que hi havia una altra manera de poder estar a la vida i va ser així.
0: Bueno, jo crec que vam creure l'una amb l'altra. Jo et veia i deia, aquesta dona...
1: Bueno, jo en quan et vaig conèixer, vaig sentir que em veies, no? Cosa que anteriorment doncs no m'havia passat amb els terapeutes, no? Però, bueno, crec que l'amor que hi vas posar i la dedicació doncs, van ser un dels factors que va començar a fer que jo em comencés a curar, no? I també que vas involucrar la meva família, perquè sí. La situació doncs, era molt crítica, i que la meva família va respondre.
0: I tant.
1: Perquè
0: això
1: hi havia
0: molt
1: un desordre i unes relacions doncs, que no eren saludables. I, bueno, vas fer màgia.
0: Bueno, i us veu deixar vosaltres. Jo recordo que sí que vaig transmetre molt clarament, jo sola no podré. Els hi vaig dir molt clarament, i això no és la primera vegada que ho he posat de manifest, quan m'ha arribat segons quin tipus de cas, a dir, sola no ho faré, perquè és que no puc, és impossible. És impossible. Hem de fer equip, hem de fer cohesió. A més, tu venies, fixa't, no?, d'haver-te criat en comunitat, amb la Lala, amb el Lucrecio, amb la teva germana, el teu germà, en comunitat. Llavors, la comunitat, com la del Senyor de los Anillos, no?, la comunitat és la que va permetre que tu poguessis confiar de nou en la vida. Perquè tenies una gran desconfiança amb la vida.
1: Sí.
0: I aquesta va ser la màgia. Que realment veiessis que sí, que tots ens arremangàvem.
1: Sí, sí.
0: Totalment. Treball en equip, però és veritat que la que tenia que apretar a córrer, em refereixo a fer la marató de fondo, no? Eres tu. Això també és veritat, que jo també t'ho vaig transmetre i vas dir, som-hi.
1: Bueno, des d'aquí jo et dono les gràcies a tu i també a la meva família, que estic superorgullosa d'ella.
0: Sí.
1: O sigui, també vull transmetre això, una família que s'havia trencat la parella, que els fills... Havia sigut tot tan dramàtic i tan desestructurat que entre els germans ens havíem enfadat amb els pares, entre nosaltres. O sigui, hi havia una separació total, però hi havia l'amor.
0: Sí.
1: I jo vaig estar molt de temps sense parlar-me amb ma germana, sense parlar-me amb ma mare, sense parlar-me amb mon pare, per separat en diferents moments, i a dia d'avui som una pinya. I vull dir que de vegades penses que hi ha coses que no es podran solucionar mai, però si hi ha amor i hi ha gana, o sigui...
0: Nosaltres, la voluntat.
1: Sí, la voluntat. I que t'estimes a l'altre, trobaràs el camí. Trobaràs el camí. Llavors, jo de veritat ara no sé què faria sense la meva família, no? I els meus germans, que són per mi ho són tot. O sigui, és com... No sé, sento una comunió amb ells i a més amb el temps cada cop més.
0: Fixa't, que guapo, quin regal que em fas avui, perquè ara feia temps que no ens vèiem, però tal com ho estàs parlant, amb la fermesa que ho parles, i jo sé que veu haver de fer tots. Ho tinc molt clar i molt present.
1: Clar, tenir la seguretat de que saps que passi el que passa, tindràs unes persones allà, clar, això... És que això t'ajuda a viure, clar. Vull dir, està clar.
0: Pots tenir aquesta confiança, que moltes persones la perden, I de fet vas nombrar un cas que hi havia una persona que malauradament va decidir marxar i deia, segurament ella no va tenir l'entorn que li
1: la
0: tenia.
1: La noia aquesta, la Noelia, no, que va demanar l'eutanàsia. Clar, ho tenia tot en contra, aquesta noia. Ni tenia el suport familiar, ni tenia, suposo, l'economia per sostenir un procés així, perquè és veritat que sostenir un procés així, doncs, a part de que és complicat i necessites la família, necessites uns metges, que la seguretat social en aquestes malalties no te'ls dona, i si vols fer teràpia i tenir molta teràpia, també ho has de pagar, vull dir. Però que si et donen totes les eines i tens tots aquests suports, doncs potser molta gent tiraria endavant i no tira per això, no?
0: Que importants són els recursos,
1: Molt.
0: Per persones que estan amb aquestes dificultats tan bèsties.
1: Clar, per això jo quan la gent diu, no, vaig al psiquiatre i em dona hora per la psicòloga d'aquí un any, i dius, clar, és que això no pot portar més que desgràcies.
0: Exacte.
1: O sigui que, bueno, és molt important.
0: Quan després s'han omplert la boca dient que les importen per les persones, per tu bien. Sí, molt crític. Ara em surt posar-te que deies que t'agradava el ballet, em surt posar una que deies molt adient, no?, que és La muerte del cisne, del Tchaikovsky, del Lago de los Cisnes.

0: Mary, La muerte del cisne, l'he posat, te la vaig triar expressament perquè ara estàvem recordant que va haver un dia molt concret en el qual alguna cosa va canviar, no? Després d'haver estat patint, sentint molt de dolor, molt de desencís, estaves esgotada, de fet estaves internada, bueno, et van ingressar a l'hospital perquè no podies ni menjar.
1: Sí.
0: I estaves amb alimentació per vena.
1: Sí, sí. Potser va ser
0: el moment d'inflexió.
1: El moment d'inflexió, exacte.
0: Ho vam parlar.
1: Sí, perquè clar, allà es va barrejar tota l'explosió i tot el tema físic, que ja no podia anar pitjor i que cap metge sabia què passava perquè no hi ha metges que coneguin el tema, amb aquesta desesperança que jo portava des dels 10 anys, no? Llavors, és molt difícil afrontar una malaltia tan greu si a sobre no tens una base emocional que t'ajudi, amb una família que estava com estava i tot plegat, no? I potser, sí, allà va ser el moment d'inflexió de dir, bueno, o acabo o començo alguna cosa, no?
0: Exacte, va ser aquell moment. Era on, off, no?
1: Sí, no? Ja estava en un moment, pesava 35 quilos. Ja era o p'alante o p'atràs. O sigui, o p'alante o p'atràs. I jo recordo en aquell hospital tenir sensacions molt exotèriques, o digue-li tal, no? El tema de les ombres, tema de...
0: Sí, sí, em deies, hi ha algú que em ve a buscar, no?
1: Sí, sí.
0: I jo et deia, vols anar?
1: Exacte.
0: Va haver tota una comunicació aquí, tot un estar amb això.
1: Es va com materialitzar, no?, tot allò. O sigui, recordo el suero aquell, que per mi era com el pal de la figura de la mort, no?
0: La guadanya.
1: Sí, sí, sí, sí, no? Llavors, bueno, per sort, perquè estaven allà, la meva família va començar a estar més present, sobretot en aquell moment estava el meu pare.
0: És que era un Nadal, recordo portar-te uns canelons.
1: Era un Nadal, val, clar.
0: Era Nadal, era vols de Nadal.
1: Val. Doncs sí, sí, doncs en aquell moment, vaig dir, o se m'emporten o em quedo. I em vaig quedar, i no sé com, vaig començar a caminar, no?
0: Sí, allà mateix, a la mateixa habitació, et vas aixecar. I va ser com, doncs va, caminem, no?
1: Sí,
0: I no,
1: no tenia ni idea de com ho faria, perquè a nivell mèdic sabia

0: que no, ningú m'ajudaria perquè no hi havia els medis ni em van donar probablement el que necessitava en aquell moment. Però bueno, em vaig emparar a l'univers, a la Sílvia, a la meva família, i de manera inconscient doncs vaig dir, vinga, pues, intentem-ho, intentem-ho. I a partir d'allà doncs va començar aquest caminet, no? Cap a dalt de la muntanya. Vaig arribar fins a baix i a la vall i vaig començar a caminar cap a dalt.
1: Sí, no? I aquí estàs, eh?
0: I aquí estic, sí.
1: Que per això, quan vas dir que sí, que et faria alegria, no?, il·lusió venir i compartir amb tots, sí, amb totes les persones que ens escolten en aquest programa del misteri de la vida, perquè sí, parlàvem fora d'antena, ostres, és que realment la vida és un misteri, no?, de què potent és,
0: sí,
1: que hi ha,
0: sí,
1: coses que passen.
0: Sí. I que quan estàs en situacions límits, no sé per què, no?, però tots connectem amb alguna cosa més enllà que no sabem explicar, no? Mm. Per exemple, ara estic recordant que a mi se'm va venir molt present la figura de la iaia.
1: Exacte, recordo.
0: Que no era ni la meva iaia de sang, no era la iaia d'Amposta tampoc, era la madrastra de mon pare, al qual ells tampoc tenien massa bona relació, però jo vaig sentir que venia a acompanyar-me. I des de llavors va estar com molt present, no?
1: Sí, recordo que és veritat que en parlaves, era com una referència, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, és el que compartien tant la persona que va estar allà als Andes com la persona que va estar al tsunami, que hi havia alguna cosa molt més gran, alguna cosa més elevat, intangible, no?, que estaven allà, present, no?
0: Sí, sí, per això jo, quan em pregunten, creus, no creus, tal... És que, no ho sé, però m'han passat coses, m'han passat coses, i així en fred dic, no, no crec ni en... Bueno, suposat, evidentment, amb el Déu que dibuixa l'Església, no, però, no sé, algú més enllà, doncs, sembla que sí, no?, perquè sembla que t'agafes en allò quan estàs...
1: Quan ja no queda res.
0: Sí, sí, quan ja no tens barreres, ja no tens filtres, sembla que pots connectar amb allò, no? Potser després ja amb el dia a dia ja t'endureixes i ja no estàs tan connectat, no?
1: Sí, però aquestes no. persones, que és el que a mi em va commoure d'aquesta entrevista, és que deien que una vegada toques aquest lloc, ja sempre el tens.
0: Sí.
1: Tu també ho sents així?
0: Sí, sí, sí, sí. I quan estic una mica baixa o tal, tiro de tota aquesta cosa. Sí,
1: d'aquesta,
0: sí, de demanar els guies o parlar amb la iaia o el que sigui, no? Ja tens com els teus, ja saps
1: on... referents, sí, que t'acompanyen perquè vas tocar a fons.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Per això he volgut posar La muerte del cisne, perquè realment aquesta nena que ballava, que feia teatre, no?, hi ha un moment que sent que ja no pot més.
0: Sí.
1: I en aquesta muerte del cisne, doncs, bueno, transcendeix algú molt gran, que és aquesta Mary que tinc aquí davant, amb aquesta carona, i que és una luchadora, ara us explicarà. Què ha passat amb tot això que ella ha viscut? Perquè jo sé que estàs engegant tot un projecte, però abans de passar cap a això, m'agradaria... Què era la felicitat per tu en aquell moment? En el moment en què decideixes començar a caminar cap al cim de nou?
0: Bueno, jo... La felicitat no sabia què era, perquè clar, si des dels 10 anys ja deixes de voler estar en aquest món. Jo recordo que sempre al meu aniversari bufava l'espelma i deia, demana un desig, sempre deia, ser feliç. No recordava el que era. Potser ser feliç era això que sentia quan era nena, no? Jugava als carrers, tal. I després de conèixer la Sílvia, després de 4 anys d'estar amb aquesta teràpia intensiva, sí, i tot plegat, doncs vaig començar a sentir alguns dies això de, bueno, potser ja no vull marxar, no? Potser no cal que marxi ja, no? Clar, després de 4 anys. Però va començar a haver aquesta intermitència, no? I jo estava molt, molt malalta, molt malalta, perquè això va començar a passar quan ja començàvem a vislumbrar la cirurgia,
1: sí,
0: de les meves... de la nuca i tot.
1: Sí.
0: Vull dir que
1: estava, no?,
0: estava en un moment totalment desfavorable a nivell de salut. Però m'agrada dir-ho perquè que es donés en un moment tan desfavorable de la malaltia, ostres, doncs imagina't si ho tens tot a favor, no? O sigui, si estàs, ja un altre cop t'has quedat postrat perquè ara tens un problema mecànic, t'han de fer una cirurgia superinvasiva, superarriscada, amb poques garanties.
1: Ho recordo.
0: I tot i així, vaig començar a recuperar les ganes de... Ja, bueno, ja no van desaparèixer les ganes de marxar, que això ja és molt, no?
1: Bueno, recordo que deies, si més no, ja he aconseguit percebre el que és l'alegria, o sigui, l'alegria, la felicitat. Si ara me n'anés, perquè era una operació greu, o sigui, era molt bèstia, vas dir, bueno, si per lo que sigui me'n tinc que anar, almenys marxo contenta.
0: Exacte.
1: De saber
0: exacte.
1: Que la vida pot ser bonica, no?
0: Sí, sí, i jo en aquest moment vaig pensar, la felicitat no és més que l'ausència de patiment crònic. Mm. Perquè, clar, la vida et passen coses dolentes, com m'estava passant en aquell moment, ostres, m'haig d'enfrontar amb una cirurgia, no? Vaig amb cadira de rodes un altre cop i o m'opero o em quedo enllitada un altre cop, no? Mm. I, bueno, tot i així, et pot sorgir aquestes un problema que et faci venir cap a baix, però si parteixes d'una base, diguem... Jo ho explico amb graus, això, no? Mm. Sempre deia, dic, clar, si tu parteixes de zero i et ve un problema, doncs baixes menys 5, menys 10, transites el problema i tornes a zero i ja està. Però, clar, si vius a menys 10, quan et ve un problema a la vida, és que a menys 20 ja estàs totalment ofegat, no? Mm. Llavors, clar, enfrontar-me a una cirurgia perquè vaig amb cadira de rodes, però des d'un zero... és que em va resultar fàcil i la vida ara és tan fàcil
1: sí.
0: Perquè clar, o sigui,
1: em dóna molta alegria escoltar-te dir això.
0: És que és molt fàcil i jo sempre ho dic, és que a mi hi ha molt poques coses que em treguin del meu centre, o sigui, a no ser que sigui un empitjorament important de la meva salut o que algú de la meva família o algú que m'estimo doncs estigui malament, poques coses, vull dir, són molèsties i estàs dos o tres dies, però després tornes al teu centre i ja està, no? Llavors és com, uah, que guai, no? Viure així, ojalà moltes persones que, no sé si n'hi haurà moltes que hagin tingut la meva experiència, no? Però, bueno, si més no, que encara que portis molts anys amb coses cròniques, mentals, ansietat, es pot solucionar. Mm. Es pot solucionar i pots tornar a estar a la vida, com em deia la Sílvia, estar a la vida d'una altra manera.
1: Mm. Sí. Bueno, per això et dic que ets una campiona, perquè realment vas apostar-hi i també l'entorn també et va ajudar.
0: Sí,
1: I les circumstàncies també, tot i lo dolorós i tot lo greu que era el que et passava, les circumstàncies es van posar totes de cara.
0: Sí,
1: eh?
0: Exacte.
1: Menys mal.
0: Es va alinear tot, no?, perquè es pogués donar.
1: Mm. Mm-hmm. Què els diries a les persones que escolten que estan patint? Què els hi comentaries?
0: A veure, és difícil perquè és el que dic, clar, necessites certs elements per poder sortir d'una situació tan complicada en què hi ha una manca de salut, perquè jo tinc moltes companyes que sí. Estaven igual de greus que estava jo, però no tenen família. Aleshores, si no tens família que t'ajudi, pagar un cuidador, pagar un psicòleg, són moltes persones les que necessites per anar als metges, perquè t'atenguin a casa, o sigui, és complicat, però que no parin de buscar. O sigui, de vegades la xarxa pot estar amb els amics, pot estar amb els veïns, pot estar, no sé, amb trobar una persona humana que entengui la teva situació i vulgui donar un cop de mà, fer xarxa entre els malalts, també entre les malaltes, en el meu cas, no?
1: Jo sé que a Madrid hi havia una professional que ha ajudat molt amb el tema dels tractaments.
0: Sí, sí, sí, però bueno, que al final tot ho has de pagar.
1: Sí, sí, totalment, totalment. Però que ella també deia, no?, recolzeu-vos entre vosaltres, feu molta xarxa, per això que deies.
0: Clar, clar, però bueno, des d'aquí el que reivindico és que la xarxa te l'ofereix, o sigui, tot el que és a nivell mèdic, que la Seguretat Social ho faciliti. Mm. No que ens ho haguem de pagar, no? Perquè la Sílvia està parlant que jo vaig marxar, em vaig traslladar un any a Madrid per anar a una clínica, posar-me sueros intravenosos i tal. Clar, això no ho pot fer quasi ningú, perquè t'has de desplaçar, te n'has d'anar allà un any...
1: Tenies família,
0: és un tractament caríssim, exacte. Però això li va bé a moltíssima gent.
1: Clar.
0: Aleshores, per què la Seguretat Social no ho està oferint?
1: Mm.
0: És que per no oferir no ofereixen ni la poca medicació que hi ha per l'encefalitis miàlgica, ni tan sols l'ofereixen.
1: O sigui, està vetat, el tractament?
0: És que no el contemplen. No el contemplen. Bueno, perquè no està demostrat que vagi bé del tot, bueno, però vull provar aquesta medicació, aquesta i aquesta. Perquè si em pot millorar un 10%, potser significa que jo puc sortir un dia a la setmana de casa. I això és molt.
1: Clar, són persones que estan sentenciades amb una disautonomia absoluta.
0: Clar, totalment, totalment. Llavors, de veritat, això és urgent. És urgent això i és urgent l'ajuda psicològica, perquè això trenca la vida. Jo perquè ja venia d'una vida infeliç, però, i mira, ara em ve, potser el meu procés va ser inclús més fàcil perquè jo no tenia res a perdre, en el sentit. Si jo m'imagino que si ets una persona superfeliç, que ha creat una família, que tens una feina que t'encanta i tal,
1: i et passa això,
0: et ve aquesta malaltia que et trenca la vida, encara té que ser més dur. O sigui, i la seguretat social ha d'acompanyar això, perquè tot això... És que pel càncer, per exemple, ho tens tot. O sigui, et posen l'alfombra. Les malaltes que tenen sensibilitat química, que moltes han patit càncer, diu, hosti, quan vaig tenir càncer, l'alfombra roja, todo, ajuda psicològica, ajuda no sé què, per a les famílies, per aquí, tractaments cap aquí, cap allà... Hosti, després quan vaig tenir totes aquestes malalties, zero acompanyament, zero... És que per no fer pràcticament ni et diagnostiquen a la seguretat social. El diagnòstic l'has de buscar fora, que també costa diners. Llavors és com que una persona que ha patit dos càncers et digui és que és molt més fàcil tenir càncer que tenir aquestes malalties.
1: I mira del que estem parlant.
0: O sigui, és molt greu. I l'índex d'afectació és altíssim. És altíssim. O sigui, s'acaba de fer un estudi a Madrid sobre el tant % de gent que afecta i és altíssim. El que passa que, com no es diagnostica i tampoc s'atén, doncs, de lo que no existe no hi ha números, no. Són malalties invisibles. Així que, bueno, ara amb el Covid s'està movent alguna cosa, però això s'hauria d'haver mogut des de fa molt de temps.
1: Bueno, sort que tu vas tenir els recursos, tu, que te'ls vas buscar.
0: Exacte.
1: Perquè si no, potser no estaríem parlant aquí,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Mary? Jo sé que s'ha engegat un projecte. Si vols, en parlem abans, perquè jo tinc una cançó posada de sorpresa.
0: Ah, sí?
1: No sé si vols que te la posi abans o te la poso després de que parlis del projecte que tens.
0: Com vulguis. La posem, si vols.
1: Sí, un regal.
2: Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dicho, oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo.
3: ¿Tú comes hormigas?
2: Y estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta.
4: ¡No, cuidado!
2: Lo más vital en esta vida lo tendrá.
3: ¿Yo lo tendré?
2: Te llegará. Búscalo más.
1: Doncs aquest és el regal que tenia per tu, de Búscalo más vital. Mira, la pell de gallina.
0: Sí. És que lo más vital i lo més bàsic és el que ens dona felicitat, no? Perquè jo ara dic, ostres, si puc respirar, si puc anar al lavabo, si puc menjar, és que ja ho tinc tot. O sigui, no res, és fantàstic, no?
1: Ara pots viatjar, també, que sé que t'emportes la teva cadireta per quan t'agafa,
0: sí,
1: així, que estàs
0: cansada.
1: Sí, també
0: travessar i acceptar les teves discapacitats, no? De que si hi ha coses que no les podràs fer per tu mateixa i si vols anar a veure el museu, doncs algú t'haurà d'empujar la cadira. Però, bueno, jo he trobat una parella, doncs, que és especial com jo i no li importa i bueno, i ara puc veure el món amb la seva ajuda, no? amb la qual cosa, bueno, també em va costar molt el pas d'una cadira, canviant amb la cadira, llavors també és important travessar aquestes barreres.
1: No? Jo recordo que era una cosa que rebutjaves, no? Que se't veiés bueno, amb unes necessitats, no? Específiques.
0: Sí.
1: I finalment vas anar deixant anar, sí, perquè el que dius tu, respiro, em relaciono, menjo, puc anar al lavabo, no? O sigui, coses tan bàsiques...
0: Sí.
1: I bueno, doncs mira, estàs amb una... Bueno, ets tieta també, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Que jo sé que això també et va donar molta alegria.
0: Tinc tres nebots i això et dona molta vida.
1: Molta
0: també,
1: vida. I tu sí, també tenies una sensibilitat especial, eh? Amb els nens, amb com tractar-los. Mm. Vull dir que tens que ser una supertieta. Tipo Mary Poppins, que tant t'agradava que te la veies en buc.
0: Sí, sí,
1: jo sé
0: sí,
1: que
0: sí,
1: també t'han agradat i t'agraden les manualitats, el fer fang, pintura, els animals també.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Ai, el gosset, ara me'n recordo.
0: El Haas.
1: El Haas.
0: El Haas, també el va ser una companyia.
1: Ens va acompanyar molt.
0: Bueno, va ser un d'aquests guies que també estava allà, no?
1: El Haas, sí, que quan vas començar a millorar va ser quan ell va marxar.
0: Sí.
1: Sí, que ja era vellet, eh?
0: Sí, sí,
1: Angelet
0: sí,
1: meu.
0: Sí, sí, sí,
1: i
0: sí,
1: es xocava amb tot arreu perquè no veia.
0: No hi veia, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, que sí, que tot un viatge preciós i ara m'agradarà que parlis del projecte que estàs engegant.
0: Bueno, potser d'alguna manera, com que jo he sigut molt buscadora i doncs, hi he pogut accedir a molts tractaments, molts metges, molts medicaments, doncs hi ha persones malaltes doncs, que acudeixen a mi i m'agrada dir-los i tot, no? Perquè com que no hi ha cap acompanyament a nivell de la Seguretat Social ni de metges ni res, saber a quins metges has d'anar és molt important,
1: i
0: perquè
1: tant,
0: si no fas un peregrinatge d'anys amb una despesa econòmica molt gran i no arribes enlloc. Llavors, és de, bueno, com que a mi m'ha costat tant i he perdut tants diners amb tantes coses i que he tingut la sort, no? Però, bueno, penso que com puc fer arribar aquesta informació perquè altres persones que estan sent diagnosticades ara doncs, tinguin aquesta informació, no? I tinguem una mica d'acompanyament perquè t'espanta molt tot això al principi. Llavors, amb una altra persona malalta, que és l'Anna, no? Que vibrem doncs, a la mateixa sintonia, doncs estem veient de quina manera li podem donar forma a tot això.
1: I esteu fent? Com ho esteu fent, de donar-li forma perquè les persones es puguin accedir a aquesta
0: bueno,
1: informació?
0: Encara no ha sortit, però la idea és començar per un grup de Telegram.
1: Un grup de Telegram.
0: Sí.
1: Quina idea teniu de com dir-lo? De com nombrar aquest grup, o encara no teniu la idea?
0: Sí, es dirà Red Vital.
1: Red Vital.
0: Red Vital.
1: No, com una cançó, Buscar l'home és vital, Red Vital.
0: Red Vital, no? Perquè al final entre nosaltres ens hem de salvar, perquè el sistema sanitari no ho farà. Llavors, bueno, buscar el suport, això, entre les que estiguem aquesta comunitat.
1: Poder-vos ajudar amb els aprenentatges que aneu fent per aquest camí, eh?
0: Sí.
1: Mary?
0: Sí.
1: Doncs em sembla molt, com ho diria, molt lloable, molt noble, no?, aquesta causa del viatge que jo he fet. Jo recordo que quan et vaig conèixer, tu ja havies també feies xerrades sobre com netejar la casa que no tingués tota la repercussió de segons quin tipus de productes.
0: Sí, sí.
1: I que ho comparties. Feies aquestes xerrades.
0: Sí,
1: com
0: allà al Happy Yoga, sí, sí, sí.
1: Ja ho faig perquè és que vull que la gent no s'enferme, no?, d'aquestes coses.
0: Clar, no vull que s'intoxiquin, no vull que passin el que jo he passat i el que moltes persones passen i... Hi ha coses tan senzilles que es poden fer, no? Jo, per exemple, sempre posava l'exemple de quan tens un nadó i tal, i el fiques en aquella habitació amb aquells mobles tòxics, amb aquella pintura, que si ho saps, doncs ho fas diferent, buscar una pintura ecològica. Un nadó tan petit, ficat en aquella habitació, que li has posat el parquet, que tot allò són tòxics i coses que alteren el sistema hormonal... i posem els nens allà, els hi posem aquella colònia que també porta tòxics. Llavors, ostres, se'm trencava molt el cor, no?, quan veia aquests bebès al cotxet amb aquelles olors,
1: amb
0: aquelles
1: plàstics,
0: toallites, amb perfums. Clar, és que ja comencem des de molt petits, no?
1: I arriba un moment que potser el cos ja està massa saturat. No del de tothom, perquè hi ha gent que...
0: Ja naixem saturats, ja, perquè quan tu neixes, una manera de desintoxicar-se és tenir molts fills. El primer s'ho emporta quasi tot, tota la teva càrrega tòxica. I clar, els nens ja amb 2 o 3 anys ja tenen al·lèrgies avui en dia. No és casualitat.
1: Totalment.
0: Així que, bueno, pues, a veure
1: xarxa,
0: si...
1: Xarxa de vida, Red de vida. Red de vida.
0: Red Vital.
1: Red Vital. Red Vital de Telegram... que si algú,
0: si algú
1: que
0: ho vol contactar, que preguntin a la ràdio per la Sílvia. I...
1: Exacte, també, jo puc fer d'informadora. Doncs Mary, encantada de que aquesta campiona, que vam ballar juntes, campiona, campiona...
0: Que sí, sí, encara un... ho dic, eh?
1: Encara dius, quan... soc una campiona.
0: És que soc més campiona.
1: Amb aquest riure preciós de la Mary i amb, el, amb la joia que sento de veure-la com la veig ara i de com la vaig veure quan ens vam conèixer, us vull dir que realment la vida és un misteri i res, busqueu vosaltres les vostres eines i demaneu ajuda si ho necessiteu. Gràcies, Eli, gràcies, Ràdio Molins, per acollir-nos i, bueno, un plaer molt, molt gran, Mary. Moltíssimes igual. Gràcies. I als que ens escolteu, doncs, fins d'aquí uns dies. And that's a wrap on the Good Day helicopter jump video, which was totally me and absolutely real.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort aquest matí, pugen així a dues les víctimes mortals. L'incident ahir es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un menor de 12 anys va morir ahir i un dels dos de 13 que van ser evacuats en estat crític a l'hospital, com diem, un d'aquests dos ha mort aquest matí. I en l'àmbit educatiu ja està en marxa la 6a Assemblea Educativa de Catalunya que ha arrencat aquest matí cap a les 10 a l'Ateneu del Clot a Barcelona. Entre altres, l'Assemblea té sobre la taula la definició de les mobilitzacions de cara al curs 2026-2027 i debatrà els models de vaga, la indefinida total per territoris o progressiva. L'Assemblea està formada per docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure educatiu i representants sindicals. D'altra banda, la Fundació Pere Tarrés també ha arrencat avui les activitats de lleure d'estiu amb la sortida dels primers grups de colònies. Fins al setembre s'espera que 40.000 infants i joves participin en alguna de les activitats de lleure que organitza la Fundació. Enguany, a més, s'han incrementat les beques fins a les 7.500 per l'augment de les desigualtats. Des de la Fundació reivindiquen així el valor educatiu del lleure després d'un curs marcat precisament per les protestes i el malestar docent. En mobilitat, recordem que 267 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona segons les darreres dades del Servei Català de Trànsit durant la jornada ahir entre les 12 del migdia i les 8 de la tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan. Segons els càlculs del Servei Català de Trànsit, són el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona fins a les 3 de la tarda de la jornada d'avui. Parlem ara també de cultura. El cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la 5a edició del Magnífic Fest de Lleida. Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat, com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria. I tanquem amb els esports. Parlem de bàsquet. El Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB avui a partir de les 8 de la tarda a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
1: Benvinguts al podcast oficial de la Volta Ciclista a Catalunya. Això és l'Etapa Reina.

0: Benvingudes i benvinguts al podcast oficial de la Volta Ciclista a Catalunya. Això és l'Etapa Reina i som a menys de 24 hores de l'inici de la tercera Volta Ciclista a Catalunya. Visca! Roger, com estàs?
1: Molt bé, molt bé, molt bé, molt content, molt nerviós, amb ganes.
0: Sergi, com va?
2: Estic impacient.
0: Eli, puja i baixa palanques, va. Atenció, perquè aquest podcast us interessa. Que no només us oferim tota la informació que necessiteu saber sobre la Volta 2026, sinó perquè, a més, tenim protagonista, Roger.
1: Uepa!
0: Protagonistes.
1: En singular.
0: Protagonistes.
1: Amb moltes esses. Amb moltes esses, eh? Es
0: moltes
1: moltíssimes esses.
0: Moltes esses. Comencem?
1: Som-hi.
0: Posem fil a l'agulla?
1: Sisplau.
0: Llum Rajola, canta per nosaltres.

0: dieta base de verdura. Què us sembla si comencem parlant d'etapes de recorregut?
1: En tenim tres, les tres interessants, començant a Santa Susana i acabant a la capital de Catalunya, Barcelona. Comencem per la primera, aquest divendres 19 de juny. Santa Susana, 92 quilòmetres amb 900 metres de desnivell positiu.
0: És una etapa perfecta perquè es formi una fuga, però a la vegada una etapa molt difícil que no s'acabi disputant a l'esprint, a no ser que els de la General la vulguin liar des del primer dia.
1: Que pot ser, per exemple,
0: l'any passat.
1: L'any passat mateix, totalment.
0: Pujaven dues cotes, les ciclistes, el Pollastre i Coll Sacreu, de tercera les dues, i les dues a la primera meitat de l'etapa. Informació de servei,
1: sisplau,
0: Roger.
1: Sisplau, sempre important.
0: A les 2:20...
1: Què hi ha?
0: Comença a les signatures.
1: Home.
0: A l'Avinguda del Mar.
1: Podeu anar allà, veure com signen, però sobretot aplaudir.
0: I a 3:45 la sortida de l'etapa.
1: Fantàstic.
0: Allà mateix, a l'Avinguda del Mar.
1: Acaba el passeig marítim, això, no?
0: Sí. Previsible sprint. Tothom allà, doncs, cap a una miqueta... cap a les 5:30 de la tarda.
1: Aneu-hi ja ara, quan
0: sí.
1: Escolteu el podcast, a fer lloc?
0: Sí.
1: No?
0: Sí.
1: Farà calor?
0: Sí.
1: Agafeu aigües?
0: Sí.
1: I un paraigües?
0: Sí, un paraigües perquè està picant fort el sol... una navareta, i ja agafeu... Perquè queden menys de 24 hores,
1: sí,
0: Roger.
1: Sí, però sí, que ja poden anar desfilant. Escolta, Santa Susana,
0: sí.
1: Una anècdota. Puc sumar anècdotes?
0: Hem vingut a això. Escoltant les teves anècdotes, Roger.
1: Crec que és el lloc, el primer poble on vaig anar a fer un concert escolar. Ui. I puc dir que al grup que hi anàvem, una persona es va deixar l'instrument i no va poder tocar.
0: Oh, però se'l va deixar a casa.
1: Se'l va deixar a Molins de Rei, a la nostra Vila Aimada.
0: I que era una flauta o era una bateria?
1: No, era més gros, era algo més gros.
0: Home, tu saps, si toques la bateria te'n recordes, no?
1: En principi, quan toques l'instrument, en principi te'n recordes que després l'has de tocar, no? Abans de sortir de casa.
0: Ho va haver de fer amb la boca?
1: No, es va quedar entre el públic.
0: Molt bé. Doncs mira, saps una anècdota meva de Santa Susana?
1: Digues.
0: Que no hi he anat mai.
1: Oh.
0: I que demà hi aniré per primera vegada.
1: Home.
0: I això és gràcies a la Volta Ciclista a Catalunya.
1: Anem amb la segona etapa dissabte, l'etapa, podríem dir, reina d'aquesta edició, Sant Vicenç de Castellet-La Molina. Atenció, 130 quilòmetres i més de 3.300 metres de desnivell.
0: L'etapa reina de la Volta 2026 amb el Coll de la Batallola, que és un tercera, i el Coll de la Creueta.
1: Sí.
0: Categoria especial. Per la gent que vagi de Santa Susana, que ja estigui reservant lloc a Santa Susana, quan passin les ciclistes, cap a la Creueta, a la una comencen a pujar a la Creueta.
1: Opa.
0: Per tant, heu d'anar amb una mica més de temps.
1: Recordeu que fa 2 anys a la Volta, l'etapa va acabar també a la Molina, una etapa que guanya Marian Bosch, que fa una exhibició en muntanya. Aquest any pugen per la Creueta, no per Toses. Molt més dur que en aquella edició, eh? El nivell aquí ha pujat molt.
0: Val, una clau molt important d'aquesta etapa. Recordem, demà divendres acaben les ciclistes l'etapa cap a les 6 de la tarda.
1: Sí.
0: El dissabte comencen a les 9 el control de signatures.
1: Wow.
0: Per tant, poc descans. La recuperació serà clau per aquesta etapa, però sí. molt clau.
1: Si esteu a Santa Susana i veieu ciclistes que acaben l'etapa i continuen pedalant, és que no és que estiguin fent alguna cosa malament, és que necessiten anar a descansar una estona.
0: Sí.
1: Fer-ho.
0: A les 9:55 és la sortida al pàrquing 1 d'octubre i deixa'm dir alguns noms, un detallet de noms.
1: Vinga,
0: de gent que ha guanyat a la Molina.
1: On l'he dit jo, eh?
0: Què has dit?
1: Marian Bosch.
0: 2024.
1: Sí.
0: Espectacular i sorprenent.
1: Sí.
0: I aquest any també hi és Marian Bosch.
1: Alerta.
0: Veig difícil que guanyi.
1: Sí, en principi
0: però...
1: no la posarem com a sí. gran favorita, però escolta, és Marian Bosch.
0: Però després hi ha Valverde, Dan Martin, Purito, Remco, Ayuso... una barbaritat.
1: I anem a l'etapa final, l'etapa 3, entre Mataró i Barcelona, diumenge 21 de juny, 111 quilòmetres, 1.450 metres de desnivell positiu.
0: Etapa trencacames, que comencen en els 10 primers quilòmetres ja pujant per pes, que és un tercera, estaran rebentades del dia abans, i es sortirà ràpid.
1: Sí, però anem a l'interessant.
0: Què és l'interessant?
1: Home, últims 30 quilòmetres plans, però per on passen?
0: Per Molins de Rei.
1: I què hi ha a Molins de Rei?
0: Un sprint intermedi que pot ser definitiu.
1: Podria ser que per nosaltres fos el més important d'aquesta volta.
0: Podria ser.
1: No, és conya.
0: Muntarem una mica de... Vols anunciar què farem?
1: Sí.
0: Nosaltres estarem una mica abans, 500 metres, 300 500... metres
1: sí.
0: abans de l'esprint intermedi, muntarem una miqueta de vermut, perquè passen a la una o així, passen
1: Mira,
0: per aquí.
1: Mira, et diré una cosa més, va. Estarem pancarta.
0: En sèrio?
1: Estrenem pancarta en vermutet. Què et sembla?
0: Em sembla que si tenim pintura, pintarem hasta la carretera.
1: Imagina't. Això
0: ja no ens volem aventurar. 9.45 a 10.45. Signatures al Camí de la Geganta, un clàssic de
1: clàssic,
0: Mataró.
1: Clàssic, Mataró i la Volta sempre junts.
0: I la sortida a les 11. 11 al matí, sortida a Mataró.

0: ja que coneixem el recorregut, sí, ja estem situats i situades, ara hem de conèixer l'important realment, que són les protagonistes. Sergi, quins equips han vingut a la Volta?
1: Doncs tenim equips bastant importants, concretament, per exemple, 5 World Tours.
0: Epa. Molt bé, molt bé. Quins són?
1: Són l'FDG, l'UAE, tenim el Visma, el Movistar i l'AG Insurance, la Mireia.
0: Molt bé, molt bé. Després, de primera categoria, diguéssim, World Tour, tenim aquests 5 equips. Després tenim equips pro, no? Uh-huh. Quins tenim?
1: Tenim el Laboral Kutxa, el Burker Vessels, el Cofidis, el Saint Michel, el Mayenne Montbana, el Leaf, ja està. Perdó, el Leaf és continental.
0: És continental, sí, doncs comencem ja.
1: És estrany que el Leaf sigui continental.
0: És sorprenent.
1: Té un equip, doncs, al màxim nivell en categoria masculina. Mm. Però bé.
0: I de continentals quin tenim?
1: Doncs el Leaf, l'ITEC, el Team Abadí, el Team Amani, el WCC, tenim un equip molt important. Bueno, ja està, perdó. De continentals tenim aquests.
0: I després hi ha els...
1: M'estava avançant perquè hi ha els que serien els
0: equips
1: els
0: del
1: clubs.
0: Nostre corazón.
1: Primer, abans dels clubs, volem dir un que és el més important per mi, sí? Que és l'equip regional,
0: sí?
1: Que li diuen que no és un club com a tal, però que és la selecció catalana.
0: Olé, olé. La selecció catalana que la tornarem a tenir disputant amb oportunitats. Després escoltarem protagonistes de la selecció catalana.
2: Quin mallot més guapo que tenen. Mm.
0: Sí, doncs en sobren 4, selecció catalana.
2: Sisplau.
0: Carrer Foment número 6, Molins de Rei.
2: Si són 5, jo subo molt, vull dir, cap problema.
0: Bueno, que l'Eli també voldrà el seu mallot, clar. Vinga, som-hi.
1: I tenim, doncs, els clubs, com a Team Farto, el Massi, l'Enicat, el Mataró, el Cantàbria Deporte, i ja està.
0: Molt bé, molt bé.
1: Déu-n'hi-do, tenim equips molt bons, bona representació per part de... que ens toca de prop.
0: És molt xula aquesta diferència, ho hem dit altres anys, aquesta diferència d'equips de primeríssim nivell i ciclistes que no són professionals. L'esport femení és una mica això. És molt difícil trencar aquesta barrera i poder dedicar-te professionalment, i la Volta ho escenifica perfectament. No?
2: I té molt mèrit que una prova 2.1 ho pugui escenificar d'aquesta manera amb tots els graons que representen el ciclisme professional, les grans curses que tots seguim, perquè al final tens una de les grans estrelles mundials, com també la va estirar l'any passat amb Demi Ballerín, com també fa 2 anys amb Marianne Vos, aquest any també hi és, i tens, doncs, ciclistes que el seu repte és intentar completar aquestes 3 etapes amb una prova de nivell d'exigència màxima per elles, perquè no estan acostumades, doncs, a aquest tipus de recorreguts i a aquest tipus de rivals, sobretot.
0: Roger, si t'has mirat els equips,
2: efectivament,
0: et demano que em facis un top de favorites.
2: És que serà un top molt curt, eh? Serà...
0: No serà un top, què?
2: Què, en posem 4.
1: Top 1.
0: Un top 4,
2: Un top 4, va.
0: De favorites...
2: És que sent generosos.
0: De favorites a guanyar la general.
2: Sí, estem parlant de general. Després, jo crec que el Marc ens pot ajudar amb altres perfils que poden guanyar etapes o que poden ser protagonistes, però pensant qui guanyarà a Barcelona, qui els serà els braços a la general al podi final, és que tenim un nom que hem de començar per ella, que és el de la Paula Blasi. La Paula Blasi fa 2 anys debutava a la Volta Ciclista a Catalunya,
0: sí,
2: pràcticament, doncs, no com una desconeguda al 100%, però sí que com una de les primeres proves, allò, no? Com el que estem dient ara, no? Moda, provar-se, veure rivals de màxima exigència al teu costat, i li tocava fer aquest paper. Amb només 2 anys ha canviat completament el rol, fins al punt que ara es presenta a la Volta a Catalunya com a vigent campiona d'un Amstel, com a vigent campiona de la Vuelta, de la Durango-Durango, la setmana passada del Tour dels Pirineus, allà on va... doncs està rematant i guanyant, i si no, doncs fa podis, perquè deu veure la Fletxa Valona. S'ha convertit en una ciclista, doncs, cap de files de l'UAE, independentment que sigui una autèntica equipàs amb estrelles per totes bandes. Ara la Paula, diguéssim, ja passa per davant de noms doncs importantíssims, alguns d'ells també venen a la Volta, i jo crec que el perfil de la Volta Ciclista a Catalunya li va com anell al dit.
0: És molt bèstia que 2 anys després de començar la Volta Ciclista a Catalunya, aquesta, la 3ª edició, tinguem una tia catalana d'Esplugues que sigui molt difícil pensar que no guanyarà la Volta. És a dir, ara mateix la sorpresa és que la Paula no guanyi.
2: Sí, perquè evidentment té rivals, i té rivals fortes. I deixem destacar una altra catalana, que és la Mireia Benito, sí, que també porta fent una temporada la millor de la seva carrera. I mira que ara ja porta uns quants anys, doncs, picant pedra per estar al màxim nivell i cada any millorant. O sigui, això té un mèrit increïble. Aquest any està fent resultats que l'apropen als podis, als top 5, lluitant amb nivell altíssim. Mm. Evidentment, ha tingut un calendari molt atapit darrerament. Veurem, doncs, com està a la Volta, però Mireia Benito és candidata també a pujar al podi d'aquesta volta ciclista a Catalunya si les cames l'acompanyen.
1: Cap de files de la Jade Soler.
0: Sí, és un detall bonic, també, perquè estan Ashley Moolman a l'equip, que en principi per galons i, diguéssim, pel palmarès...
2: Sí, per historial, sí,
0: per historial hauria de ser la cap de files, doncs és un detall bonic que posin a la Mireia primera.
2: De fet, a l'Ashley Moolman jo la trec d'aquest top 4, però l'anava a citar, és a dir, anava a citar com una opció alternativa, si la Mireia no està molt fina, evidentment, qui li tocarà agafar els galons de l'equip serà, com habitualment ha fet, és l'Ashley Moolman, que recordeu, doncs, viu des de fa també molts anys a Catalunya, i altres noms que poden plantar-li cara de tu a tu a la Paula, jo diria que podem resumir-ho en dos. Un és molt jove, que és Marion Bonell. Marion Bonell va fer podi a la Vuelta Ciclista Espanya on guanya la Paula. No li va aguantar el ritme, però no va estar lluny. Per tant, Marion Bonell és un nom interessant, ja l'hem vist a la volta, és una jove promesa escaladora pura, per tant, un coll de la creueta realment pot fer destrosses si s'ho proposa i si les cames l'acompanyen. Ve de fer un giro una mica discret, això sí,
0: bueno,
2: però
0: que
2: necessita recuperar.
0: Per exemple, l'any passat, Marion Bonell a la volta ja ho va fer molt bé.
2: Molt bé, molt bé. Home, la pujada de coll de pal de l'any passat, doncs, ostres, va ser un nom d'aquells que ja et queda marcat i dius, aquí, quan hi hagi muntanya, cal estar atents a veure què fa la Marion Bonell. Evidentment, ella, ho dèiem, porta com a companyia la gran llegenda del ciclisme que és Marianne Vos, després el Marc ja la citarà, i en el cas de la Francia DG, que sempre és un equipàs, doncs aquest any podríem dir que la cap de files hauria de ser Evita Music, que és una molt bona ciclista, però molt bona ciclista que no sé si tindrà la capacitat de poder rematar davant d'aquest nivell. Veurem. És clara candidata a pujar al podi, ve de fer doncs, les darreres setmanes segons llocs, tercer, o sigui, està molt bon nivell, està en plena forma, per tant, és un nom interessantíssim amb un equip que, això sí, té altres noms que poden despuntar en altres terrenys. Per tant, no sé fins a quin punt han pensat l'equip perquè Evita Music pugui guanyar la general o l'han posat com a tu lluita per la general, que la resta de l'equip buscarà les victòries d'etapa.
0: Té un equiparró, França DG. Li donem pas al Marc i que ens expliqui algunes ciclistes que potser no estan no apunten a guanyar la general, però que sí que donaran molt a parlar en aquesta volta ciclista a Catalunya.
3: Més enllà de les favorites per la general, us vull presentar diversos noms que poden destacar en aquesta volta a Catalunya. Comencem per Ali Wollaston, de la Francia DG. És la millor sprinter d'aquesta volta, ja porta 4 victòries i recordem que el 2024 va guanyar 2 etapes i voldrà repetir aquesta fita. Seguim a la Francia DG amb Celia Gueri, corredora del 2006, que ja comença a destacar a grans escenaris i serà un dels grans noms de futur. Campiona del món sub-23 i recent guanyadora d'etapa al Giro, tant pot treballar per Music i Wollaston com tenir llibertat per escapades o atacs individuals potents a les etapes 1 i 3. Sílvia Pérsico, després d'uns anys sota el nivell que va demostrar el 22 i el 23, enguany torna a rutllar. Serà gregària de luxe de la Paula Blasi. Eleonora Gasparini, la carta de l'Emirates per a finals ràpids i escapades potents. Ha fet molt bona temporada de clàssiques. Marianne Vos, un nom que no cal presentació. La reina del ciclisme torna a casa després de la dominació de l'edició del 2024. A priori, la general la lluitaran amb Bonell, així que se les veurà amb les corredores ràpides per lluitar per una etapa. Caris Lloyd, una corredora joveníssima, 19 anys, sprinter i que ja ha aconseguit guanyar una clàssica World Tour, l'arma del Movistar per guanyar una etapa. Paula Ostiz, navarresa i encara més jove que la Caris per pocs dies. Després de dominar en etapa júnior, és un gran escenari per deixar-se veure entre les millors del món. Eline Jansen, companya de Laura Molinar i amb un gran nivell, tot i córrer a un pro team. Corredora ràpida i batalladora, acaba de guanyar una etapa al Tour dels Pirineus. Alicia González, una ex-Movistar que ha trobat estabilitat al renovat Sant Michel, equip Pro Team, una corredora ràpida que buscarà fer-ho bé la primera i tercera etapes. Aguamarina Espínola, corredora de Paraguai i una trotamons del ciclisme. Va córrer amb el Massi i ha competit a les 5 voltes a Catalunya, incloent les dues edicions de la revolta. Segur que la veiem escapada. I tanquem amb Alba Teruel, corredora dels Països Catalans, de Benigamin, que no té equip aquest 26 en ruta després de molts anys professionals amb el Laboral Cucha i el Movistar. Competirà la volta amb el Mataró, amb la intenció de deixar-se veure les etapes més planes.

0: possible resumir-ho millor que Marc Vives.
1: Quan s'hi posa el toc.
0: Tio, quan s'hi posa el tio, quan es concentra. Molt bé, Marc, gràcies.
1: A banda d'aquests noms, de tu, hi ha algun que et generi allò interès específic?
0: A mi m'agrada molt una ciclista que es diu Vittoria Guazzini.
1: Home,
0: de la
1: sempre, sempre ho has dit, certament.
0: És que és una ciclista que m'agrada molt des de que va debutar. No sé si la volta li encaixa perfectament, però treballarà molt per Ali Wollaston i crec que serà clau per les possibles victòries d'Ali Wollaston.
1: Jo volia dir la Nienke Benhoven, que pel perfil de la primera etapa no la descarto. No la descarto.
0: Ah, sí?
1: Gent jove del Visma, per què no?
0: I,
1: per si Marian Bosch no està... Marian Bosch ha tingut una aturada, ha hagut d'això, i ara torna a la volta, a veure quin nivell està. Si està al màxim nivell, evidentment, Marian Bosch va per davant de moltes ciclistes que hi puguin haver. Però si no, per què no?
0: Segon plat, diguéssim, del Visma, perquè jo, com a segon plat...
1: Són arribades ràpides.
0: Ja, però jo per davant ficaria Martina Fidanza.
1: Tu posa-la, i veurem.
0: A veure, qui té més raó dels dos?
1: Està en forma, la Martina.
0: Molt bé, algun altre nom o no?
1: A veure, hi ha noms per totes bandes.
2: Home, tenim em fa molta il·lusió que estigui la Ingrid Ruiz, per exemple.
0: Sí.
2: I després vull destacar les del Massi. Porta molt bona temporada Maier Olano, molt jove.
0: Sí.
2: I després vull veure també doncs, la Laura Gómez, totes les vull veure, però la Laura Gómez és que ve de fer uns magnífics campionats a Catalunya i, per tant, veurem doncs, on es situa dins d'aquest nivell doncs, top mundial. I, per altra banda, també destacar un parell de ciclistes que també sempre m'hi fixo, del Cantabre Deporte, com són la Eva Anguela, que és una ciclista bastant ràpida i que es mou bastant bé, i la Inés Cantera, doncs, que ha tornat ara d'un temps que no fa ciclisme, i és una ciclista que apuntava molt i que està tornant i crec que està amb il·lusió i pot agafar escapades.
0: Per acabar de les World Tour, tu volies destacar alguna més?
1: La Nicola Noskova, del Cofidis, que crec que va fent passets endavant i aquesta volta potser pot treure el cap més del que l'hem vist fins ara.
0: Mira, jo dos noms més. Ja tanquem la xeta, us sembla? I
1: sí,
0: anem a parlar d'un equip.
1: Sí, els direm tots.
0: Sí. Sheila Gutiérrez. Em fa molta il·lusió que hi sigui a la volta, perquè és una tia que ens estimem molt. I la Claire Stills. Claire Stills va guanyar una revolta.
1: I tant.
0: Va guanyar una revolta,
1: Fa il·lusió, Es para de la progressió, no? Tot plegat.
0: Sí, fa gràcia que estigui a la volta, una ciclista veterana de Movistar, que va tenir l'oportunitat de fitxar per Movistar ja bastant veterana,
1: sí.
0: I és molt guai que vingui a la volta. Ens centrem en un equip en concret?
1: Mira, jo em centraria en un equip sense dir els noms, si vols, perquè el que m'interessa és l'equip en si.
0: Vinga.
1: És aquell que el Sergi abans ha dit, WCC,
0: sí,
1: que són les sigles de World Cycling Center.
0: Vale.
1: Què és el World Cycling Center? Algú m'ho sap dir, ja ho dic jo. És aquest espai que hi ha de la Unió Ciclista Internacional,
0: sí,
1: allà a Suïssa.
0: Ah.
1: I què fa la Unió Ciclista Internacional l'any 2018-19, just abans de la pandèmia, més o menys, no em feu dir l'any exacte, crea una estructura per facilitar que ciclistes joves, dones d'arreu del món, tinguin una oportunitat a nivell professional. És a dir, que els hi posen tècnics, seguiments, infraestructura, com si fossin un equip punter. No vol dir que tinguin el mateix nivell esportiu que altres ciclistes, doncs, que podem veure, per exemple, aquesta volta ciclista a Catalunya, però sí que els intenten generar un entorn per facilitar oportunitats. I aquesta idea és molt bona, o els primers anys, com a mínim, es demostra molt, molt encertada, perquè fixeu-vos que d'aquesta aposta que fan sorgeix molt jove, molt jove, molt jove, però alguns noms, evidentment, s'han quedat pel camí, altres han seguit, altres doncs, han canviat d'equips, i alguns són estrelles.
0: Ah, sí?
1: En tenim dos. Saps qui és la campiona del món? La Magdalena Valliers,
0: sí,
1: surt d'allà.
0: No fotis.
1: I saps qui és la gran referència de Suïssa que es diu Marlen Reusser? Els seus primers passets també els fa allà.
0: Què dius?
1: És curiós perquè són noms molt potents, en aquest cas de països, diguéssim, més potents del ciclisme, però és que això és el que fa aquest equip no diferenciar. És a dir, tens des de nacions africanes que a vegades costa veure'ls en una Tour de França, per dir alguna cosa, però també tens doncs, gent jove que està buscant oportunitats i que potser durant uns mesos li va bé enrolar-se fins i tot un parell de temporades en un equip com aquest. Crec que és una iniciativa doncs, que la Unió Ciclista Internacional ha anat fent i la Volta Ciclista Catalunya, doncs, per exemple, aquest any les acull dins els seus equips i crec que val la pena que ens hi fixem, també.
0: Molt bé. Deixa'm només, per acabar ja els equips i ja parlar de les ciclistes catalanes, de l'equip Amani. Perquè l'equip Amani és un equip també africà,
1: sí,
0: que ha competit poc a Europa. De fet, la Volta és la primera competició que va tenir el valor de convidar-les a Europa.
1: És un projecte molt específic, de l'Àfrica de l'Est, de Kènia, Uganda, Burundi, aquesta zona, de treure talent d'allà.
0: Sí.
1: I és molt interessant, vaja, per aquest desenvolupament global del ciclisme com a superesport.
0: Sí, doncs molt bé per l'equip, molt bé per la volta, per convidar-les i per deixar-los i mostrar el seu talent aquí a Catalunya.
1: Animeu-les a totes quan les veieu
0: sí, córrer. Sí, a totes. Voleu escoltar protagonistes?
1: A veure, deixa de fer S's, perquè si fas moltes S's, això s'allargarà.
0: Molesta molt?
1: I molesta molt.
0: Ah, perdoneu. Doncs anem a conèixer protagonistes.

0: Poseu-vos dempeus, poseu-vos ferms, perquè la primera protagonista que escoltarem és la directora.
1: Home.
0: La Volta. Com es presenta la Volta, Patri?
2: Aquesta edició 2026 serà una edició molt especial. És la tercera edició, un any de consolidació. Això ho demostra la participació excel·lent que tenim amb 5 equips World Tour, 5 equips Pro Team, equips continentals i, evidentment, doncs, equips nacionals als que volem donar l'oportunitat. Esperem que la primera i la tercera etapa siguin etapes ràpides perquè no tenen grans dificultats. I una segona etapa, doncs, que segurament serà decisiva, és l'etapa reina.
0: Hombre, l'etapa reina, Patricia Ortega, molt bé.
1: Promoció, eh?
0: Promoció. Això ens interessa. Explica, Patricia Ortega, directora de la Volta.
2: Una etapa amb molts quilòmetres, amb molt desnivell, que acaba al coll de la Creueta i farà calor. Farà calor i pujar la Creueta en aquest horari doncs, serà dur, perquè moltes corredores doncs, patiran la calor i esperem que no les afecti molt, no? Volem dir que estem molt contents perquè, ostres, Paula Blasi... Qui ens ho diria, eh? Aquesta mateixa Paula que fa 2 anys va debutar a la primera edició de la Volta. Enguany, doncs, és una de les favorites, per no dir la favorita, per guanyar. Bueno, veurem a veure si hi ha altres corredores que poden mostrar el nivell que està demostrant enguany la Paula, no? A les darreres curses. Caldrà esperar una mica, aviam com es desenvolupa la Volta, però, ostres... Que el palmarès de la Volta sigui Marianne Vos, Demi Vollering i possiblement Paula Blasi ens fa especial il·lusió. Fem una crida a tothom a animar-les, a escapar-se a algun punt per animar-les i poder seguir la cursa, si no és a les carreteres, doncs a través de tots els mitjans de comunicació, que per sort doncs, la podrem seguir des de molts canals de televisió. Una forta abraçada i ens veiem aviat a la Volta.
0: Ens veiem a la Volta, Patricia Ortega.
1: Ens veiem demà mateix.
0: Demà mateix, en menys de 24 hores. Escolta, tenim moltes ganes d'escoltar a la gran referent de catalana del pilot femení, de, no actual, sinó dels últims anys, que tornarem a tenir a la Volta. Per nosaltres és molt especial, que a més aquesta Volta passa per Molins i ens fa molta il·lusió. Bon dia, Mireia Benito.
3: Bon dia, companys de la Tapa Reina. Bé, doncs per fi ha arribat la setmana més esperada per tota Catalunya, jo m'atreviria a dir. I és la setmana de la Volta. Per nosaltres, ostres, doncs és un plaer poder tornar a estar aquí, no? Després de 2 anys tenir doncs un record brutal, no? Que ens vam emportar pràcticament totes les classificacions així secundàries, excepte les generals, però bé, vam tenir victòries d'etapa, vam tenir mallot de muntanya, mallot de millor catalana, vam tenir uns dies espectaculars com a grup. Així que bé, sempre fa molta il·lusió, no? Quan les curses van així de bé, doncs tornar a intentar doncs, reviure-ho d'alguna manera. Així que bé, molt contenta, molt emocionada de tornar a estar aquí.
0: Bueno, tot molt guai, tot molt bonic, Mireia, però la Volta és dura, eh? T'has mirat les etapes?
3: Vinc a fer reconeixement de l'etapa 2 i tela marinera, la veritat. La vaig estar mirant així, a través de l'ordinador, etcètera, com fem sempre, no? abans de preparar les curses, doncs primer mirem els perfils així. I, bueno, ens havien dit que hi havia un tram així una mica més ratoner, no? Més complicat al mig de l'etapa, i pensava, bueno, no serà per tant. I bé, la veritat és que déu-n'hi-do aquest any, Volta a Catalunya, la segona etapa, jo crec que estarà dins del top 5 de les etapes més dures que he fet en una volta, així que bé, molt digne, molt... Bé, serà molt interessant per veure la general, evidentment, jo crec que quedarà més que sentenciada en aquesta etapa.
0: I a nivell personal, Mireia, com arribes a la volta?
3: Jo a nivell personal, és a dir, que no vinc en el meu millor moment, és a dir, sí que comptava poder fer una bona preparació, poder tenir unes setmanes, no?, per centrar-me tant en Volta a Catalunya com en campionats d'Espanya. I bé, la trucada de l'últim minut per anar a fer un giro d'Itàlia, la veritat és que em va donar una oportunitat molt gran i vaig estar molt contenta de poder-hi anar, però sí que és veritat que vaig una miqueta justa en recuperació i en la forma física, però bé, a vegades quan les cames no ho són tot al final i quan corres amb el cor a casa i el cap a casa, la veritat és que tot es fa molt més emocionant, així que bé, esperem que m'empugin el cor i el cap I que les cames, doncs, que puguin acompanyar en la mesura que, del que puguin.
0: Va, i ara parla'm una mica de l'equip, Mireia, la Gia Insurance. Com arribeu a la Volta?
3: Com a equip sí que venim amb ambicions. Venim una barreja d'un equip una mica més vell, podríem dir, en el qual vinclar, i una part de l'equip molt, molt, molt jove. Tenim algunes corredores de l'equip de desenvolupament. Així que serà una bona barreja, no?, pel conjunt, per poder, doncs, poder-los permetre, no?, que les corredores així més joves, pues, puguin viure una volta d'aquestes característiques. També les intentarem, doncs, ensenyar, que gaudeixin el màxim possible de tot aquest espectacle, i sens dubte jo les intentaré adoctrinar una mica a totes de que s'enamorin encara més de la nostra terra. Moltes d'elles ja ho estan, però les noves, no?, doncs que visquin una mica també, doncs, tota la qualitat que tenim aquí, tant de l'astronomia com de cultura, com de folklore, com de tot plegat. Així que jo intentaré fer el màxim possible perquè coneguin una mica més la cultura catalana.
0: Quina ambaixadora tenim amb tu,
1: és
0: Mireia.
1: Increïble.
0: Quina ambaixadora tenim amb tu. Va, Mireia, una última pregunta. Parla'ns de competidores i de rivals.
3: Sí que és veritat que aquest any tenim competidores amb un nivell brutal, no? Ja ho estem veient amb la Paula, sobretot. Jo crec que serà la màxima favorita i crec que realment, doncs, no tindrà masses problemes per endur-se aquesta volta. I bé, doncs, que una volta solen dugui una catalana, sempre, ostres, doncs,

0: és fàcil o és factible escollir calendari? Perquè, clar, és a dir, hi ha altres curses que potser et volen preparant-te per altres curses o participant en altres curses, sent una top, no sé si l'equip et deixa escollir. Com ha anat això de venir a la volta? Ho has hagut de negociar amb l'equip?
1: Realment no ha estat fàcil, perquè realment he hagut de lluitar una mica amb l'equip, perquè al final el difícil és que normalment Catalunya coincideix amb Tour de Suïssa, i al final Tour de Suïssa és una carrera World Tour i l'equip normalment prefereix fer carreres World Tours i que carreres 1.2, per exemple. Però joder, jo sempre l'he dit a l'equip, els he dit que a mi m'és igual que sigui una carrera, diguem-ne, més petita que comparada, per exemple, amb un Tour de Suïssa, però per mi és la carrera de casa, no? I ja l'any passat em va fer mal veure que s'arribava al costat de casa meva, a la Molina, i jo no podia ser, a Coll de Pal, i ja aquest any dient, joder, és que ara a sobre s'arriba a la Molina, que és que aquest port ja me l'he fet unes quantes vegades, o sigui, no m'ho podia perdre.
0: Per la Paula, que és una competidora increïble, la Volta 2026 és una revenja, perquè el 2024 va caure a la primera etapa, quan gairebé ningú la coneixia. Jo recordo que estàvem allà a Manresa, va passar amb una cara d'emprenyada.
2: Me'n recordo perfectament.
0: I amb una cara, però encesa, te'n recordes?
2: I de dir-li després, tranquil·la, que estàs començant.
0: Tranquil·la, que acabes d'arribar.
2: Correcte.
0: Acabes d'arribar. Això, doncs això, no? Ella, jo crec que aquell dia ja pensava en guanyar. És a dir, si la Volta a Catalunya fos una pel·lícula, estrena al cine, el títol seria algo així com 2026, la revenja de Paula Blasi.
1: Res, anem a intentar fer una mica la revenja, no? Perquè sí que pues això va ser una de les primeres carreres per etapes que vaig fer, crec que de fet va ser la primera fa 2 anys, i això, pots tenir molta bona sort, perquè la caiguda aquella el primer dia a Manresa va ser una caiguda de fet molt, molt dura. No sé ni com vaig poder sortir sense res trencat d'allà, però sí, em va passar moltíssima factura. Els dies següents anava arrossegant-me, em feia mal tot. Així que, bueno, esperem que toquem fusta per aquest any, i em fa molta il·lusió, la veritat, poder veure que estic aconseguint disputar, no, algunes carreres per etapes, i poder plantejar-me intentar guanyar la Volta a Catalunya, pues em fa molta il·lusió, la veritat.
0: Què més et volia preguntar, Paula? Ah, sí. Com plantegeu la Volta amb l'equip?
1: Com plantegem la Volta amb l'equip? Bueno, els objectius crec que no s'ha de ser un enginyer per imaginar-te què volem fer. Al final som un equip que crec que en tot tipus de carrera ens intentem defensar, i l'objectiu sempre és ambiciós. Llavors no és diferent a aquesta, i més saben l'especial il·lusió que a mi em fa, i que al final jo crec que vinc amb un bon estat de forma, llavors pues intentar lluitar per la general sempre serà l'objectiu principal, i ja et dic, a baix sempre anem amb una o dos líders, això no ho sabem encara, no ho hem parlat, però bueno, a mi sí que em faria especial il·lusió poder guanyar, però si s'ha de guanyar amb una companya, pues també em farà il·lusió, perquè al final per mi és emportar-nos la Volta a casa com a equip. Així que res, ja no queda res, s'ha de calentar motor ja.
0: El 2024, el que provocava la revenja de Paula Blasi aquest 2026, o el que provocarà la revenja de Paula Blasi aquest 2026, la Paula corria amb un equip, que era el Massi Ballester.
2: I tant.
0: És una estructura que és un regal.
2: Sí.
0: És un regal per nosaltres, per Catalunya, pel ciclisme, per les noies, perquè ha servit per moltes ciclistes a competir, a adquirir experiència, a créixer i a passar a professionals.
2: Absolutament.
0: És un aparador...
2: És un camí ja habitual, eh?
0: Sí,
2: és
0: sí.
2: Increïble.
0: Sí. De moltes, no només catalanes.
2: No només catalanes, correcte. Mm.
0: En aquest equip, ara, hi ha una bèstia parda que es diu Laura Gómez.
2: Buah.
0: Laura, és genial tenir-te a la volta, i et volia preguntar, com arribes de forma?
3: A nivell personal, doncs, crec que arribo en un molt bon estat de forma. Bàsicament, les 2 setmanes més importants de tot l'any és aquesta, corrent la Volta de casa, i la següent setmana fent els estatals, no?, a Sabiñánigo. Llavors, arribo en un bon estat, sí. Ara, no m'he marcat cap objectiu. Crec que és una molt bona oportunitat que tenim les corredores catalanes, no?, que tenim el Massi, a fer aquest tipus de carreres, no?, que cada cop costa més que puguem participar en competicions amb pilots nombrosos, amb pilots del World Tour. Llavors, deixar-nos competir aquí, per nosaltres és un orgull, no? Llavors seria, pues, aprofitar l'experiència, aprofitar el moment de poder rodar amb un pilot gran, seguir creixent, seguir millorant. Per nosaltres és una oportunitat, no?
0: Molt bé, Laura, molt bé. Doncs som-hi amb aquesta oportunitat. Parla'ns una mica de l'equip, Laura. Parla'ns del Massi.
3: Tenim un equip molt jove, molt il·lusionat, amb corredores que ja han pogut fer la volta altres anys, i corredors

0: que debuten, així que crec que bueno, per totes és una oportunitat no poder estar en aquest tipus de carreres. Intentarem deixar-nos veure, no? Doncs, per la gent que ens recolza, i crec que és una oportunitat, no, que tenim nosaltres per intentar que altres empreses ens puguin recolzar per poder ampliar el calendari i per tenir més oportunitats per a veure si l'any que ve puguem ser un equip continental, no, així tenir un millor calendari. El que sabem és que tenim moltes ganes, molta il·lusió i estem convençudes de que farem una gran volta i disfrutar corrent per les carreteres de casa nostra.
1: Gràcies, Laura. Del Massi passem a l'equip de la Federació Catalana, la Selecció Catalana de Ciclisme, un equip que també ofereix l'oportunitat de competir a moltes noies que a vegades no les tenim tant en el radar i que volem aprofitar avui, Lluís, per conèixer.
2: Que fa 2 anys ningú coneixia la Paula Blasi, eh?
1: Certament.
2: O sigui que no podem dir, va, aquestes són unes matades.
1: Ulls oberts. Mira,
2: la Paula
1: dies,
2: Blasi
1: ulls,
2: també era una matada,
1: ulls,
2: eh?
1: Ulls ben oberts.
2: Sí, sí, sí. Va, començar amb la Ivet Sánchez. Ojo! Esportista 360 graus. Per si no la coneixeu, li hem demanat que es presenti ella mateixa.
3: Hola, sóc la Ivet Sánchez Aymarí, tinc 21 anys i sóc d'Avinyó, un petit poble del Bages. A mi m'agrada moltíssim l'esport, estudio també Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i des de ben petita que m'ha agradat molt, ja que els meus pares sempre han fet esport, la meva mare també ha estudiat Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i havia fet triatlons, i el meu pare havia fet ciclisme, mountain bike. I podríem dir doncs, que, bueno, pues que m'agrada molt, és un estil de vida. Els esports que he fet en concret, doncs de petita n'he fet moltíssims, des de tennis, bàsquet, gimnàstica, però els que sí que he practicat més han sigut la natació, des de ben petita, i llavors el vòlei. I ja quan he sigut més gran, bueno, vaig conèixer la meva parella, el Guillem, i em va enganxar el triatló. I bueno, ja no era un esport nou, ja el coneixia, perquè la meva mare l'havia practicat. I bueno, doncs el ciclisme, vaig començar a fer ciclisme arrel que vaig conèixer la meva parella, el Guillem, que ell és triatleta professional, doncs em va enganxar el ciclisme.
1: I Bet, i això del ciclisme, des de quan?
3: El ciclisme és una cosa que sempre havia volgut provar, però he començat aquest any, ja que bueno, doncs m'ha sortit l'oportunitat o em va vindre de gust. Vaig fer la primera carrera allà a Sant Julià i em va agradar, em va deixar l'espineta. Allà a Sant Julià hi havia la Cristina Bru, que és la seleccionadora de la Federació Catalana, i em va dir si volia anar a provar a fer un entreno de la selecció, de la primera etapa de la volta allà a Berga, i bueno, doncs, llavors ens va dir que estàvem seleccionades i jo vaig dir doncs, endavant, supercontenta, amb ganes d'afrontar nous reptes i amb molta il·lusió d'aprendre.
2: Sap la gent quan rep un Òscar,
1: sí,
2: Roger?
1: Sí.
2: Que pugen allà dalt i agraeixen a tothom el premi.
1: Estic de gala, molt contents.
2: Doncs vinga, va, agraeix, Ivet, agraeix.
3: I per acabar, m'agradaria agrair a totes les persones que han estat al meu costat ajudant-me sempre, que són sobretot la meva família, que, bueno, que sempre m'ajuda amb tot el que necessiti i està allà tant en els bons moments com en els dolents. A la meva parella, el Guillem, que m'ajuda moltíssim, el meu biomecànic, el David Dieguez, que en sap moltíssim i sempre m'aconsella i m'ajuda molt, el meu entrenador també, el Javi Sola, i també el de Cycler i Vic, que m'ajuda en el mecànic i tot. Que moltes gràcies a tots, que sense ells res d'això seria possible.
2: Parla molt bé de tu, que agraeixis, Ivet.
4: Veiem la complexitat, no? del ciclisme, de lo complicat que és ser professional i realment doncs, que, com agraeix a la quantitat de tot l'entorn, a la quantitat de gent doncs, que ajuda aquestes ciclistes a fer-ho possible.
2: I lo especial que és córrer una volta ciclista a Catalunya per una noia que porta relativament poc amb el ciclisme. Bueno, anem a descobrir un altre integrant de la selecció, Roger.
1: Sí.
2: Ja us avanço que aquests àudios m'agraden molt.
1: Val.
2: Coneixem a la Núria Muntanya.
5: Bueno, sí, per situar-te una miqueta. Practicar ciclisme l'he practicat majoritàriament sempre. Així més en sèrio fa 4 anys, bueno, més en sèrio, vull dir, sortir-hi més regularment. I després competir vaig començar l'any passat, amb carretera en aquest cas. BTT ja havia fet algunes curses, però en carretera va ser l'any passat amb l'equip de ProRide femení d'en Jofré aquí a Vic, i només vaig fer 3 curses, que em van agradar, però entre... Bueno, per una cosa i l'altra només en vaig fer 3. I aquest any vaig dir, va, en vull fer més. A més, també l'equip ha crescut i hi ha més noies i també es poden fer més coses. I va ser després del campionat de Catalunya que es va fer Sant Julià a l'abril, que la selecció va fer un entreno així per, de preselecció, diguéssim, per la Volta a Catalunya. I jo hi vaig poder assistir i després... És que tot ha passat en un període supercurt. Això va passar a finals d'abril. Després, el 5 de maig, es va confirmar qui anava i qui no, diguéssim, a la selecció, és a dir, qui havia entrat. I des del 5 de maig fins ara, el 19 d'abril, que és quan ja... O sigui, que és divendres, que és quan hi ha la primera etapa de la volta.
1: I com has planificat l'entreno des de llavors?
5: Bueno, s'ha estructurat tot com he pogut. Hem fet uns entrenos més específics, o és que clar, també has de vigilar de no sobrepassar-te amb aquestes setmanes, perquè si carregues moltíssim i t'enxitxes, després la liaràs perquè aniràs fatigada i tot anirà... que s'ha de vigilar el que entrenes perquè per poder rendir bé, no? Al final som un cos que si l'estresses gaire també gripa el motor.
2: A 24 hores de la volta, Núria, com estàs? Si et pregunto com estàs, com et sents, què diries?
5: No sé, jo crec que estic en una bombolla, perquè per una banda, clar, jo no m'hi... És que ni al principi d'aquesta temporada em plantejava tenir aquest objectiu, la veritat, n'hi havia d'altres, però aquest no l'hagués dit mai. I de fet, encara ara no sé com em plantejaré els dies de la volta. Arribaré allà i quan hagi de tocar peus a terra, és que no sé ni si tocaré de peus a terra. Però amb això, al meu cap hi ha l'Àngel que està supercontent i té moltes ganes i està superemocionat perquè al final poder anar amb la selecció i formar part d'aquest equip serà una gran experiència, que saber si es torna a repetir o donar l'oportunitat. I per l'altra banda hi ha el dimoni que pensa que està cagat, que té por i aviam com sortirà tot això, perquè al final... Hòstia, hi ha un nivell que no m'hagués imaginat jo estar competint contra elles, que al final el meu únic objectiu és acabar les etapes i poder sortir, poder entrar dintre de temps, diguéssim, de cursa i poder sortir el dia següent. I no sé, aviam com va tot. Jo espero que tot vagi superbé i al final, quan hagi acabat la volta, tocar de peus a terra i dir, buah, ha passat tot això que no t'ho haguessis imaginat a principi de temporada, i ja està. Que surti el que surti i estaré contenta, i al final serà una experiència que no sé, saber si es torna a repetir, saps? Per tant, aprofitar-la a cada moment i ja es anirà veient.
2: Si la cosa surt bé, que sortirà bé, ho celebrarem. I fem el que vulguis, Núria. O sigui, demana'ns el que vulguis, si surt bé, tot. Si arribes a Barcelona. Si arribes a Barcelona et fem un programa especial, ja ho he dit.
6: D'acord.
2: Ja ho he dit. I si la cosa no surt perfecta, Núria, què fem?
5: Ja et dic, molt mala, un retiro espiritual i cap al BTT, que també falta gent.
1: Després de la Núria, em ve molt de gust que conegueu la Jenny Torra Guitart. A mi em sembla brutal. Presenta't tu mateixa, va, Jenny.
7: Jo sóc la Jenny Torra Guitart, tinc 33 anys, visc a Olors del Lluçanès, i fa uns 6 anys que vaig començar a muntar en bicicleta sense cap aspiració, ni sense cap objectiu, ni sense bicicleta, ni tan sols. No era ni meva. Però mica en mica vaig començar a agafar-li el gust. Llavors jo feia un altre esport, que és el que sempre m'ha agradat molt i el que sempre a casa hem practicat, que és el motocross. I arrel d'una lesió amb aquest esport, mira, volia perdre uns quilos de l'embaràs del meu fill i hi havia una casa, hi havia una bicicleta a casa amb un rodillo del meu home i una cosa va portar l'altra i dic, doncs cada dia faré una estoneta i sense donar-me compte estava totalment ja obsessionada, com aquell qui diu, no? Llavors, quan portava un parell d'anys ja una mica amb constància cada dia i entrenant i tal, vaig començar a provar la competició i ara aquesta serà la meva quarta temporada competint.
2: Molt bé, Geni. Mira, abans, quan estàvem parlant, que em sembla que ha entrat per l'àudio, que l'àudio se sent com un parc amb nens, i pensava, és que ens representa aquest àudio, perquè moltes vegades fem àudios igual, Sergi, que anaves a dir alguna cosa, no?
4: No, que és curiós com a vegades gent que potser no tenia plantejat fer un esport o no sabia que se li donava bé un esport en concret, doncs acaba triomfant o destacant en aquest cas en el ciclisme. I és que segurament si des de ben petits a tots doncs, ens eduquessin de forma correcta en l'esport i trobessin doncs, les nostres habilitats i el que més ens agrada, segurament tindríem molts més esportistes doncs, de bon nivell aquí al país. Per tant, fomentar l'esport des de joves.
2: Molt bé. Geni, pel que sembla, això del ciclisme et va enganxar i ara la volta, Geni.
7: Evidentment em va enganxar, no? I em va agradar molt. Lluny d'aspiracions ni res més que un hobby, no? Però bueno, un hobby que l'he treballat molt, que al final la meva vida pues, no és senzilla, no? Jo he començat aquest esport de gran amb una feina molt física i exigent. Jo treballo 10 hores cada dia amb una feina que estic tot el dia dreta, que és totalment física. Llavors, soc mare de família, tinc un fill, tinc la meva família i, bueno, amb el que això requereix, no? Pues horaris, obligacions, estar tot arreu, estar pendent de tot. Llavors, pues, bueno, i traient això, pues, les meves hores que tinc lliures, que normalment és entre una hora i mitja i com a moltíssim dos, doncs les dedico plenament a l'entrenament, no? I des d'aquests 4 anys que estic competint, pues no he fallat mai a cap entrenament, mai ni un. Llavors, bueno, això demostra que al final pues, soc una persona pues, molt disciplinada, que m'agrada molt superar-me a mi mateixa, no? I veure com aquesta progressió positiva doncs bueno, m'ha anat donant cada vegada pues, més motivació, els meus petits objectius, he anat aconseguint els reptes que m'he ficat i, bueno, i ara pues...
2: I ara això suposa un repte enorme.
7: És el repte més gran de la meva vida esportiva i és un repte que alhora pues, clar, em provoca doncs, bueno, moltes emocions, no? perquè bueno, és una fita històrica, no? que podré experimentar i recordar-la sempre, però alhora també pues, és una lliga que jo no em puc comparar, no? A l'hora de competir hi ha equips professionals, hi ha noies semiprofessionals, llavors evidentment jo no puc tindre un nivell per competir, però bueno, si més no podem tindre el nostre millor nivell que pugui exprimir, no? El meu màxim rendiment, intentar arribar amb les millors condicions possibles, donar-ho tot, tot i més, disfrutar, intentar disfrutar del moment i bueno, qui ho dona tot al final no està obligat a més, no?
1: A gaudir-ho molt, Geni. La darrera protagonista de la selecció amb qui hem parlat és la Estefania Jiménez. Sabem que hi ha una etapa especial per ella i, per tant, què hem fet? Preguntar-li per això com veus la tercera etapa, Estefania?
6: Jo crec que és una etapa molt, molt trencacames i molt ràpida. Llavors, potser sí que a principi d'etapa entre el Coll de Parpés i Sentmenat pot arribar bé una fuga, però si tot i està molt decidit entre la part final, en plan la general, jo crec que no arribarà una fuga, o com a mínim no agafaran molt de temps, sinó que les tindran com més controlades, perquè al final és una arribada molt ràpida, que a partir de què passa a Terrassa, llavors ja és tot baixada i tot planer fins a Barcelona, no? I el que has dit, es passa molt a prop de casa i personalment es passa davant de casa meva, que jo visc a dalt dels Quatre Vents. Llavors, si arribo a passar sobretot la segona etapa, que és la més dura de totes, que mai havia fet una etapa tan, tan dura, que és la Molina, però pujant per la Creueta, si arribo a passar em faria moltíssima il·lusió passar doncs, per davant de casa meva a la Volta a Catalunya.
1: Doncs va, que passant per davant de casa ho aconseguiràs. Fem una crida, no? Volem pintades a la carretera per l'Estefania. Algú t'ha dit ja que et vindrà a veure?
6: Aniran a veure els meus pares, bueno, la meva família en general, els amics, la gent de la uni. Llavors faria moltíssima il·lusió, però s'ha de passar i s'ha de patir moltíssim. I jo crec que a nivell de catalanes, ja no només com a selecció, sinó els equips catalans que hi venen, com el Massi i això, intentaran deixar-se veure, no? Crec que aquest any hi ha corredores catalanes que estan molt bé i que estan caminant moltíssim. Llavors es pot fer una volta a Catalunya molt maca per part de les catalanes.
4: I per últim, ens fa moltíssima il·lusió conèixer la Sara Prados, ciclista navarresa del Mataró.
8: Bueno, em dic Sara, soc de Navarra, però porto 5 anys estudiant a Girona, i les meves expectatives per la volta són patir molt, gaudir i sobretot aprendre, perquè és la meva primera vegada amb el peloton professional i crec que puc aprofitar-ho molt. I com a equip, bueno, intentar ajudar-nos el més que podem i intentar estar endavant, aprendre també, perquè no hem corregut molt com a equip, o sigui que crec que també és una molt bona oportunitat i res, fer pinya i a gaudir.
2: Sara, parles un català perfecte, enhorabona.
1: I fem teves les teves paraules perquè les fem nostres, no? Perquè volem fer pinya, també. Fer-nos teves les teves paraules és molt complicat. No, però fer-nos les nostres sí que és fàcil. Sí. Perquè fer pinya és el que farem aquests 3 dies a la Volta Ciclista a Catalunya.
2: Sortint a animar, Sergi?
4: Que tothom surti, que tothom animi des d'on pugui, i perquè val la pena. Val la pena i és una sort tenir una cursa com aquesta a casa nostra.
2: Marian Bosch, Evita Music,
4: sí.
2: Moltes de les millors ciclistes del món, i Paula Blasi, Mireia Benito, totes les catalanes que hem escoltat aquests 3 dies a les carreteres catalanes. Visca el ciclisme, visca la volta, ens veiem aquest cap de setmana, va.
1: I visca vosaltres!

0: ました。
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassa de Tarragona ha mort aquest matí i puja així fins a dues les víctimes mortals d'aquest succés. L'incident es va produir ahir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un menor de 12 anys va morir ahir i 2 de 13 van ser evacuats en estat crític a l'hospital. En plana educativa en marxa aquest matí la 6a Assemblea Educativa de Catalunya, que ha arrencat cap a les 10 del matí a l'Ateneu del Clot, a Barcelona. Entre altres, l'Assemblea té sobre la taula la definició de les mobilitzacions de cara al curs 2026-2027. L'ordre del dia preveu fer una valoració del moment actual després de la consulta del preacord d'educació amb alguns sindicats i analitzar les possibles passes a seguir a partir d'ara. L'Assemblea està formada per 200 personal d'atenció educativa professional del lleure educatiu i representants sindicals. Recuperem plana de successos. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Forrellac al Baix Empordà, que ha cremat unes 11 hectàrees de vegetació, majoritàriament terreny agrícola. El foc es va declarar ahir cap a 3:15 de la tarda i va obligar a confinar durant una hora els habitants del nucli de Canapost. No marxem del Baix Empordà, en aquest cas a la Bisbal, on s'ha recuperat el subministrament d'aigua després de 24 hores sense a causa d'una averia. Els operaris van aconseguir reparar la fuita principal cap a les 5 de la tarda, però en el moment de restablir el servei es va produir una nova averia a un metre de la primera. Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a 9:45 del vespre i el servei va quedar completa restablert a les 4 de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de la incidència a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels darrers 50 anys. Parlem ara de cultura, perquè l'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites destacades durant el festival Air Invictus, celebrat a Porto, a Portugal. La companyia ha assolit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons i, a més, també ha aconseguit el rècord europeu de major nombre de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. I tanquem amb els esports. En futbol, el Sabadell assoleix l'ascens a la segona divisió després de guanyar per 4-0 al Zamora al partit de tornada disputat ahir a la Nova Creu Alta. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Sí, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets hostequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

prop del mar, vora la platja, s'hi passeja un pescador que amb els ulls humits i closos pensa amb els records borrosos de la mar i de l'amor. Vora el mar, prop de la platja, els records del pescador es fonen amb les onades. Hi ha una noia enamorada, li canta aquesta cançó.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. L'avisa al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància, i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada i és el tercer mort des que va començar la campanya de bany a Catalunya després dels dos menors de 12 i 13 anys accidentats ahir a Tarragona. I en mobilitat, des de les 12 del matí d'ahir fins dos quarts d'una d'aquest matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda. Ara mateix només es registren retencions importants alguns trams de l'AP7 tant cap a Girona com en direcció sud, mentre que hi ha un carril tallat a la C14 a Basella cap a la Seu d'Urgell. També en mobilitat i en aquest cas en successos, un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-522 a Sant Feliu de Buixalleu, on s'han vist implicats dos turismes i dues motocicletes. Marxem ara fins a Valls, on la festa major de Sant Joan ha començat aquest matí amb la cercavila de l'Envelat, impulsada per la Unió d'Anelles de la Flama, i l'està seguint en directe des de Ràdio Ciutat de Valls el David Prats. David, bon dia.
2: Bon dia, des del carrer de la Cora ara mateix ja està havent-hi aquesta cercavila de l'Envelat organitzada per la Unió d'Anelles de la Flama i que enguany presenta una mostra d'elements coronats de Catalunya. El protagonista és el lleó, que estrena corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho podeu escoltar amb colles vingudes d'arreu del país que han sortit des del passeig dels Caputxins, per exemple, el lleó de Reus, l'àliga de Tàrrega, el gegant Reis de Badalona, el lleó de Lleida, l'àliga del Vendrell, els gegants Colom de Sant Andreu del Palomar i el mateix lleó de Valls, aquesta cercavila que acabarà a la plaça de les Garrofes amb les ballades de lluïment i un vermut. La jornada ha arrencat a les 11 del matí a la Biblioteca Popular amb la xerrada L'Art del Metall a la Festa amb el constructor del lleó Lluís Musté i la creadora de la nova corona del lleó Carme Garreta. Una festa major de Sant Joan que aquest vespre a partir de les 8 tindrà el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Vitzeta.
1: Moltes gràcies, David. Seguirem molt atents a aquesta festa major de Sant Joan de Valls. I tanquem amb els esports. En bàsquet, el Barça juga avui el segon partit de la final de la Lliga CB a les 8 de la tarda a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran el segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
2: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
1: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
2: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
1: Informa't al Molí Jove.
3: Adéu, filla. T'espero per dinar?
4: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
5: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Garcia.
7: Què?
6: Diumenge fem programa.
7: Clar, com tots.
6: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
7: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
7: Ai, fullet.
6: Ai, Garcia.
7: Mare de Déu, Senyor.
8: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
9: Hola.
10: Hola.
9: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
10: La de fora.
11: La de dins.
9: La que escriu
12: i la que para.
11: I la que parla.
9: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.

Bona tarda, amigues i amics del Música en 8 mil·límetres. Avui ja fem el programa número 501. Posterior a la celebració del programa 500, que va ser una mica especial, amb sol·licituds i felicitacions d'una colla de bons amics. Anava a dir, Eli, com ho tens? Però no, és David. David, com ho tens tot això? Tot a punt? Doncs va, som-hi!

I comencem amb la pel·lícula Quatre llaunes. És una comèdia d'aventures de l'any 2019 que va dirigir Gerardo Olivares amb Jean Reno, Susana Abaitua, Enrique San Francisco, Francesc Garrido com protagonistes. Al saber que el seu amic Joseba està malalt, Totxo i Jean-Pierre decideixen visitar-lo a Mali, recordant els viatges que va fer tots, que van fer tots tres junts als anys 80, creuant Àfrica en cotxes que després venien a Mali i a Níger. S'aventuren a travessar el Sàhara amb un Renault 4L, que encara conserva la filla d'ell. Va ser com un Dakar, però casolà. Escoltem un track de la seva banda sonora que ens interpreta el grup Pájaro Sunrise. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Netflix.

I anem amb El riu de la vida. És una pel·lícula dramàtica de l'any 1992 que va dirigir Robert Redford, i amb el següent repartiment: Craig Schiffer, Brad Pitt, Brenda Bletin i Emily Lloyd. Relat condensat a la mirada càlida dels herois que van de pas. Redford construeix a ritme pausat un drama tens, evocador i emotiu. Va guanyar un Òscar a la millor fotografia i la seva preciosa banda sonora la va signar Mark Isham.

Bé, ara seguim amb Mad Max 3, Més enllà de la cúpula del tro. És una pel·lícula australiana d'acció i ciència-ficció. Diria també que és un western futurista que va dirigir George Miller l'any 1985. I en el repartiment hi eren Mel Gibson, Bruce Spence, Tina Turner i Frank Trinh. Després de la catàstrofe nuclear, Mad Max travessa un desert on perd la caravana de camells. Arriba a una ciutat on li proposen canviar-los a canvi que ataqui el tirà de la ciutat subterrània, un nan que fabrica gas metà amb excrements de porc. Escoltem de la seva banda sonora el mític tema que ens interpreta la gran Tina Turner, No necessitem un altre heró. La pel·lícula la teniu encara en alguna plataforma i en aquest cas és Prime Video.

Bé, ara ens anem amb la pel·lícula Vides Perfectes. És una coproducció Estats Units-Reina Unit de l'any 2024, que va dirigir Benoit Delhomme, i en el repartiment hi eren Jessica Chastain, Anne Hathaway i Anders Danielsen com protagonistes. Una tragèdia familiar trenca l'harmonia, derivant la trama cap al thriller de suspens, resolt per Delhomme amb eficàcia i elegància. El duel, des de les actrius, és d'un notable alt, sens dubte el millor de la pel·lícula. La intrigant banda sonora és d'Anne Nukitin.

Bé, seguim amb Cowboy de Ciutat. És una pel·lícula nord-americana de l'any 1980, dirigida per James Brights, i en el repartiment hi van ser John Travolta, Debra Winger i Scott Glenn. Bette Davis és un jove texà que es traslada des d'un poblet de Texas a Houston. La seva intenció és trobar feina i divertir-se. Aviat comença a freqüentar el Gillies, un local de música country, on s'enamora de la vella Sissy. De la seva banda sonora escoltem el tema que ens interpreta la Charlie Daniels Band.

El secret d'una obsessió és un thriller d'intriga de l'any 2015 que va dirigir Billy Ray i que en el repartiment hi eren Nicole Kidman, Julia Roberts i Dan Norris. Ray i Jess, dos agents de l'FBI, són rellevades dels seus llocs quan apareix assassinada la filla d'una d'elles. 13 anys després, Ray troba per fi una pista per resoldre el cas. Escoltem un track de la seva intrigant banda sonora que signa Emilio Cauderer. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu encara a la plataforma Prime Video.

No és l'altre cantó del mirall, eh? No us confongueu. És música en 8 mil·límetres. Però Maiden, Burning Ambition, és un documental estrenat aquest 2026 i dirigit per Malcolm Bemville. És la història dels 50 anys d'Iron Maiden, l'ascens de la banda des dels pubs de l'est de Londres fins als estadis més grans del món, explicat a través d'entrevistes exclusives amb membres de la banda, opinions de celebritats i imatges inèdites. Escoltem un dels temes de la banda, anomenat The Trooper, i la podeu veure encara a Kinepolis, es plau, Cornellà.

Vinga, ja hi som, a pel·lícules en blanc i negre. Avui tenim la pel·lícula Jo confesso. És una pel·lícula d'intriga que va dirigir Alfred Hitchcock a l'any 1953. O sigui, encara havia de néixer jo, tu. Un any després vaig néixer, eh? 54. I on hi sortiren com protagonistes Montgomery Clift, Ian Baxter i Carl Malden. Un prevere escolta la confessió d'un criminal quan les circumstàncies impliquen el capellà i les sospites de la policia hi recauen, llavors haurà d'afrontar una situació espinosa. No pot explicar el que sap. Cal, doncs, encobrir el culpable, perquè està obligat a respectar el secret de confessió. Estem parlant de l'any 53, Eli, perquè això ara crec que no passaria. La banda sonora la va signar Dimitri Tiomkin.

I ara anem amb la pel·lícula Males Calles. És un film de Martin Scorsese de l'any 1973, i on hi sortiren Robert De Niro, Harvey Keitel, David Proval i Amy Robinson com protagonistes. Nova York, 1972. Charlie és un jove italoamericà de 27 anys que intenta ascendir a la màfia de Nova York, però aquest ascens es veu obstaculitzat pel seu sentiment de responsabilitat envers el seu imprudent amic. Escoltem un track de la seva banda sonora, com és aquest Be My Baby, que ens interpreten The Ronettes, i la pel·lícula la podeu veure a la plataforma Netflix.

Grans bandes sonores de la història. I què tenim avui? Doncs tenim Els Reis del Sol. És una pel·lícula dirigida per J. Lee Thompson a l'any 1963 i en el repartiment hi van ser Yul Brynner, George Chakiris i Sidley Anfield. A la costa del Golf de Mèxic, la tribu nativa americana del Cap Àguila Negra s'enfronta a la tribu maia del rei Balam. La banda sonora la va signar Elmer Bernstein. Sí, sí, el que va composar també Els Set Magnífics, La Gran Evasió i Matar un Rossinyol. Gran compositor. L'escoltem, doncs.

Jugada Mestra. És una pel·lícula estrenada aquest 2026 i que ha dirigit John Peyton Ford. En el repartiment hi són Glenn Powell, Margaret Powell i Ed Harris. Beckett, un potencial hereu d'una fortuna milionària, només té un petit problema, que és el vuitè a la línia de successió. Això, per descomptat, té una solució fàcil: matar-los a tots fins que només quedi ell. Escoltem de la seva banda sonora el tema de Clapping Song, que ens interpreta la novaiorquesa Shirley Ellis. I la pel·lícula la teniu a dos plataformes, a Netflix i a Disney+.

La setmana passada, quan vam fer el programa número 500, el Josep Ballosera es va quedar, diguem, sense poder escoltar doncs, el seu tema, eh? Perquè bueno, hi va haver imprevistos i no va poder. Doncs ara, Josep, aquí la tens. Eh? Josep Ballosera és un membre de la fila 6 del Savoy. Eh? Bé, fins que va arribar la seva hora, és la pel·lícula. És un western dirigit per Sergio Leone a l'any 1968 i en el repartiment hi eren Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale i Gabriele Ferzetti. Britt McBain, un granger vidu d'origen irlandès, viu amb els fills en una zona pobra i desèrtica de l'oest americà. Ha preparat una festa de benvinguda a Jill, la seva futura esposa, que ve des de Nova Orleans. Però quan Jill arriba, es troba que una banda de pistolers els ha assassinat a tots. És un començament molt fort, de la pel·lícula. Està considerada una pel·lícula de culte. I la bona banda sonora la signa, com no, Ennio Morricone.

Viu i deixa morir. És una pel·lícula d'acció i aventures, vaja, com totes les de l'agent 007 James Bond. Va ser estrenada el 1973 i va ser la primera que l'actor britànic Roger Moore interpretava a l'agent. També sortiren Japet Koto, Jane Seymour, Clifton James i David Harrison. James Bond és enviat per aturar un magnat de l'heroïna diabòlicament brillant, armat amb una organització complexa. Dic que hi ha una meravellosa fugida d'una granja de cocodrils, una superba col·lecció de maneres grotesques de matar i un magnífic sentit del ritme. Una de les millors coses de la pel·lícula és la banda sonora i, com no, el tema principal, com és aquest Viu i deixa morir, que ens interpreta Paul McCartney. I la pel·lícula encara la podeu veure a Movistar Plus.

I marxem amb ritme de rock and roll, amb la pel·lícula Lilo Stitch. És una pel·lícula d'animació estatunidenca del 2002, produïda i realitzada per la Walt Disney Pictures. Va ser escrita i dirigida per Chris Sanders. Remake en imatge real de Lilo i Stitch. Narra la història d'una nena hawaiana solitària i un extraterrestre fugitiu que l'ajuda a recompondre la seva trencada família. La banda sonora és de Dan Romer, però escoltem un dels temes cantats com és aquest Burning Love, interpretat per Winona Judd. I la pel·lícula, evidentment, si és d'animació, està a Disney+.

I final del programa d'avui, que esperem que us hagi agradat força. Per això el treballem. Si és així i el voleu tornar a escoltar, ho podeu fer el proper dissabte d'una a dues de la tarda i sempre el tindreu també a radiomolinsderrei.cat. Gràcies, Eli, gràcies, oients, per la vostra confiança i res, fins la propera setmana amb un nou programa de música en 8 mil·límetres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Des de les 12 del matí d'ahir fins a dos quarts d'una d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
2: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben avui en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
2: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendis.
0: Moment idoni, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. Aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen les 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
0: I parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
2: Se l'acusa dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Afegim que precisament també se li ha retirat el passaport i s'ha de presentar al jutjat cada 15 dies.
0: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga avui el segon partit de la final de la Lliga ACB a la pista del València Bàsquet.
2: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles han abandonat ja l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan, entre les 12 del migdia d'ahir divendres i dos quarts d'una d'aquesta jornada de dissabte, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta, doncs, del 86,5% del total dels 610.000 vehicles previstos.
2: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
0: Com diem, situació doncs molt normalitzada ja a la xarxa viària. Recordem que aquesta primera part de l'operació sortida s'acaba d'aquí a menys d'una hora i és que a hores d'ara només hem de destacar un carril tallat a la 27 a la Pobla de Mafumet, en aquest cas en sentit Tarragona, i retencions que no arriben als 5 quilòmetres a la C35 a Llagostera, a la demarcació de Girona, i també a la P7 en direcció Girona al seu tram de Montornès del Vallès i Mollet del Vallès. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas un únic apunt negatiu. Un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva, en un accident on s'han vist implicats dos turismes i dues motocicletes.
2: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:15 del matí. El ferit greu ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària en el seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
0: Obrim ara la plana d'incendis, i és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, es troben en situació de perill molt alt, precisament com diem, d'incendi forestal, durant la jornada d'avui, segons el darrer comunicat dels agents rurals.
2: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. Tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa i es demana precisament en aquests territoris extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir precisament el risc d'incendi. El Pla Alfa és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5 i el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Francesc Coll és cap dels agents rurals a la Catalunya Central.
3: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
0: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com expliquem, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb molta incertesa.
2: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santi Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergència Centre.
5: L'any passat va ser un fre. Doncs quan hi havia incendi agrícola, arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant, era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor, com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament a dia d'avui no tenim clar com serà.
2: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir, poc abans de les 4 de la tarda, i que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapost. Ha cremat, en aquest cas, aquest incendi, un total d'11 hectàrees.
0: I al fil de tot això, tot i que les pluges de la tardor i primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat encenen les alertes dels bombers voluntaris en aquest municipi del Maresme.
2: Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
6: Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. Eduard Caimel és el cap dels bombers voluntaris aquí a Tordera.
7: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així que aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com evoluciona tota la temperatura.
6: Una de les grans novetats aquest estiu és l'ampliació de la plantilla al Parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar als 18 efectius. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un urbà i un 100% forestal, i el suport de les ADF, el que garanteix una capacitat de reacció immediata davant qualsevol avís.
0: Haurem d'estar molt atents a aquest Pla Alfa que està activat al nivell 3, com diem, i també a les temperatures, perquè demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació meteorològica de perill per a aquestes altes temperatures que, com diem, s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
2: El nivell de perill màxim oscil·larà entre el nivell 2, un nivell moderat, i el nivell 4, nivell alt, i afectarà pràcticament a totes les comarques de Catalunya.
0: Al fil d'aquestes temperatures que pujaran fins als màxims o pujaran de valent, com diem, a partir d'aquest cap de setmana i fins a la revetlla de Sant Joan, un dels molts punts on aquestes temperatures podrien tocar sostre serà a Terrassa.
2: En aquest municipi, des de Protecció Civil, es recomana precaució i prendre mesures, sobretot aquells col·lectius més vulnerables, i és extrapolable a la resta de municipis. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
8: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís per calor intensa de cara als pròxims dies. Segons la previsió, l'episodi amb més calor començarà aquest diumenge 21 i es podria allargar fins a la revetlla de Sant Joan. Terrassencs com en Josep, en Francesc i la Laia ja adapten les seves rutines per afrontar-ho.
9: O sigui, quan acabes de dinar, més agradable fer una migdiada i després sortir a partir de les 7 de la tarda, començar a refrescar una miqueta, està clar.
10: Algo haremos, a piscina, algo de playa i casa i aire condicionado.
11: M'estimo més l'estiu que l'hivern, encara que a vegades molesta, però bueno, et fas una bona dutxa
12: amb força aigua gelada i estàs la mar de bé.
8: De moment, la Direcció General dels Agents Rurals manté el Pla Alfa a nivell 1 a Terrassa. Aquests últims dies les temperatures han rondat els 32 graus, però ens hem de preparar per fer front a la pujada, ja que podrien superar fàcilment els 35. Davant d'aquesta situació, es recomana extremar precaucions, com hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia o limitar l'activitat física a l'aire lliure.
0: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
2: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí. Fora d'hores de vigilància i fins al lloc s'hi ha desplaçat 4 ambulàncies al servei d'emergències mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
0: I més successos, i també a les platges, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort i se suma així la segona víctima en aquest succés i la tercera durant tot el cap de setmana.
2: L'incident concret aquest a la platja de Tarragona es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest mateix matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
2: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
0: Seguim parlant de successos. En aquest cas, ens n'anem al Baix Empordà, concretament a la Bisbal, que ha recuperat el subministrament d'aigua després de 24 hores sense tenir-ne a causa d'una averia. Els operaris van aconseguir reparar una primera fuita cap a les 5 de la tarda, però en el moment de restablir el servei es va produir una nova avèria molt a prop d'on s'havia produït aquesta primera.
2: Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a 9:45 del vespre i el servei va quedar completament restablert a les 4 de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de l'avaria a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels últims 50 anys.
0: Parlem ara del medi natural, i és que amb l'arribada de la calor, els espais naturals i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
2: Per això, en diferents punts del territori implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens dona tots els detalls Queralt Àries.
13: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
14: Pernoctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, sisplau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
13: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà, s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
15: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí bé de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem anant cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
13: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
0: Obrim plana política. El jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president espanyol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
2: A més, l'auto fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport, obligant-la a presentar-se als jutjats cada 2 setmanes i prohibint-li sortir del territori espanyol.
0: i aquí a nivell català marxem fins a Terrassa, on avui s'ha commemorat el 50è aniversari de l'assemblea que la UGT va celebrar l'any 1976 en ple procés de transició.
2: L'acte ha servit per recordar la lluita de les llibertats democràtiques i sindicals i reivindicar la vigència d'aquells valors mig segle després. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
16: Fa just 50 anys, la UGT celebrava a Terrassa una gran assemblea sindical en un moment clau de la transició. Corria l'any 1976 i la democràcia tot just començava a obrir-se camí després de 4 dècades de dictadura. Mig segle després, la UGT assegura que aquell compromís continua plenament vigent davant dels reptes actuals. Ens ho explica el secretari general del sindicat, Pepe Álvarez.
17: Algunes coses que tenim damunt de la taula doncs, no deixen de ser tan diferents de les que hi havia fa 50 anys. Continuem una lluita pel treball decent cada dia, continuem una lluita per lluitar sobretot contra aquesta fòbia contra els immigrants.
16: L'acte ha reunit representants sindicals, responsables institucionals i militants de diverses generacions per recordar un episodi que forma part de la història del moviment obrer i de la recuperació de les llibertats democràtiques al país. Ens ho explica la Cèlia Ros, una treballadora sindicalista que hi va ser a l'assemblea.
18: Es va fer aquí a Terrassa, l'assemblea, perquè precisament era la ciutat que estava més ben organitzada per l'UGT. O sigui, els que eren més, els que estaven molt ben organitzats.
16: 50 anys després, la defensa dels drets laborals i la democràcia continua sent una de les principals banderes del sindicat.
0: Parlem ara de la Fundació Pere Tarrés, que ha arrencat avui les activitats de lleure, coincidint amb la temporada d'estiu, amb la sortida dels primers grups de colònies. Infants i famílies s'han trobat a les 8 del matí a l'espai Trencaclosques de Barcelona per marxar amb autobús cap a Tremp per passar-hi una setmana.
2: Fins al setembre s'espera que 40.000 infants i joves participin en alguna de les activitats de lleure que organitza la Fundació. Enguany, a més, s'han incrementat les beques fins a les 7.500 per assegurar l'augment de les desigualtats. Des de la Fundació també reivindiquen el valor educatiu del lleure després d'un curs marcat per les protestes i el malestar docent.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, concretament de la segona jornada del Festival Sonar 2026. S'ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Dani in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.

0: D'una banda, el duet de Celrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra, el productor colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoperreo i l'experimentació.
1: I seguim parlant de música, ens n'anem del Festival Sonar al Magnífic Fest de Lleida, on el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit d'aquesta cinquena edició del festival.
0: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat com el Jo Mai Mai o la Gran Eufòria.
1: Canviem de tema. L'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites molt destacades durant el festival Air Invictus celebrat a Porto, al Portugal.
0: La companyia ha assolit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons, després de formar al cel el missatge 3.100 drones è un propósito cuando soñamos juntos, now existe impossible. A més, també ha batut un rècord europeu del major nombre de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. Aquest doble èxit arriba pocs dies després que l'empresa participés en la celebració de la benedicció de la Sagrada Família presidida pel papa Lleó XIV, en què es va encarregar de projectar la figura d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona.
1: I avui també toca parlar ja de Sant Joan o de la prèvia d'aquesta festa. En aquest cas, anem fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí, precisament de festa i simbologia, amb l'envelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp, des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Muster.
3: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
2: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8 amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Rizzetta.
1: I seguim amb cultura, parlem de jocs de taula que viuen des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: Precisament a Cardedeu, al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Precisament aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
5: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratius, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
4: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
1: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça s'enfronta avui de nou a partir de les 8 de la tarda al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
1: D'aquesta manera, els blaugranes buscaran un segon punt que els deixi el títol a tocar, ja que després tindrien dos partits al Palau Blaugrana per sentenciar un nou títol de la Lliga ACB. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar i al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: Precisament la crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
7: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust, segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadri Liamit a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell que, insisteixo, 5 anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
1: Un Sabadell que ascendeix a la segona divisió i veurem si demà podem explicar un altre ascens d'un equip català, en aquest cas del Badalona. Això sí, els badalonins ho tindran molt més difícil després de perdre per 3-0 al partit d'anada de la final d'ascens a la segona federació al camp del Compostela.
0: Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens porten la crònica de la prèvia d'aquest partit, Aleix Blanc.
8: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
9: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
8: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Passem al futbol sala perquè el Barça jugarà o té també el títol de Lliga a tocar. Recordem que guanya per 2-0 la final davant del Pozo de Múrcia. Anem ara amb un altre punt de futbol sala perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar, en aquest cas, amb el primer equip fins l'any 2028.
0: L'ala de 21 anys, que ha jugat un any cedit al Barça Atlètic de la segona divisió.
1: I acabem parlant de handball perquè el Balonmano Granollers i Pablo Urdangarín han arribat a un acord per ampliar la vinculació contractual del jugador, que continuarà defensant els colors del Granollers fins l'any 2028. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
12: Orgull de L, orgull de G.
13: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
14: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
15: L'univers infinit. Observació Astronòmica de Sabadell.
16: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. Cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 quilòmetres per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 quilòmetres al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.
10: La xarxa.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Des de les 12 del matí d'ahir fins a un quart d'una d'aquest matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
0: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
1: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
0: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi.
1: A més, com a última hora, els bombers ja han estabilitzat 3 petits incendis de vegetació a Flix, Montornès del Vallès i Torrefeta i Florejacs. Precisament anem a conèixer l'evolució de la meteorologia de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
17: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. Aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen les 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I en plana de successos, un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona aquest matí.
0: A més, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassa de Tarragona ha mort, i pugen fins a 3 les víctimes mortals en les darreres 24 hores.
1: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet aquesta tarda a partir de les 8.
0: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan entre les 12 del matí d'ahir i un quart d'una d'aquest matí, segons dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta, doncs, del 86,5% del total de 610.000 vehicles previstos.
0: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Ara mateix, doncs, situació molt normalitzada i tranquil·la a la xarxa viària catalana. Només destaquem tres carrils tallats, un a la B20, al nus de la Trinitat, un altre a la A27, a la Pobla de Mafumet, en sentit Tarragona, i un altre a la C14, a Basella, en sentit la Seu d'Urgell. Només hem d'apuntar un succés negatiu en aquest sentit en mobilitat, i és que un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, on s'han vist implicats dos turismes i dos motocicletes.
0: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:15 del matí i el ferit ha estat traslladat en helicòpter a un centre hospitalari, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària pel seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
1: Obrim ara plana d'incendis i també del fenomen de calor que ens arriba aquest cap de setmana. Per una banda, un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal durant la jornada d'avui, segons la darrera publicació dels agents rurals.
0: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals la l'Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. Tenen activat precisament el nivell 3 del Pla Alfa. I això demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. Tot i estar aquestes comarques en avís, també s'ha de tenir molta prudència fora d'aquestes comarques. El Pla Alfa precisament és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5. I el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Precisament Francesc Coll és el cap dels agents rurals a la Catalunya Central. L'escoltem.
18: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
1: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis com

0: com serà.
1: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir poc abans de les 4 de la tarda, que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapós. Va cremar en total 11 hectàrees.
2: Els bombers de la Generalitat llavors han estabilitzat en les últimes hores 3 petits incendis de vegetació a Flix, de la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental, i aquest que us informàvem de Torrefeta i Florejacs. A la Segarra, a Flix, 11 dotacions dels bombers amb 2 mitjans aeris han sufocat un foc amb una finca propera a l'ermita del Remei. A Torrefeta i Florejacs, l'incendi ha mobilitzat 13 dotacions terrestres i ha cremat cereals sense segar a tocar de la L313A i del nucli de Palou. Finalment, a Montornès del Vallès, un foc de vegetació agrícola ha calcinat una zona propera al riu Mugent. S'han activat 8 dotacions terrestres.
1: I també hem de parlar aquest cap de setmana de la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
2: Des de...
1: Aquest nivell de perill, com diem, oscil·larà entre el nivell 2, moderat, i el nivell 4, en perill alt. El nivell màxim, recordem, és el nivell 5, nivell extrem, i afectarà pràcticament totes les comarques de Catalunya. Per exemple, al Maresme s'esperen dies molt calorosos. D'aquesta manera, els ventiladors i els aparells d'aire condicionat s'han convertit en una ajuda vital per suportar aquesta calor.
2: Des de Protecció Civil es recomana precaució i prendre mesures. És per això que també, igualment, en les botigues especialitzades en aquest tipus de productes ja fa temps que noten un augment de les vendes. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
3: L'onada de calor que ha d'arribar aquest cap de setmana a Catalunya suposarà un augment de les temperatures, però a la costa del Maresme el que s'espera és, sobretot, més humitat. Un problema afegit a l'hora de dormir. Davant d'aquest panorama, veïns de Mataró com en Carlos han decidit refrigerar casa seva.
4: Home, fa una calor horrible a casa. Déu meu. Si prefereixo estar treballant 24 hores. L'única idea que poso el cap és dintre la nevera. Fa molta calor, la veritat.
3: I és que últimament l'estiu va acompanyat d'una calor insuportable. Per això, cada vegada hi ha més gent que decideix refrigerar-se la casa o el lloc de treball. A Mataró, els establiments que venen aparells d'aire condicionat o ventiladors ja fa temps que noten més interès per aquest tipus de productes i un increment de les vendes.
5: Ja portem 2 o 3 mesos donant pressupostos, preus, i ara és quan la gent desesperada, doncs ja ve.
3: L'oferta de productes de refrigeració inclou ventiladors de terra i de sostre i aparells d'aire condicionat, tant d'instal·lació com portàtils. Però què és el que funciona millor?
5: Ara mateix és aire, l'única cosa que pot fer baixar la temperatura. Que em diuen, no, un ventilador que va amb aigua, aquí poca cosa serveix perquè com que tenim el mar hi ha molta humitat. Si poses més humitat, més xafogó.
3: Avui dia es pot tenir un aparell d'aire condicionat al menjador o al dormitori principal de casa per menys de 1.000 euros, però hi ha molta gent que no s'ho pot permetre o que directament prefereix els ventiladors. En qualsevol cas, es tracta de trobar solucions per poder suportar la calor que ens espera.
1: No ens movem de la rodalia de Barcelona. De Mataró ens n'anem a Sant Cugat del Vallès, que compta amb una vintena de refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar aquest estiu i tal com us estem explicant, arrenquen demà.
2: En concret, el període d'activació d'aquests punts serà fins al 30 de setembre. Ens n'informa des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
6: En cas d'episodis d'alerta per calor a partir del nivell 3 sobre 6, l'accés a les piscines municipals serà gratuït. A més, durant els mesos d'estiu, l'horari d'obertura d'aquests equipaments s'amplia una hora i serà de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. Durant el mes d'agost, l'Ajuntament també garantirà l'accés a diferents espais, coincidint amb el període més crític de l'estiu. Núria Fernández, regidora de Salut.
7: La calor ja no és només un problema mediambiental, sinó que també és un problema de salut, de sanitari, no? Sobretot en aquells col·lectius més vulnerables, com són la gent gran, les dones embarassades, els nens, les persones amb malalties cròniques, i per tant s'ha de tindre en compte tot això dels refugis climàtics.
6: Els 21 espais habilitats es poden consultar online a través del geoportal municipal des de l'apartat de Medi Ambient.
1: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat aquest matí a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
2: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores

0: La vigilància i fins al lloc s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
1: I d'altra banda, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort i eleva així fins a 2 les víctimes mortals d'aquest episodi.
0: L'incident es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
0: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
1: Seguim parlant de la calor i altes temperatures. Ens n'anem ara, això sí, als espais naturals. En aquest cas, aquests i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
0: Per això, en diferents punts del territori s'implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens n'informa Caral Tàries.
2: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
3: Pernoctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, sisplau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
2: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà, s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
4: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí bé de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem anant cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
2: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
1: Parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
0: A més, l'auto fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport i obligant-la a presentar-se als jutjats cada 2 setmanes i prohibint-li sortir llavors del territori espanyol.
1: A nivell català també destaquem que Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres que planteja per a les eleccions estatals.
0: En un acte a València, amb Mònica Oltra, en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte, el portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord i ha assegurat fer-ho a província, una solució podrien ser les primàries.
1: I d'altra banda, la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del partit a Barcelona per a les eleccions municipals de l'any vinent.
0: En un acte celebrat al Born amb unes 200 persones, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és, i en paraules seves, l'home que aquesta ciutat necessita. També ha defensat que la capital catalana és, i també en paraules de Sílvia Orriols, l'única oportunitat per als catalans de reconquerir la ciutat.
1: I encara un últim apunt polític, perquè recordem que aquest matí han començat les eleccions primàries, precisament per a escollir el candidat de Junts per Catalunya per a les eleccions municipals de Barcelona de l'any 2027. La militància haurà d'escollir entre els 4 aspirants el president del grup municipal, Jordi Martí Galvis, la diputada al Congrés Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament i secretària primera de la mesa, Glòria Freixa. Anem ara fins a Sant Cugat del Vallès, ja que es tracta d'un dels molts municipis catalans que es prepara per a l'eclipsi de sol del proper 12 d'agost.
0: I precisament en aquest municipi ho fan amb recomanacions de seguretat i un programa d'activitats divulgatives. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
5: L'Ajuntament ha presentat el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades.
6: Els oftalmòlegs i les òptiques de Sant Cugat i de tot el país ens estan enormement preocupats perquè expliquen, no, que qualsevol cosa, doncs, que posi en risc el cos reacciona. Si tu poses la mà al foc, cremes i el cos et fa treure, doncs, la mà. En el cas dels ulls això no passa i, per tant, tu pots estar observant l'eclipsi avui i no, o les ulleres que no siguin homologades, etc., i pots acabar quedant a ser.
5: La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. L'Ajuntament també farà una campanya amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, de la segona jornada del Sonar 2026, que ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Danny in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.
7: La terra no engendra una planta així, qui no acaba sent una impostora.
0: D'una banda, el duet de Celrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra banda, el productor colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoparreig i l'experimentació.
1: Seguim parlant de música perquè el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la cinquena edició del Magnífic Fest de Lleida.
0: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels seus himnes generacionals que ha creat, com Jo mai mai o La gran eufòria.
1: Marxem ara fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí de festa i simbologia amb l'envelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya en el que és la prèvia de la Festa Major de Sant Joan.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Musté.
9: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
8: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8 amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Rizzetta.
1: I encara un altre apunt cultural, hem de parlar també de jocs de taula, un fenomen que viu des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: A Cardedeu, precisament al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
10: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
11: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratius, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
10: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
1: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
12: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça de bàsquet precisament s'enfronta avui de nou a partir de les 8 al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
1: Per tant, una segona victòria avui deixa i el títol a tocar dels blaugranes, que tindrien dos matchballs al Palau Blaugrana la setmana vinent. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el centre d'esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar i al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: La crònica d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
13: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadri Liamit a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell que, insisteixo, 5 anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
1: Ascens del Sabadell i veurem si demà en podem explicar un altre d'un altre equip català, en aquest cas el del Badalona, a la segona federació. Això sí, els badalonins ho tindran molt més complicat, ja que hauran de remuntar el 3-0 de l'anada davant del Compostela.
0: La prèvia d'aquest maig ens el porten des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
14: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
15: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
14: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Parlem també d'hoquei patins, perquè l'Igualada va guanyar el tercer partit de la final de l'hoquei lliga contra el Liceo per 5-2.
0: D'aquesta manera, diumenge hi haurà un quart duel entre ambdós equips. Si l'Igualada torna a guanyar, forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol de l'hoquei lliga.
1: I un altre punt d'hoquei patins, el Generali Palau i Queco Iglesias han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia.
0: Tot plegat després d'una temporada on l'equip ha guanyat la Lliga Catalana.
1: Recordem també que en futbol sala el Barça domina la final de la Lliga per 2-0 davant del Pozo de Múrcia i que tindrà a partir de dimarts vinent l'oportunitat de segellar un títol de Lliga que no guanya des de fa 3 temporades. Encara un altre punt de futbol sala per tancar, perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar amb el primer equip fins l'any 2028. L'ala de 21 anys ha jugat un any cedit al Barça Atlètic a la segona divisió. Fins a aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
16: La xarxa de comunicació local.
12: Continguts en xarxa.
17: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Canes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jesse i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
18: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
19: Jo vaig notar com electricitat.
17: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
18: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
20: Vale. Adéu. Gràcies, home.
21: ¿Qué estás haciendo?
22: Soy yo, Joel, tu hijo.
17: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
21: Pensé que tu moriries antes.
23: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
24: ¡Yeeha! Així us declaro marit
25: i cobert.
24: Mm. Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
26: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
23: Gràcies, gràcies!
27: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
28: Un altre cop l'extinció, no!
17: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
29: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig jo.
30: No m'hi veus capaç, oi?
31: Que és una mica en mi.
30: Quin poncho. Fa gràcia que es tornin a barallar.
32: Oh, i tant que sí.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Anem a Querol, a l'Alt Camp, on els bombers estan treballant en un incendi de vegetació forestal. De moment hi estan amb 21 dotacions, 6 d'elles aèries, i és que el foc estaria ubicat a la zona de Vall d'Ossera. Cremaria sota bosc i massa forestal a mitjana alta intensitat. Per ara s'estan els serveis d'emergències, els bombers estan treballant sobretot per extingir el flanc esquerre com a prioritari i també per extingir els focus secundaris que genera aquest mateix incendi. I és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats de l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. Demà precisament arriba aquesta primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures. Ja ha finalitzat l'operació sortida i des de les 12 de divendres fins avui a les 3 han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 597.000 vehicles, el 98% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'avui dissabte. Es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. I també encara en trànsit, ja que tenim un accident a l'AP7 a l'altura de Capmany, en una col·lisió entre un tràiler i 5 turismes. El tràiler hauria quedat fora de la via semivolcat. Els dos ocupants dels vehicles i el camioner han estat estesos pel SEM. I segons les primeres informacions, sembla que no hi ha ferits de gravetat i les grues ja treballen per a retirar aquests vehicles afectats. Per ara, s'obre un carril en sentit sud en aquesta AP7 i hi ha 2 quilòmetres de lentitud. I parlem en plana internacional, ja que l'Iran ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz 3 dies després de reobrir-lo. Teheran ho argumenta dient que és una represàlia pels atacs d'Israel al Líban. Feia migdia precisament que tant Israel com el Líban havien signat un alto al foc per cessar les hostilitats, sobretot entre Hezbollah i el govern de Netanyahu. I tornem a casa nostra en plana política, ja que l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui accions de protesta durant l'estiu i un inici de curs asseguren convuls amb vagues i mobilitzacions. Així ho ha indicat en declaracions als mitjans Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, tot i que encara s'ha de calendaritzat i han d'acabar de definir com seran aquestes mobilitzacions. Rodrigo també ha afegit que es decidirà abans que els docents acabin aquest curs i marxin de vacances cap al juliol. I parlem en esports, ja que avui el Barça de bàsquet s'enfronta de nou al València en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Serà avui a les 8 a València. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Benvinguts i benvingudes a Helena en Bach, on les històries són la nostra inspiració. Un programa per compartir, aprendre i riure. El meu propòsit és ajudar les persones a comunicar les seves històries de manera autèntica i original. I recordeu que tot és possible amb un somriure.

Ala. Estem els oients. Gràcies per escoltar-nos. Gràcies al nostre tècnic de so, David Rius, qui us parla, l'Helena Álvarez. I recordeu que tot és possible amb un somriure. Fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Incendi estabilitzat a Querol. Les vinyes han aturat el flanc dret i per ara els bombers de la Generalitat s'han centrat en el flanc esquerre, perquè les flames no arribessin empeses pel vent a les vessants dels turons buscants. Bombers han comptat amb ADF i pagesia per aturar aquest incendi i segueixen per ara amb 11 dotacions. Per ara aquest incendi ha afectat una superfície d'unes 4 hectàrees de conreu, segons dades provisionals. I és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. Tot això, precisament, quan demà arribarà la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació de meteorològica de perill per les altes temperatures. I des de Protecció Civil es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. I parlem de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ha acordat avui dissabte accions de protesta durant l'estiu en el proper inici de curs. Asseguren que serà convuls amb vagues i mobilitzacions. Precisament escoltem a Mònica Rodrigo de l'Assemblea Educativa, que diu que les protestes faran el curs vinent.
2: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot, com dic. Això, o sigui, el moviment és de baix cap a dalt, per tant, aquí ningú decideix res per sobre de ningú, sinó que aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
1: Com diem, seguim en plana política, ja que el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez. S'acusa de delictes de tràfic, influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics i també li han retirat el passaport. I seguim en successos. Hi ha hagut un accident a l'AP7 a l'altura de Campmany en una col·lisió entre un tràiler i 5 turismes. Sembla que, per segons primeres informacions, no hi ha ferits de gravetat i les grues ja treballen per a retirar els vehicles afectats. Sembla que aquest tràiler hauria quedat fora de la via semivolcat. Els ocupants dels vehicles i el camioner han estat estesos pel SEM. Per ara, en informació, seguim en que un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona aquest matí. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7, fora d'hores de vigilància. La víctima anava indocumentada. I en cultura, l'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites destacades durant el festival Air Invictus, celebrat a Porto, a Portugal. La principal ha sigut que la companyia ha assolit el rècord Guinness en la frase més llarga escrita amb drons. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
3: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
6: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
7: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
8: Hola.
9: Hola.
8: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
10: La de fora.
11: La de dins.
8: La que escriu.
12: I la que parla.
13: I la que parla.
8: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.

Hola i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és dir-vos que farem un highway musical i que no perdem més temps, us deixem ja amb els Blackberry Smoke i aquest tema que es diu All Over the Road.

Estàs escoltant el Highway 61 i estem gaudint de la música dels Dirty Honey amb aquest tema que es diu The Wire. Tot seguit us deixarem amb la Cat Power i el seu Papa Power.

Doncs la música del David Bowie, que ens acompanya aquí en el Highway 61 amb aquest tema que es diu You've Got a Habit of Living. Tot seguit us deixarem amb l'Eddie Vedder en solitari i la cançó que es diu Brother the Cloud.

Doncs només aquí, en el Highway 61, trobaràs música com aquesta, la del Fantàstic Negrito, i aquesta cançó que es diu How Long. Tot seguit us deixarem amb la Jamie Wade, amb aquest àlbum de tribut que es va fer al Nil Casal, amb aquest tema que es diu Need Shelter.

l'últim disc publicat pel Joan Vinyals, es diu Estol de Blaus, i aquí en el Highway 61 hem triat aquest tema que es diu Tots els homes que educa a mi. Tot seguit us deixem amb la Joana Serrat i Wild Beast.

super ben acompanyats, que estem aquí en el Highway 61 del John Hyatt i la seva Jerry Douglas Band amb aquest Mississippi Phone Booth. Tot seguit us deixem amb el Lucas Nelson i Smile.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per controlat l'incendi de Querol a l'Alt Camp i segueixen fent tasques amb 9 dotacions de refredament de la zona per assegurar-se precisament que no revifi aquest incendi. Segons dades de Gent Rurals, asseguren que el foc ha cremat 4 hectàrees. I és que en un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal a dia d'avui. I recordem que demà precisament arriba la primera onada de calor d'aquest any. I precisament per aquesta onada de calor ja ha emès avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts. Precisament moment per conèixer la situació meteorològica i la previsió que tindrem per les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat marcat per un matí amb la presència abundant de molts núvols alts i prims i aquesta pols amb suspensió provinent del continent africà i una tarda molt més assolellada al conjunt del país amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure a punts del Pirineu. Temperatures que han estat altes, sobretot a la migdia i primeres hores de la tarda, on hem superat els 37-38 graus a molts punts a la Catalunya Central, Pla de Lleida i Vall de l'Ebre. I, de fet, aquest vespre, primeres hores de la nit, els ruixats que generin, sobretot a punts del Pirineu més aragonès, es podran deixar veure a la zona de la Vall d'Aran. Demà diumenge tornarem a tenir el pas abundant de molts núvols alts i prims amb aquesta pols amb suspensió i podrem tocar els primers 40 graus sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també Pla de Lleida i Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I canviem de terç i parlem d'educació, i és que l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui dissabte accions de protesta durant l'estiu i un inici de curs que asseguren que serà convuls amb vagues i mobilitzacions. Ho ha dit Mònica Rodrigo, de l'Assemblea Educativa, que també assegura que les protestes es faran sobretot de cara al curs vinent, però que encara s'han de calendaritzar i d'acabar de definir com seran aquestes mobilitzacions i que ho faran abans de que marxin de vacances. En plana internacional, l'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz 3 dies després de reobrir-lo. Teheran ho argumenta dient que és una represàlia pels atacs d'Israel al Líban. Feia migdia, precisament, que aquests dos països havien signat l'alto al foc per cessar les hostilitats entre Hezbollah i el govern de Netanyahu. I parlem en plena de successos, i és que un home de mitjana edat aquest matí ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Se suma així, doncs, dos víctimes mortals més, que han sigut la d'un menor de 13 anys, ferit crític ahir divendres a la platja de la Rabassada, i l'altre de 12 anys, que va morir ahir directament. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
0: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
3: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
2: A la nostra edat estem fets hostequis.
4: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

la banda liderada pel Liam Gallagher, els BDI, amb aquest tema que es diu The Roller, aquí en el Highway 61. Ara us deixem amb els Red Hot Chili Peppers i Look Around.

Recorda que estàs escoltant el Highway 61, aquest viatge musical que dura 2 hores i on tenim passatgers com el Jamiroquai i aquest Virtual Insanity. Tot seguit us deixem amb el Jack White i I'm Shaking.

Doncs molt ben acompanyats, que estem aquí en el Highway 61 de la Reina del Sul, l'Aretha Franklin amb el seu clàssic Thing. I tot seguit això no decau, perquè us deixem amb els Blues Brothers i Everybody Needs Somebody to Love.

I amb la música dels Riff encarem ja la recta final del programa per aquesta setmana amb aquest tema que es diu Put Your Hands Up. Tot seguit us deixem amb My Generation i els Who.

0: man. I'm going down number 61. I'm gonna leave here walking. I'm going down number 61.
1: Arribem al final del Highway 61, un programa que ha estat completament musical, i us diem que no tenim temps per més, que acabem aquí. I us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dijous en redifusió de 9 a 11 de la nit en el 91.2 de Molins de Rei, i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins la propera. Ha estat tot un plaer com sempre. Bye, bye.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran, com bé diem, demà a la tarda i que s'allargaran, com a mínim, fins dimarts. Mentre en un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. Tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir precisament el risc d'incendi. Igualment també es demana extremar aquestes precaucions fora d'aquestes zones. I és que en total avui s'han controlat 5 incendis. Comencem pel de Querol, a l'Alt Camp, on segueixen fent tasques de refredament amb 9 dotacions. Segons dades d'Agents Rurals, asseguren que han cremat 4 hectàrees. Seguim a Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir i avui han donat per controlat durant el matí. Aquest ha cremat un total d'11 hectàrees. I 3 més de vegetació a Flix, a la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental i a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. I parlem, canviem de terç, i parlem d'educació, ja que l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui accions de protesta durant tot l'estiu i un inici de curs convuls amb vagues i mobilitzacions. Escoltem a Mònica Rodrigo, de l'Assemblea Educativa, que diu que les protestes que faran el curs vinent.
2: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot, com dic. Això, o sigui, el moviment és de baix cap a dalt, per tant, aquí ningú decideix res per sobre de ningú, sinó que aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
1: Rodrigo també ha dit que això es decidirà abans que els docents acabin aquest curs i marxin de vacances a mitjans de juliol. I encara seguim en plana política perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura del judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez Begoña Gómez. Se l'acusa de delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. I també li han retirat el passaport. En plana internacional, l'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz 3 dies després de reobrir-lo. Teheran ho argumenta dient que és una represàlia pels atacs d'Israel al Líban. Feia només migdia que havien signat aquests dos països un alto al foc per cessar les hostilitats. I en plena de successos, els bombers han rescatat avui dissabte un motorista precipitat per un barranc al voral de la C-462 prop de Jussà i Tuixén, a l'Alt Urgell. Per ara, aquesta persona se l'ha traslladat en estat greu a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. I en esports, a les 8, el Barça de bàsquet s'enfronta al València Bàsquet en el segon partit del final de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Jo ja només demano ara el metge mitjançant l'aplicació.
5: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
4: A la nostra edat estem fets uns tequis.
6: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Aquí estem, com cada dilluns, a Tot Teatre. Benvinguts. El divendres passat vam poder gaudir d'una de les grans dames del teatre, monstres de l'escena i llegenda del teatre musical de Broadway i el West End londinenc. Vam anar al Teatre Tívoli de Barcelona per aplaudir a la Patti LuPone.

0: la Patti LuPone i el seu Sunset Boulevard. Però ara ens anem corrents al Maldà, perquè allà volem parlar d'una família que no es tria, els seus mams tampoc. Volem parlar amb la Sílvia. Hola, Sílvia.
1: Hola. Suposo que sóc jo.
0: Sí, sí. Què tal, Laura?
1: Bé, bé, bé, bé. Sí. En realitat sóc la Laura Pau, eh?
0: Ja, ja. Per què t'he dit, Sílvia? Cuéntame, cuéntame.
1: Doncs perquè estem preparant una obra de teatre, sí, que es diu Consulta Familiar, sí, i allà sí que sóc la Sílvia. Uh-huh. Allà sí que el meu personatge es diu Sílvia, és una noia que estan a teràpia perquè té bastants problemes de relació amb la seva mare. Uh-huh. Diguéssim que l'obra està situada que s'acosta a Nadal.
0: Uh-huh. Sí, sí.
1: I ella se li fa molta muntanya passar per l'examen aquest anual, que a vegades sembla que són les festes de Nadal, no? A vegades passa allò de que...
0: Sí.
1: Tornar amb la família, doncs sembla un examen, però perquè no t'ha sortit bé, tot això, no? Sí,
0: perquè la mare és d'aquelles mares que... I tu què? Encara sola, per exemple?
1: Exacte.
0: Eh que
1: per
0: sí?
1: Exemple, aquestes coses li diu. Ella és perfecta i...
0: I la mare, sí, la mare és l'Anabel Tutusaus, oi?
1: Sí, exacte. Mm. Sí, sí, sí, sí.
0: I la fisiòloga, la Núria Cuyàs.
1: La psicòloga, la Núria Cuyàs, sí, exacte. Sí.
0: I què tal el trio, sí, sí, aquest? Bé, no?
1: Molt bé, molt bé. Molt bé,
0: com
1: bé,
0: mucha
1: molt
0: marxa, bé. Com mucha marxa.
1: Sí, sí, la veritat és que és un equip molt maco, ens entenem molt bé, riem, i això aporta molt quan fas una comèdia. Si tu passes bé assajant i tot plegat, jo crec que es transmet.
0: Eh que sí? I aquest és el vostre cas, eh que sí? Que us ho passeu bé?
1: Sí.
0: Sí. Això s'estén dintre aquest any del grec, no? El grec, 50 anys del grec.
1: Exacte.
0: I esteu del 27 al 27 al 30 de juliol.
1: Exacte. I llavors després tornarem al setembre.
0: Sí.
1: Tornarem.
0: Ah,
1: bé. Si hi ha algú que diu, ai, doncs és que jo el juliol estic fora.
0: Sí, no, doncs res, setembre... ni excusa.
1: No hi ha excuses. No, perquè clar, 4 dies de funció és molt poquet.
0: És poquet, i tant.
1: És molt poquet.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors sí que estrenem el grec i tot plegat, però això, després estarem ja al setembre... Va. Doncs amb funcions normals i tot això.
0: És un text de la Marga Rom i en direcció de l'Alba Collado, no?
2: Com, perdona?
0: Que és la direcció de l'Alba Collado i dramatúrgia de la Marga Rom.
2: Exacte, sí, mm-hmm. Sí, sí.
0: Val.
2: Sí, la Marga Rom és una dramaturga mallorquina.
0: Sí.
2: I que ens ha escrit aquest text i amb l'Alba Collado ens estem encara traient encara més suc mm-hmm.
0: Així ja esteu... Esteu amb assajos, encara.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, clar, sí, sí. Mm. Encara estem començant.
0: Sempre hi ha coses que retocar, no?, que diria un director. Sempre hi ha coses que retocar. Sí, clar.
2: Sí. No, però clar, sempre es tracta de fer-ho créixer i l'Alba també ha tingut molt bones idees a partir del text. Mm. I també l'escenografia de l'Enric Romaní serà molt xula. Mm. Bueno, i tot plegat, sí, tindrà...
0: Molt bé.
2: Tindrà un aire molt, molt alegre i molt, molt fresc i divertit.
0: Apuntem-ho, apuntem-ho.
2: Apunteu-vos, sí. També és una obra que...
0: Són 70 minuts només. Només.
2: Sí, sí, sí, exacte. Passa ràpid, passa bé. I hi ha alguna cançoneta, també. I aprofitant que les tres cantem, doncs l'Alba va dir, aquí hem de fuitar alguna cançoneta.
0: Aprofitar-ho, eh? Fem que fuitar.
2: Exacte, aprofitar-ho. I això també reivindica una mica com el sexe en totes les edats i de manera molt oberta, perquè,
0: sí,
2: perquè a vegades també... O sigui, la psicòloga també...
0: M'estàs dient que hem d'anar amb la mama a veure-ho.
2: Bueno, perquè a vegades ens pensem que els nostres pares no tenen vida sexual o no tenen desig sexual o sí, no tenen... O tenen... potser maneres molt tradicionals de veure... Sí,
0: li preguntarem a la teva mare, li preguntarem a la teva mare. Escènica, la mare escènica.
2: Exacte. Sí, sí, perquè també parlarà d'això, no?, l'obra, de que a vegades ens pensem això, que els nostres pares doncs, són uns éssers...
0: Que no, però sí, Que no, però que sí.
2: Exacte, sí.
0: Després del setembre anirem de bolos, no? Perquè això és...
2: Sí, home, esperem que sí, esperem sí. que sí.
0: Tenim que dir que els programadors passin pel Maldà aquests dies.
2: Exacte, que passin pel Maldà, ara pel grec, o si no pel setembre, que passin pel Maldà, perquè jo crec que això serà una obra molt xula de fer de bolos.
0: I has vist que avui han començat amb el... homenatjar el recital de la Patti Dupont el divendres al Tivoli.
2: Sí.
0: Vas anar-hi?
2: M'hauria agradat anar-hi, no, però m'hauria agradat molt anar-hi.
0: Sí, molt bé, molt bé. Molt bé.
2: Sí, no?
0: Tu sí
2: que
0: hi
2: vas anar?
0: Sí. Sí,
2: home.
0: Sí. Sí
2: que enveja.
0: Podrida. Veja podrida. Escolta'm, però ara vas al teatre.
2: Sí, ara vaig al Maldà a veure una actuació de l'Alfonso Vilallonga.
0: Jo...
2: O sigui, vaig a veure música al final, i amb el Marc Comesquida.
0: Ah, jo vaig anar l'altre dia al Maldà a veure els González González.
2: Ah, molt xulo, també.
0: També,
2: molt xulo.
0: Els germans.
2: El meu germà, sí, i sí. tant.
0: Però bueno.
2: Molt maco, l'espectacle.
0: Apunteu que el del 27 al 30 de juliol tenim que passar pel Maldà per veure que una família no es tria. Els traumes tampoc. Però bueno.
2: No.
0: Però bueno.
2: No, no.
0: Però
2: només podem fer el que puguem amb el que ens ha tocat sí. i intentar estimar-nos tal com som i ja
0: I,
2: està.
0: I veure'ns més que no tingui que esperar el Nadal.
2: Exacte.
0: Bé, no sí, tinguem sí, que esperar sí. el Nadal, precisament.
2: Sí, i una mica també treure'ns tots plegats les màscares, que a vegades sembla... Ai, això no ho puc explicar perquè la meva família no m'entendria. No.
0: Hi ha que buidar el pap, hi ha que buidar el pap, que fa mal això.
2: Exacte.
0: Fa mal.
2: Potser sí, i després ho expliques i no és tan dolenta la reacció,
0: sí.
2: a vegades.
0: Doncs molt bé, Laura.
2: Tant cap amunt com cap avall.
0: Sí. Laura, disfruta molt aquí al Maldà. Pren mides ja.
2: Exacte.
0: Però tu ja has passat per aquí, eh?
2: Home, i sí, i tant.
0: Per això.
2: Sí.
0: Laura, moltes gràcies. Molta merda. Ens veurem al Maldà, doncs.
2: Vale, perfecte.
0: Eh?
2: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Adéu.
2: Adéu.

0: Bé, la Patti LuPone, qui ens cantava el musical Gypsy, que al seu temps va fer famosa l'eterna Ethel Merman. I ara parlaré quatre cosetes més de la Patti LuPone, que va néixer el 21 d'abril de 1949. És una actriu i cantant nord-americana més coneguda per la seva feina al teatre musical. Ha guanyat 2 premis Grammy, 2 premis Tony i 2 premis Olivier. També figura a l'American Theatre Hall of Fame des del 2006. LuPone va debutar amb The Acting Company el 1972 i a Broadway amb Les Tres Germanes el 1973. Va haver rebre la primera nominació al Premi Tony per al musical The Rubber Brigand Room el 1975. Va guanyar el seu primer Tony a la millor actriu protagonista musical pel seu paper com Eva Perón en la producció original de 1979 de Vita a Broadway. Va interpretar Fantine en el repartiment original de Londres dels Miserables i Moll a The Candle with Rock, guanyant el Premi Olivier de 1985 a la millor actriu en un musical, amb 2 papers. Va guanyar un segon Premi Tony pel paper de Rose a la restrenada de Gypsy a Broadway el 2008 i un segon Premi Olivier el 2019 en la categoria de millor actriu en un paper de suport en un musical pel seu paper de Joan a la nova producció Company al West End. Anem una mica més a sentir la Patti LuPone abans de connectar amb la nostra segona entrevista. Endavant.
1: I'd like to propose a toast.

0: Fantàstica, Patti LuPone. Allà ens anem al Teatre Goya per disfrutar, per gaudir de l'últim Àtom, un espectacle d'Indigest escrit i dirigida pel Jordi Oriol. I tenim el qui esperant la trucada, el senyor Joan Carreras i la Mia Esteve. Hola, què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bé.
2: Com
1: bona
2: tarda. Bona tarda.
0: Com va
2: Mia,
0: això?
2: Distància.
0: Sí, sí. De dilluns, oi, per tots? Per dilluns, per tots, però bueno.
2: Sí, clar. És festa per nosaltres, clar.
0: Sí, eh? Sí. Parlem de l'Ultimàtum? Va, digue'm. Una espectacle Indigest. Indigest és la companyia, no?
2: Indigest és la companyia, sí. És la companyia que ja gairebé té 15 anys d'història.
0: Bé, bé, bé, molt bé.
2: I que patineja, capitanejada pel Jordi Oriol i sí, tot el seu equip, que és un equip meravellós.
0: Sí. Com va arribar aquesta proposta a les vostres mans? Va ser el Jordi Oriol?
2: En el meu cas, sí, en els dos casos, no? Tant en tu com en mi, no?
1: Sí, en els dos casos va arribar, sí.
0: I quan el veu llegir, què veu pensar? Va, mulleu-se.
1: És que no ho vam llegir.
0: Ah, bé, fantàstic, doncs. Ja hem acabat, tu.
1: Oi que no, Joan?
2: No, perquè no la vam llegir, perquè ells funcionen d'una manera que el text no el teníem el primer dia de fet.
0: Sí,
2: no teníem
0: sí,
2: tot el text. Potser teníem el 20% del text, o el 30%, i a mesura que vam anar fent els assajos, anaven apareixent més textos i els anàvem. És la manera que té.
0: Que bo.
2: És la manera que té de funcionar el Jordi Oriol, que està molt bé, és una manera fantàstica, perquè tot sobre la marxa.
0: Molt bé. I quant de temps heu trigat des de la primera llegida, entre cometes, fins al dia d'estrena?
2: Doncs ben bé, 2 mesos, no?
1: Dos mesos. El que sí que sabíem, o sigui, no teníem el text, però sí que sabíem una mica...
0: Més o menys.
1: Quins personatges, de què volia parlar, quins personatges volia que féssim,
0: sí,
1: sobre quines estructures dramàtiques volia treballar, o sigui, sí, més o menys això sí que ho sabíem, eh? Però no hi havia un text a l'ús, com habitualment treballes quan fas teatre de text.
0: Molt bé, molt bé. I els vostres companys d'escenari, Carmen Milán, Carles Pedragosta i Lara Segur.
2: Exacte.
0: Bé, no? També, que tenen que dir.
2: Sí,
0: ho has dit
2: perfecte,
1: Molt bé, perfecte.
0: Sí. Sí. A veure, parlem una mica de què ens diu l'últim Àtom.
1: Com, disculpa?
0: Què ens diu l'últim Àtom, de què va?
1: Què ens diu?
0: Sí. Sense fer spoilers, que diuen no.
1: Bueno,
2: la funció és molt estranya d'explicar perquè passen moltes coses, però
0: sí,
2: podríem dir que és una exparella, que una és professora de lingüística i l'altra de física, i tenen una filla, en un moment donat, i aquesta filla en un moment donat desapareix.
0: Ah.
2: No se sap en quines circumstàncies, i intenten resoldre aquesta buidor, diguéssim, davant d'aquesta tragèdia. Però tot i això, tot i això una tragèdia s'ha explicat des de la comèdia i des de molts tons diferents, perquè aquí s'inclouen també un musical, s'inclou també un estat d'emergència, amb un copi pel mig, s'inclouen moltes coses, sí.
1: Sí, és com al final l'espectador acaba fent una composició de tot el que veu, perquè és com un collage de possibilitats que l'espectador acaba lligant i llegint diverses, d'alguna manera, històries paral·leles. Sí que l'eix dramàtic és això que t'ha explicat el Joan, però va complementat de moltes altres coses que passen paral·lelament.
0: Molt bé. I vosaltres treballat amb el Jordi Oriol?
2: Jo he treballat amb ell fent l'Europa Avui fa uns anys, que vam fer emocional.
0: I ara que no ens sent, què tal? Què tal? Com a director, què tal? Què tal?
2: És fantàstic.
0: Que sí? Perfecte.
1: Molt bé.
2: És un tio genial.
1: I a part és una persona que juga sense parar, i això per un actor actriu és un regal. O sigui, algú que
2: I és una persona meravellosa, també. És molt bona
1: És molt important.
0: Escolta, el Jordi Oriol és d'aquells directors que accepten un suggeriment?
1: I tant.
0: Sí?
2: Sí.
1: L'accepta i l'agraeix i el vol.
0: Sí. Bé.
1: Sí.
0: I és d'aquells directors que ve cada dia amb la llibreteta i s'ho apunta tot i després es passa la llibreteta?
1: Déu-n'hi-do. Sí. No, però una llibreteta molt útil, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, no... Sí, sí que hi ha gent que és... No, hi ha gent que és quisquillosa i al final dius, ai, deixa'm en pau, que ara estic fent jo la funció. I el Jordi és quisquillós perquè ho és, realment, ell és molt metòdic i molt això, però realment tot el que et diu ho pots posar a la pràctica i acaba sumant cap a una cosa més interessant. Almenys en el meu cas, crec que Joan està d'acord amb això que dic.
2: Completament d'acord.
1: Té una mirada ell molt bueno, molt no sé com se'n diu, molt brutal de tot el que vol explicar, i llavors nosaltres només tenim la nostra dintre de la peça, des de la nostra punt de vista, llavors ells des de fora et diu unes coses que dius, hosti, clar, tens raó, tio, és veritat, no? Aquí si fessis aquesta pausa i això ho fessis més així i això ho fessis més aixà, tot s'entendria tot millor, i ho proves i dius, hosti, és veritat.
2: És el valor que té, que ha parit el text, no? I el té tant al cap que ens acompanya molt. Sí,
1: S'ho coneix tot al mínim detall, això és brutal.
0: Esteu al Goya fins quin dia?
2: Fins al 6 de juliol.
0: Fins al 6 de juliol. El 5.
2: Ai, el 5, perdó, sí.
1: És un diumenge.
0: Què feu, de dimarts a dissabte?
1: Sí, de dimarts a diumenge.
0: Bueno, sí, per l'horari, el de dimarts a divendres o dissabte. Tu sempre el mateix horari.
1: Ah, per l'horari, vols dir.
0: Sí.
2: Fem de dimarts a diumenge amb doble divendres. Els divendres les fem a 2:45 la primera, i dissabte i diumenge també les fem a 2:45.
0: Bé, molt
1: bé. I divendres
0: la
1: segona la fem a les 8 com la resta de dies. O sigui, dimarts, dimecres i dijous la fem a les 8. Això, ara ja està tot dit.
0: Ja torno amb el Jordi Oriol. És d'aquells directors que us vol molt d'hora al teatre?
2: No, aquí no diu res.
0: Ja sou prou grandets, no? Perquè no tinguis que dir
2: això. Sí, una mica grandets sí que ho som, això sí que ho tenim.
1: Grandets en som. No,
2: Jordi... Grandets ja comencem a ser-ho.
1: El Jordi ens estima incondicionalment, eh?
0: Sí.
1: Oi, Joan?
2: Oi, tant, completament.
1: Vull dir que té... Ens respecta molt. Em refereixo que ell ja sap que... el que farem i amb el que farem. Ell confia que nosaltres ja ens organitzem, que si volem arribar a mitja hora abans, una hora abans, dues hores abans, i volem fer un escalfament, no el volem fer, ens volem repassar les coses. No, vull dir, jo tinc la sensació que ell ja ha fet amb nosaltres el que volia fer, bé, et diu quatre coses, però no es posarà amb si arribes... O sigui, tu t'organitzes com vols. És com molt incondicional de la nostra feina.
0: Això del director t'ho deia perquè hi ha directors que volen la gent molt d'hora, i també hi ha directors que venen cada dia això a passar a la llibreta, i hi ha directors que diuen, jo ja he estrenat, l'espectacle és vostre, i fugen. També
1: bueno,
0: depèn.
1: Hi ha funcions i funcions també. És que hi ha espectacles i espectacles, clar.
0: Bueno. Doncs bé, Joan, i Mia i Joan.
2: Que bé, molt bé.
0: Moltes gràcies per la vostra...
2: Gràcies a tu.
0: No, a vosaltres. Si no passa res, tinc entès que demà vindré.
1: Ah, perfecte.
2: Doncs allà estarem.
0: Nos veremos les cares.
1: Ah, això mateix.
2: Perfecte, genial.
0: Joan, Mia i Joan, moltes gràcies, molta merda.
1: Gràcies a tu.
0: Moltes gràcies. Adéu, bona nit.
2: Adéu.
1: I'd like to propose a toast.

Patti LuPone i la seva Ladies Who Lunch de la Musical Company, que com heu vist doncs, l'han repetit. Per què? Perquè ens agrada i perquè ens hem equivocat. Bé, no passa res. Espero que ens disculpeu. Ara anirem a més endavant, també parlarem d'una cosa que no ens agrada gaire, tancament de teatres, una pèrdua per cultura, i això serà més endavant. Ara parlem una mica de Patti LuPone. Altres actuacions musicals de l'escenari inclouen el paper de Rene Sweeney en la reestrena de Broadway de Anything Goes el 1987, el de Norma Desmond en la producció original de 1993 de Sunset Boulevard, que és la que hem sentit per obrir el programa, i Mrs. Lovett en la nova producció de Broadway de Sweeney Todd, com Lucia en la producció original de Broadway de Women of the Verge of the Newport Breakdown, i el seu paper de Lena Rubinstein a la producció original de Broadway de Far Pine el 2017. LuPone va néixer el 21 d'abril de 1949 a Northport, New York, a Long Island, filla d'Angela Lewis, nascuda Patti, administradora de biblioteques, i al CB Post Campus de la Long Island University,

la vida d'Eva Perón, composta per Andrew Lloyd Webber i Tim Rice i dirigida per Harold Prince. Encara que Lupón va ser aclamada per la crítica, des de llavors va dir que el seu temps a Evita no va ser molt agradable. En una entrevista de 2007 diu que Evita és la pitjor experiència de la meva vida. Quan va acabar la producció, Lupón va romandre a Londres per crear el paper de Fantine a la producció londinenca original de Cameron Mackintosh, Les Miserables, que es va estrenar al Barbican Theatre en aquella època, la seu de Londres del Royal Shakespeare Company. Lupón va treballar anteriorment amb Mackintosh en el revival de poc temps a Broadway de Oliver, el 1984, fent de Nancy al costat de Ron Moody, com afegint. Per la seva feina, tant de Crack Will Rock com a Les Miserables, va rebre el Premi Olivier 1985 a la millor actriu d'un musical. Tenim més Patti LuPone? Doncs, ole!

0: Patti LuPone va tornar a Broadway el 1987 per protagonitzar el revival del Lincoln Center Theatre del musical Cole Porter's Anything Goes, que és el que m'acabo d'escoltar ara. Com la cantant del nightclub Reno Sweeney, va actuar al costat de Howard McGillins i tots dos van rebre nominacions del Tony. El repartiment del Lincoln Center es va tornar a reunir per sols per un dia per tornar a fer Anything Goes a Nova York el 2002. El 1993 va tornar a Londres per crear el paper de Norma Desmond a la producció original de Sunset Boulevard d'Andrew Lloyd Webber a l'Adelphi Theatre. Hi havia molta mala maror amb aquell muntatge i al final la Patti LuPone la van despedir, el senyor Lloyd Webber, i va ser substituïda per la Glenn Close, on que també va estrenar a Londres i va estrenar també a Los Angeles i finalment a Broadway.
1: My customer, oh, wait, what you rushed, what you hurried, they gave me such a fright, I thought you was a

0: Patti LuPone i el seu paper de Mrs. Lovett a Sweeney Todd. I ara ens posem seriosos, tristons, perquè el món de la cultura, com sempre, doncs perd un teatre i això no ens agrada gens. Hem anat a fer un reportatge i això és el que ens ha dit la nostra reportera, que ha entrevistat al final al Teatre Regina, a la seva directora, Mariona Campos.
1: La companyia La Trepa baixa el contracor al taló del Jove Teatre Regina, reivindicant 38 anys d'impuls al teatre familiar. És un projecte de 38 anys d'existència al barri de Gràcia, fent servei a tota la ciutat i a les poblacions adjacents de Barcelona, que hem dedicat els esforços a la producció, promoció i programació de teatre destinat als infants i joves, tant en horari lectiu com en programació escolar, com de cap de setmana. 2.187.184 espectadors han passat per aquestes cadires. 10.538 funcions i 811 espectacles en total. Us hem posat a baix també una mica la relació entre el que ha sigut la nostra programació familiar i jove respecte a adults o altres tipus de formats, perquè veieu que malgrat tot, malgrat que a vegades no se'ns dona la importància o no apareixem, la nostra feina cabdal sempre ha sigut familiar, jove i escolar. Per altra banda, també des d'aquí, des del projecte del Regina, durant aquests 38 anys, hem fet la defensa de la llengua i la cultura en català. Sí, 50 anys més tard de la creació de la companyia La Trepa i de 38 del Regina, a dia d'avui encara hem de reivindicar aquest punt. Avui el Regina desapareix i el perquè és una trista combinació de factors que tots enfilats fan que no tinguem una altra sortida que baixar la persiana del nostre estimat Jove Teatre Regina. Perquè l'edifici on es troba a la sala està en venda i no se'ns renova el contracte de lloguer. No tanca perquè ja no és necessari, ni per fallida, ni per falta de públic ni de propostes familiars. Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de que li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat. I adonar-nos que avui el Regina és notícia perquè tanca i no per totes les tasques que portem 38 anys desenvolupant. Nosaltres entenem que és molt difícil fer cabre la cultura al temps destinat de les notícies de tots els canals més generalistes, no? I que es parli de teatre i que es parli, a més, de teatre familiar a vegades és com trobar un trèvol de quatre fulles. També ens agradaria avui agrair sobretot al sector, al nostre sector, en especial a DETCA, la institució que avui ens representa, per tots aquests anys que han estat recolzant i defensant la nostra feina, protegint-nos i tinguent-nos en compte amb totes les nostres singularitats. Per acabar, el Jove Teatre Regina avui només li treuen el continent, les parets. El nostre contingut, la nostra ànima avui queda lliure, per poder-se desenvolupar algun altre espai on s'hi pugui aixoplugar i des d'allí doncs, poder continuar la nostra tasca educativa, creativa, artística i de lleure, per seguir ajudant la formació dels nens i nenes de Barcelona i Rodalies. Gràcies.
0: Doncs després d'aquestes paraules de la Mariona Campos, doncs no es pot dir gaire més coses, es va fer més coses. I ho deixarem avui amb la veu de la Patti LuPone i el seu famós Don't Cry for Me Argentina, del musical Evita. Fins la propera setmana, molt bona tarda, vespre a tots. Mentrestant, porteu-vos bé, si us plau. Bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8. Us parla Adrià Jurado. Demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. El Servei Meteorològic de Catalunya precisament ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per la calor intensa. És que a partir de demà, diumenge, a les 2, hi haurà grau de perill màxim, 4 sobre 6, en pràcticament bona part del territori, sobretot a excepció a les comarques gironines. Destaquem que, sobretot, dilluns serà el dia de més calor arreu del territori, segons les primeres afirmacions del Servei Meteorològic de Catalunya. I en total, per aquesta calor, avui s'han hagut de controlar 5 incendis. Comencem pel de Querol, a l'Alt Camp, on segueixen encara fent tasques de refredament amb 9 dotacions. Segons dades d'agents rurals, asseguren que ha cremat 4 hectàrees. I també ahir, a Forallac, al Baix Empordà, es va declarar un que avui s'ha donat per controlat durant el matí. Aquest ha cremat un total de 11 hectàrees. I 3 més de vegetació a Flix, a la Ribera de Flix, a la Ribera d'Ebre, Montornès del Vallès, al Vallès Oriental i Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. I en política, l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui dissabte accions de protesta durant l'estiu i un inici de curs convuls amb vagues i mobilitzacions. Tot i que encara han de candelaritzar i acabar de definir com seran aquestes mobilitzacions, Mònica Rodrigo, de l'Assemblea Educativa, ha assegurat que això es decidirà abans que els docents acabin aquest curs i marxin de vacances. I en plana de successos, demà diumenge a les 12 es farà un minut de silenci al Palau Municipal de Tarragona, a la plaça de la Font, en senyal del dol pel traspàs dels joves dels dos menors de 13, del menor de 13 anys ferit crític ahir divendres a la platja de la Rabassada, que va acabar morint, i també de l'altre noi de 12 anys que directament ja va morir a la pròpia platja. I és que no han sigut les dues úniques víctimes d'aquest cap de setmana, perquè també un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel, de Barcelona. La víctima anava indocumentada. I seguim en plana de successos i parlem que una vintena de persones han estat detingudes per tràfic de drogues durant les primeres dues nits del Sónar a Barcelona i més de 80 denunciades per tinença de substàncies estupefaents. Tal com ha avançat BTV, ja han confirmat a fons policials a la CN. Precisament en cultura parlem d'aquest Sónar 2026 que ha tancat amb una assistència de 150.000 espectadors en una 33a edició marcada pel canvi de direcció de la mà de François Josic i ubicació amb un desplaçament al recinte de Fira Gran Via. I seguim en esports perquè ara mateix ha començat el partit que enfronta el Barça de bàsquet al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: Primavera i tardor són per mi molt enciseres. No fa ni fred ni calor i brosten mils de roselles. La primavera és jovial, fresca, rica i colorida, com les galtes d'un infant que li somriu a la vida. Els dies s'allarguen més, el sol daura les muntanyes, els ocells refan els nius i teixeixen fil les aranyes. S'alegra el cor dels vellets i els infants juguen a plaça. Tot es refà en aquest temps perquè torna la bonança. Les mestresses al mercat trien la fruita madura i s'aturen pels carrers en veure una coneguda. Fan el cafè, la xerrada, sota el primer raig de sol, i els coloms, la passejada, picotejant els rajols. Benvinguda primavera, que desvelles il·lusions, ets formosa i jovencella, i ens infons noves passions. Bona tarda vespre a tots els amics oients del nostre espai cultural Quan cau la tarda de Ràdio Molins de Rei. Pel fet d'haver doncs entrat ja a la primavera, ens hem iniciat amb una poesia que ens feia referència doncs treta del calaix de casa, perquè a vegades passa, no?, que les anem posant en un calaix. Salutacions a l'amiga Eli Arjona, qui com sempre portarà el control del so de tot aquest programa. Gràcies, Eli. I des del passat divendres us he anat anunciant, com ja sabeu, qui seria el nostre convidat la tarda d'avui dimarts, en directe, i per tant, com que també s'ha anunciat aquest matí en el programa Bon Dia i Bona Hora, ja sabeu segurament que és tot un plaer comptar amb la companyia d'un vilatà molt estimat per tots nosaltres i que ha estat notícia fa molt pocs dies per la publicació del seu poemari, que es va presentar el passat 11 d'aquest mes de març als baixos de la Biblioteca El Molí, dins de la onzena setmana de Poesia a les Cases en memòria d'en Francesc Garriga Barata. Doncs que organitza l'Ajuntament de la Vila, Antoni Moreno, i la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Per tant, avui ens acompanya a l'estudi un autor molt proper, tant per la seva trajectòria com pel seu arrelament al nostre poble. Parlem de Josep Janés Tutusau, escriptor molinenc, que amb el seu llibre Colors del Camí ens convida aturar-nos, mirar endins i reflexionar sobre el camí de la vida a través de paraules plenes de sensibilitat i matisos. Avui tindrem l'oportunitat de conversar amb ell i descobrir tot el que s'amaga darrere d'aquesta obra. Benvingut, Pep Janés.
1: Ben trobats. Molt content d'estar acompanyant-te, Alexandra.
0: Nosaltres també, que hagis vingut, perquè a més ets notícia molt, molt recent, eh? Va ser una vetllada molt bonica. Tu la vas iniciar, de fet, aquesta vetllada poètica que es fa cada any. He de dir que va ser un dels inauguradors, com deia, no?, d'aquesta temporada de la Poesia a les Cases. Felicitats pel teu llibre, de veritat.
1: Gràcies.
0: Et felicito, molt sincerament. I per el muntatge i l'intervenció de quatre recitadors: l'Antònia Penyes, la Gemma Ibáñez, en Pere Raic i el Lluís Posada.
1: Un luxe.
0: I tant, van posar la veu en els teus poemes. Una sala plena de gom a gom i una gran vetllada. Ara que ja doncs ha passat una miqueta tota aquesta novetat amb el teu poemari, quina és la teva percepció i satisfacció de tot l'acte?
1: Bé, sempre dic el mateix quan ho explico a fora de la vila: la setmana de la poesia, que no és una setmana i que no és a les cases. Diu, què dius? Dic, és que som una mica així a Molins de Rei. I aleshores doncs explico que és el nostre festival de poesia, i per tant, doncs, bueno, ha estat tot un honor per la meva banda que doncs, bueno, l'organització decidís aquesta edició, la onzena, com deies molt bé,
0: sí,
1: començar-la amb aquesta presentació.
0: Amb un molinenc.
1: Sí. M'explicava el Toni que efectivament doncs, bueno, la sala s'havia omplert com pràcticament com mai, i per tant, doncs, bueno, molt content.
0: I tant. I a més, una sala que està molt ben decorada, eh? Uh-huh. Amb aquests llums que posaven al darrere de l'escenari. Ens has escollit també, hem de dir, quatre temes que anirem escoltant, com també algunes de les poesies del teu llibre, però abans m'agradaria fer-ne un resum de la teva trajectòria, si et sembla bé, ho anem a fer?
1: I
0: sí?
1: Tant.
0: Doncs vinga. Doncs direm que en Josep, o en Pep Genés, tutosau, va néixer a Molins de Rei, en una família de pagesos i paletes, i ha dedicat la major part de la seva vida laboral a l'ensenyament, professor de ciències en diferents instituts. És autor de nombrosos llibres i articles que les diferents etapes educatives que tu has estat fent, sempre sobre medi ambient, ciències naturals, etc. Ha estat també secretari i director en alguns d'aquests instituts. Durant una llarga etapa dels 16 anys va treballar en diferents administracions públiques, on també va deixar petjada en temes com la promoció del reciclatge, que això és un tema que tu del medi ambient sempre t'ha preocupat, eh? I també de les energies alternatives, sense oblidar mai el paper de l'educació com a eina de cohesió social i d'aprenentatge permanent al llarg de la vida. Té publicat un llibre que recull la seva poesia de joventut escrita a Madrid i ara, ja jubilat, doncs es dedica a la seva altra afecció, que és el disseny i el manteniment de jardins, que això sí que no ho sabia, eh? Que feies manteniment de jardins. Mentre els poemes van arribant o els troba treballant a la terra, ens dius. No sé, com és això que els trobes treballant a la terra, els poemes?
1: Bé, això no és que sigui pas gaire original, eh? Un dels nostres grans poetes, en Margarit, deia que ell no trobava els poemes, ell no escrivia els poemes, el trobaven amb ell. Per tant, aleshores, diguéssim que manllevant aquestes paraules, la idea de que jo no els faig, sinó que els trobo, treballar a la terra.
0: Què és el que et motiva tant dels jardins, de la terra? Què és allò que et motiva tant?
1: El fet de que els meus estudis en la biologia i molt especialment en la botànica em van donar un coneixement dels arbres, de les plantes, de les flors, i aleshores, a partir, diguéssim, d'aquesta cultura científica, vaig treure-li la part complementària, que és dir, escolta, la ciència doncs està tancada en els laboratoris o, en tot cas, en els llibres de l'acadèmia, de la universitat, però hi ha una part que és el gaudi que et proporcionen doncs, els jardins. I aleshores, doncs, bueno, he fet molts viatges i el que faig de seguida és anar al jardí botànic d'aquella ciutat, que n'hi ha de meravellosos en el planeta. I aleshores he intentat, doncs, a casa meva i a la casa dels meus familiars i de veïns, que també els jardins llueixin.
0: Que llueixin. I és veritat o és cert que diuen que hi ha un magnetisme amb els arbres i amb el ser humà, que és molt, molt saludable i molt, molt sa, diguéssim, posar-te descalç, abraçar un arbre, això? Aquestes propietats
1: Mira,
0: són certes?
1: Mira, hi ha una part que, per dir-ho així, és de difícil comprovació, com podem imaginar, però hi ha coses que ja s'han comprovat.
0: Sí.
1: Els arbres parlen mitjançant les arrels. És a dir, és espectacular. Per exemple, hi ha un incendi en un bosc.
0: Sí.
1: Doncs els arbres que s'estan cremant comuniquen amb els que estan al costat, que encara no estan encesos, que facin totes les mesures possibles per intentar, evidentment, com que no es podran desplaçar, no es poden moure, també seran víctimes de l'incendi. Però s'ha vist que les seves fulles es modifiquen per la informació que els ha arribat per les arrels dels que s'estan morint al costat.
0: No deixen de ser sers vius, no?
1: Exactament, és a dir, és espectacular. Per tant, des d'aquest punt de vista, sí, no n'hi ha cap dubte, que no et farà cap mal abraçar amb un arbre, i en tot cas el que pot ser és que et pugui fer un bé.
0: Així és que això és cert que...
1: Sí, sí. I a mi hi ha una altra cosa, que és que, per exemple...
0: És curatiu, diguéssim.
1: Si pernoctem en un indret en el que hi ha doncs, envoltats amb molta vegetació, molt probablement aquella nit dirà, oh, que bé que he dormit avui. Si fem un camí, sigui un bosc de ribera al costat d'un torrent, d'un riu, o una passejada, diguéssim, per un bosc planer, o en tot cas amb pendents amunt i avall, la veritat és que quan acabes això, et trobes millor que abans de començar.
0: Jo diria que ja ens trobem millor en el moment que deixem el ciment i, entrem en un bosc.
1: Massa ciment en el nostre món.
0: Sí, és veritat. Hem de dir també que tenim, com sempre, la Paquita Gil, que sempre ve d'espectadora en aquest programa. Hola, Paquita, bon vespre. Què et va inspirar a escriure Colors del camí i quin moment vital hi ha al darrere d'aquest llibre?
1: El Colors del camí va néixer d'alguna manera, és allò de les coses bones, dolentes, bones, que tot té, doncs, les monedes tenen dos cares. El famós Covid. És a dir, tancat a casa...
0: Això ens ha passat a molts, eh?
1: Poses a remenar papers i dius, oita! I jo, bueno, llavors vaig començar a posar-los damunt d'una taula gran que tinc en el despatx i, ai, mira, si això lliga amb això... I me'n vaig donar compte que allà hi havia un camí, és a dir, una vida. Dic, això, aviam, hauràs de treballar-ho quan tornem a sortir. I aleshores aquesta és el desencadenant va ser aquest.
0: I tot el llibre ha estat fet en el temps aquest del Covid?
1: Ara, hi havia poemes, els poemes són més antics, tenien uns certs anys, i els feia i es quedaven guardats en un calaix, i aleshores altres s'han fet durant el Covid, i alguns fins i tot després. I després, en aquest llibre se'n recullen, em sembla que són uns 60, però n'hi ha un calaix ple, de manera que ja veurem.
0: Molt bé, molt bé. Jo m'he atrevit a fer un meu resum del teu llibre. No sé si ja em diràs si és correcte o no, eh? Anem a provar, a veure.
1: A veure.
0: Jo he posat això, que el llibre Colors del camí, de Josep Janés Totosau, és una obra de caràcter reflexiu i literari que combina pensaments, experiències personals i observació del món. Si no ho dic bé, tu em corregeixes. El llibre gira al voltant del camí de la vida, entès com un procés ple de matisos, colors, on cada experiència, bona o dolenta, aporta aprenentatge i significat. Fins aquí anem bé?
1: Anem bé.
0: Reflexió personal i existencial, l'autor convida a pensar sobre el sentit de la vida i el pas del temps. Cada color simbolitza estats d'ànim, moments o etapes. Dóna valor a les petites coses del dia a dia. El camí és també un procés de descoberta personal, llenguatge poètic i evocador. Textos breus i fragments que es poden llegir de manera independent. To intimista, i tranquil, que convida a la reflexió pausada. És un llibre per llegir sense pressa, pensat més per sentir i reflexionar, que no pas per seguir una història lineal. Ideal si t'agraden els textos que fan pensar i connectar amb les emocions. Això és el que jo hi he fet.
1: De fet, és... No, molt bé, molt bé. Em sembla que has fet una radiografia fantàstica. De fet, si analitzem el títol, allò, Colors del camí, clar, el camí és la vida. I aleshores, diguéssim que ho intueixes de seguida, no? En el primer poema dius, ah, el segon, ah, doncs són això, retalls de la vida. I el tema dels colors és que no és veritat que la vida ens en dona de tots colors?
0: Sí, i tant.
1: Estimem,
0: i tant.
1: Patim, malaltim, ens guarim, som feliços, ballem, cantem... ja està, els colors són aquests. Els versos i els poemes, en algun cas, el color el posen explícit. Surt el color, surt el blau, s'esmenta. El color surt amb la paraula color blau, color verd. I moltes altres vegades el color està amagat. L'has de veure perquè parla de flors, de núvols, de l'aigua.
0: Has d'utilitzar la imaginació.
1: I aleshores, per tant, dius, bueno, no m'esmenta cap color en aquest poema, però resulta que sí que hi són, perquè hi ha doncs, uns comentaris sobre uns arbres o uns comentaris sobre unes roques, i els arbres tenen colors, i les roques tenen colors. És tan senzill com això. Aleshores, el que he intentat fer... Perquè primer vaig pensar, dic, doncs farem com un itinerari vital, no? Un dia neixes, un dia ets jove, després resulta que ets gran, i finalment ets molt gran. I això ens passarà a tots i no és mèrit de ningú, eh? No cal fer res. Això va automàticament. Sí. Doncs aleshores vaig pensar, va... I després vaig dir, no, perquè la vida no és... Sí que és això, però resulta que els bons moments i els no tan bons es van alternant.
0: Sí.
1: Ara hi ha un dol, ara hi ha una felicitat. Aleshores, per tant, vas trobant que aquí hi ha un amor i hi ha quatre poemes d'amor, i aquí resulta que hi ha una tragèdia, i aleshores bueno, hi ha pràcticament realment una mort, un assassinat, és a dir, perquè la vida té d'això, i bueno, ja, aquesta és la idea. Has dit una cosa que és molt important, Alexandra, quan dius a poc a poc, llegir a poc a poc. La poesia ja té aquest caràcter de que no és com una novel·la.
0: Exacte.
1: Que t'atrapa, diguéssim, un argument i aleshores tens molt d'interès en saber què va passant i com acabarà. O les sèries ara de les televisions.
0: Sí, sí, sí.
1: No? Ens atrapa, diu, aquest cap de setmana, vinga, 6 capítols per veure aquesta sèrie que és tan, que t'enganxa tant. Aquí no hem de córrer.
0: No, i tant que no.
1: No hem de córrer. Cada poema és una història, cada poema té el seu què, i a vegades dius, amb el títol, parla d'això, i resulta que no. Quan arribes al final dius, m'he enganyat, perquè no és el que em pensava. El tornes a llegir.
0: Clar.
1: I aleshores dius, és que no va d'això, sinó que va d'allò. I la poesia té això. És a dir, per tant, a mi, i amb això acabo, la pregunta que m'has fet, jo sempre tinc molta tendència a explicar moltes coses. La poesia té una certa mala premsa, una mala fama, com a les matemàtiques. Són moltes les persones que van pel món, no, jo no hi entenc, de poesia. No, jo no hi entenc, de matemàtiques.
0: No, o jo no hi agrado i no saben ni de què va.
1: Aleshores, escolti, no, si, això no és un tema d'entendre, és un tema de... Posin-se... Les matemàtiques calen una mica d'esforç, perquè realment els nombres són molt densos, no? Els més senzills no, però després es va complicant. Però la poesia, no. Posi-s'hi, veurà com sí que hi entén.
0: Jo m'he trobat alguna vegada, aprofito que dius això, amb persones que diuen que la poesia no els agrada gens i després un dia que llegeixen un llibre, ostres, canvien completament, d'opinió. Perquè no es pot dir, és com el que li dius, menja't això, no, que això no m'agrada, però si no ho has provat, prova-ho i sabràs si t'agrada o no t'agrada, no? Jo m'agradaria que ara ens comencessis a recitar algun d'aquest llibre teu, tan fabulós, i passarem a escoltar un primer tema, una de les cançons que ens has escollit, i després continuarem amb l'entrevista, si et sembla.
1: Perfecte.
0: Ens has dit que no vols música. No cal.
1: No cal, no cal. Doncs mira, un de molt curtet. I en tot cas, com crec que sempre és bo explicar una miqueta. És un petó.
0: Un petó, senzillament.
1: Sí, sí, és un poema que és un petó. El que passa que és un petó una miqueta especial. I aleshores, doncs, anem-hi. Ves. La porta colpeja amb força. Dits massegats. El nen xiscla. El nen plora. Sang a les mans. Sang seva, que brolla. El vent ha besat la porta. Fixem-nos que un petó o un bes vol dir dos coses, dues persones que s'acosten i es fan un contacte físic,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Però en aquest cas és el vent, que ha tancat una porta just al moment que un nen passava per allà. La poesia l'altre dia, quan li preguntaven precisament el dia universal o anual de la poesia amb el Miquel Desclot, va fer una semblança fantàstica. Deia, d'alguna manera venia a dir que la poesia és màgia, i la màgia ens agrada a tots. Per això ja deia jo abans que aquells que diuen no, és que la poesia no m'agrada, pensa-t'ho bé, que sí que t'ha d'agradar, perquè la màgia, per exemple, t'agrada. I clar, què deia ahir el Miquel? Deia, diu, agafem un pallasso, el veiem actuant al circ, i ens fa riure, i ens fa plorar, i emociona. I com ho fa? Amb les paraules. Ara, el pallasso surt del circ, va vestit com tu, com jo, com
0: sí,
1: nosaltres,
0: sí, sí.
1: I estem parlant, prenem un cafè en un bar, no riem, no plorem, expliquem que si el Bar s'ha guanyat, o que si la política no sé què passa, o que a mi m'agrada molt, doncs passejar per les muntanyes. I on està la diferència? Si són les mateixes paraules.
0: Sí, doncs, sí, sí, sí, és
1: si,
0: cert.
1: Si som les mateixes persones, si som el mateix, però ara és un pallasso, ara és una persona del carrer. Clar. Doncs el poeta escriu utilitzant les paraules que, dites en un bar, no tindran impacte, però posades en aquest ordre i amb aquesta intencionalitat és pura màgia. Aquest petó és un petó
0: sagnant,
1: perquè hi ha sang, el nen plora.
2: Es transforma,
1: I aquesta és la màgia de la poesia.
0: No, perfecte. Jo, com ja me l'he llegit, ja més o menys, me l'he hagut de llegir més d'una vegada,
1: ja,
0: per això.
1: Ja.
0: Molt bé, doncs ens en dius un altre i posarem un dels temes musicals que has escollit tu.
1: Aquest té un títol que està en llatí. i per tant algú dirà apa, ara llatí, però segur que sabem de què va. Tempus fugit. Digueu-me quins rellotges d'aquests que tenim a les parets de les cases no posen escrit tempus fugit, el temps fuig, el temps passa, no? Doncs tempus fugit. I és una reflexió de que no és el temps el que fuig, sinó és la vida.
0: I tant.
1: Som nosaltres que passem ràpidament. Tempus fugit. Aquesta tarda, passejant sota la pluja, he tornat a ser el nen que un dia vaig ser. Quan jugava, amagant-me sota les taules de la cafeteria, o m'imaginava volant amb els ocells, o feia fileres de cotxes amb les pedres del jardí. Els núvols avancen de pressa, a contrapèl del caminar cansós, com per deturar el pas del temps. Les gotes, ara petites, sembla que no mullin les dòcils fulles de l'arbre que m'està mirant. Molt més tard, les gotes, ara grosses, venten amb fúria les branques. La tarda s'enginya per enfosquir-se de pressa. La pluja s'atura. Els mil sons de les gotes d'aigua alcen el vol i me n'adono que també ha marxat el nen. He estat feliç. Fixem-nos que en aquest cas és un avi. Algú dirà, potser és tu? Doncs potser sí, perquè la poesia moltes vegades...
0: Jo crec que quan un escriu sempre posa una part seva.
1: Exactament,
0: també,
1: hi ha moltes coses que són efectivament biogràfiques. Clar. I aquest avi, doncs amb aquest caminar cansós, evidentment els avis no correm, no? Recorda quan era un nen. I ho fa passejant per un parc, se suposa, doncs, d'un poble, d'una ciutat.
0: Que també hi ha molta sensibilitat en les seves poesies.
1: I aleshores, doncs, bueno, recorda això, no?, que jugava sota les taules, amagant-se dels pares o dels avis o dels familiars, feia fileres de cotxes amb pedretes. Els nens juguen amb el que tinguin, no fa falta tenir molts joguets d'aquests que es compren.
0: Sí, hi ha una certa diferència com juguen ara, per
1: exacte.
0: Això.
1: I al meu temps, per tant, jo jugava realment amb pedretes, perquè no tenia gaire joguines.
0: I tant, i tant.
1: I els núvols avancen, llavors ara plou, però plou molt poquet, després plou molt fort, els arbres... Aquest vers que diu, l'arbre que m'està mirant.
0: Ja.
1: Aquí està la màgia. Fixem-nos com això és la màgia.
0: Clar. El llibre té un to molt reflexiu. Escrius més des de l'experiència personal o des de l'observació?
1: Els poemes venen, ja no diríem això que els ens troben, sinó que venen de la manera més increïble. Els poemes ja hi són, i estan dintre del nostre cervell, en la part profunda, ara en diríem la intel·ligència artificial, no sé com se diria. I aleshores, de cop i volta, passa alguna cosa... I surten. N'hi ha un, per exemple, que fa la reflexió sobre el que va passar a l'Alt Pirineu, el Ripollès, a Balandrau,
0: sí,
1: amb l'arribada sobtada d'un temporal de neu ferotge que va haver-hi 8 morts.
0: Sí, va haver-hi gent que va morir.
1: Doncs, bé, jo estic allà. És a dir, aquell dia era un sol i un temps fantàstic. I acabaven de fer el documental per la televisió. I va venir el poema.
0: Va ser, no sé si era la notícia d'un alut que havia...
1: No, en aquest cas era senzillament, bueno, una passejada, diguéssim, per la muntanya del Ripollès, al cim del Balandrau, i aleshores de cop i volta va arribar el vent, aquest huracanat, que aixeca la neu, i que fa que la neu, que és blanca, i que fins i tot hagis de portar unes ulleres perquè hi ha massa llum, doncs
0: massa...
1: desapareix tot.
0: Fa reflex amb el sol, sí.
1: Exactament.
0: Sí.
1: La neu, el vent és un vent molt fort, de 100 km per hora, o fins i tot més. La neu, per tant, el que fa és que converteix en negre la muntanya. Desapareixen els camins, desapareixen les senyals, desapareix tot el que abans veies, ja no es veu. La blancor s'ha fet negra. Doncs aleshores, a partir d'aquí, vaig imaginar que... jo em passava, vivia aquestes circumstàncies. I el poema fa la reflexió de dir em vaig sobreviure, per què? Doncs pensant en la meva estimada, fins que el blanc va tornar.
0: Yeah.
1: I què pensava?
0: També jugues molt amb la imaginació en el teu llibre.
1: Exactament. Què pensava l'estimada? El seu cabell. envoltat del fred, de la violència del vent, i sense veure res, perquè el torb no et deixa veure, a 2 metres no veus res. Per tant, no pots moure't, no pots caminar, no saps què has de fer, doncs resulta que allà, empetitit, penses en l'estimada, el color del cabell de l'estimada, i el blanc acaba tornant al cap d'unes hores o d'un dia. Uh-huh. La neu torna a quedar-se quietona, el vent calma, i aleshores continues el camí. I, bueno, això, clar, és pura imaginació.
0: No, sí, evidentment
1: en certes
0: que...
1: ocasions, i bueno, ja l'Andrau, 8 persones van morir, em sembla que 7 van aconseguir sobreviure.
0: A través d'aquesta notícia tu vas fer aquest poema.
1: Sí. O, per exemple, podria explicar-te el d'avui, que evidentment doncs, no està en aquest llibre. He netejat la cendra de la llar de foc.
0: Sí.
1: I aleshores dic, caram, la llar de foc fa fum, l'olores, fas que el foc et penetra la pell, fa llum, tanques tota la llum, però la brasa...
0: Fa caliu, sí.
1: I m'he donat compte de que els 5 sentits hi estan presents. La vista, l'oïda, l'olfacte, el tacte i el gust. Fa una mica de vent, i la cendra aquella, doncs, se't fica pel nas, per la boca, i notes la cendra, el gust, la...
2: I el fum.
1: I el poema es titula 5 sentits. És que ha nascut espontàniament.
0: Una cosa ben senzilla, en canvi no.
1: La cendra, i que llavors, clar, se'm feia una miqueta, diguéssim, s'escampava una miqueta, i he pensat en el dia que fa pocs dies, que feia una mica de fred, i per tant aquella estufa doncs, va funcionar, i dic, coita, 5 sentits.
0: I has escrit el poema.
1: I he escrit el poema que té, 7 versos.
0: 5-7, veus?
2: Ràpid.
1: Sí, la cosa em va cins. I altres dies dius, agafa un paper blanc, un llapis, doncs t'hi pots passar el dia. Així no funciona.
0: Ja, va. Sí. Mira, aquest primer tema que has escollit tu, que ens has dit que és alemany...
1: Et pot sorprendre. Sí? És el Pare Nostre.
0: És el Pare Nostre, però...
1: Cantat per un nen de Montserrat.
0: Sí, vaig escoltar-lo, però no... Com és en estranger, bueno, en alemany...
1: És alemany, sí.
0: Clar, no sabia... Però, esclar, em va donar la imatge de que era algú molt... molt espiritual.
1: Sí.
0: Sí. I així és que és el Pare Nostre.
1: És el Pare Nostre, és a dir, en lloc d'estar-lo, diguéssim, intentant entendre que no l'entendràs en alemany, si no parles, evidentment, alemany, pensa en català, Pare Nostre, que esteu en el cel, i estàs sentint això.
0: I el títol és?
1: A Water Unser, que vol dir això, Pare Nostre.
0: Déu-n'hi-do, jo l'alemany ho trobo tan difícil. Anem-lo a escoltar.

0: Ara, micro tancat, dèiem la calma que traspua escoltar aquesta cançó, eh? I a més, a l'orgue i la veu del nen, que sembla un escolar, eh? Vull dir, té una veu fantàstica, aquest nen.
1: Sí, sí, és de Montserrat. Uh-huh. El compositor és un compositor, ja ara un home molt gran, dels Països Bàltics. Arvo Pärt, es diu. I, bueno, té una quantitat immensa de música. Aquesta peça, en concret, doncs és molt curteta, i és efectivament relaxant.
0: Sí,
1: i
0: fins
1: i tot si la poses en nadons,
0: els ajudes a descansar,
1: o diguéssim nens encara menors d'un any, com pot passar amb altres cançons també, eh? Per exemple, sense anar més lluny, el cant dels ocells,
0: sí, sí,
1: del nostre
0: i tant.
1: Gran Pau Casals,
0: Pau Casals,
1: els
0: sí.
1: Nadons ploren.
0: Ploren escoltant... Ah, sí.
1: Moltes
0: jo pensava que més aviat els calmava, sí, doncs, el que diu la petita.
1: Aquesta calma, en algun cas, bueno, això es pot provar. Poseu en nadons doncs, que encara no parlen de cap manera, no? Allò, nens, mesos i un any, poseu la música d'en Pau Casals, el cant dels ocells, poseu aquestes peces, molts ploren.
0: Jo vaig veure una vegada, que em va escalifar molt, amb un vídeo vaig veure una mare que li cantava una cançó al nadó i va començar a posar-se així com per voler, i va acabar plorant el nano.
1: Sí, sí, sí,
0: era una cançó així d'un
1: sí.
0: caire com aquesta.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I jo pensava, pobret, perquè plora. I era escoltant a la seva mare cantar. Sí.
1: Això és una demostració potentíssima de la importància de la música i com la música ens penetra l'esperit, ens penetra l'ànima.
0: I
1: per
0: tant
1: té aquesta funció tan gran de transformar-nos.
0: I quina relació té per tu la poesia i la música?
1: La poesia té música. La poesia és un també codi de música. Aviam, la poesia en ocasions és com molt un pèl jeràrquica, perquè és allò que si fem servir la rima, i per tant llavors, doncs, bueno, hi ha la més típica, no?, que pugui rimar al final de les paraules amb una determinada composició. A vegades la rima pot ser interna, al mig dels versos, i a més doncs, bueno, els versos que si tenen quatre síl·labes i són tetrasíl·labs, que si en tenen deu, que si en tenen vuit, hi ha tot una... I aleshores, bueno, amb grans poetes de tot el món, en totes les llengües, i fent servir els accents, allò, síl·labes tòniques, síl·labes
0: sí,
1: àtones,
0: sí, sí.
1: És una composició de música, exactament igual com...
0: Com una partitura, sí.
1: Com una partitura.
0: Sí, sí, sí. I en poemes que porten música.
1: Sí, sí,

0: diguéssim, de diferents persones, de diferents països, de diferents èpoques, de diferents llengües, és una cosa que ens fa humans. Això, anant endavant, anant darrere en el temps, encara no podem viatjar en el temps, però penseu que si no has vist la pel·lícula Casablanca, aquest poema no l'entens.
1: Ja. Yeah.
0: Si no has escoltat la cançó, la que sigui, no, de, no sé, hi ha Alfonsina i el mar, no sé si la coneixes.
1: Sí, Alfonsina i el mar, sí, i tant.
2: Bueno, Casablanca no crec que hi hagi quasi ningú que no l'hagi vist.
0: Els joves, potser, no? Doncs la cançó d'Alfonsina i el mar és una meravella de cançó que explica un suïcidi.
1: Sí. Sí, sí.
0: Per tant, dius, mare de Déu, però com està explicat d'una manera tan fantàstica. Doncs si no saps la cançó, de què va el poema que està basat en aquesta cançó, no s'entén.
1: No s'entén.
0: Ja. Aleshores, el fet, diguéssim, d'inspirar-te en allò que ha sigut, ja dic, en altres llengües, en altres països, en altres èpoques, a vegades segles enrere, i que ho poses de nou, copies, perquè, clar, és una cosa que ja s'ha fet.
1: Clar.
0: La copies i la transformes i la poses avui dia. Això és una cosa que per mi és fantàstica des del punt de vista de la llibertat de la creació, que la poesia és un exercici de llibertat absoluta.
1: I tant, i tant. Moltes vegades quan tradueixes un poema també és un punt de llibertat personal, perquè no tens per què modificar, però sí pots posar una part del que tu vols expressar amb aquell poema.
0: La traducció literal no funciona.
1: Clar.
0: I has de fer un gran esforç, un gran coneixement de les dues llengües per dir realment el que està dient el poeta.
1: Jo tinc una mica de... Bueno, el tinc aquí també el teu llibre. La portada. Per què aquesta portada?
0: El color blau és... Ho sento, no sóc gens original. Em sembla que és el 35% de la humanitat. Quan li pregunten quin és el seu color preferit, és el blau.
1: El blau.
0: Per tant, jo estic...
1: T'hauria de ser el verd.
0: Doncs mira, ves per bon.
1: O el marró, no?, pels arbres.
0: El marró és el color menys preferit de la humanitat.
1: Ja, ja. Tots els colors tenen un motiu, eh? Vull dir, tenen una explicació,
0: bueno,
1: també.
0: De fet, aviam...
1: Però això que has posat aquí...
0: Ah, això és com un...
1: Això és com un gerro?
0: Sí,
1: com
0: un gerro que s'ha fabricat, diguéssim. És de Lisboa, és de Portugal.
1: Sí.
0: Va acompanyat d'uns petits gots. I és per dir-ho així, bueno, pots posar l'aigua o pots servir una altra
1: beguda. Però quin significat li has volgut donar en aquesta portada?
0: No, senzillament això és cromatisme. I em consta que el percentatge absolutament majoritari de les persones en veure aquesta portada diuen que maco.
1: Sí, però esclar, meva pregunta era...
0: No tenia cap intenció.
1: Perquè, no tenies cap intenció. I pensava que hi havia una intenció en fer aquesta portada.
0: Color sí.
1: Sí, color sí,
0: color
1: clar.
0: Sí, i aquest color blau se't fica a la vista.
1: Penetra.
0: Exactament. I dius,
1: penetra.
0: Sí, sí, aquí hi ha un color molt potent.
1: Quin tipus de lector tens al cap quan escrius aquest tipus de textos?
0: A mi m'agradaria poder escriure poesia de primera divisió. Jo sóc un aficionat, no sóc pas un gran poeta, ni ho seré mai, eh?
1: Home, tant com aficionat no, eh?
0: Bueno.
1: No pas.
0: I per tant, moltes vegades el que faig és, efectivament, anar llegint. Ara agafes un llibre, estàs un dia llegint-lo, el deixes, agafes un altre... I... No sé, et parlaria, per exemple, de Wisława Szymborska. És una... Bueno, era ja... ens ha deixat, era una poetessa polaca, va rebre el Premi Nobel de Literatura, estem parlant, per tant, efectivament, del primer nivell mundial. Llegeixes els seus poemes i no pot ser més senzill el que va explicant. Explica un enterrament, per exemple.
1: Tu t'has inspirat amb algú?
0: Ella.
1: Amb ella.
0: Intento, d'alguna manera, aquesta naturalitat que explica, doncs, agafar-ho. Diria un altre exemple, també ja, en aquest cas és molt més antic, del nord-americà Robert Frost. A Estats Units, si parles amb els 400 milions, no?, que són, almenys els que sigui el nord-americà, diguéssim, que d'origen, tothom sap qui és Robert Frost. És a dir, és el gran poeta històric de la poesia americana, nord-americana. I és també com t'explica una passejada, ell amb un amic passejant per un camí, per un bosc. I dius, si no m'està dient res, no? Està dient...
1: Però a vegades el més senzill és el més bonic,
0: I
1: eh?
0: Resulta que el que ens feia aquí en Joan Maragall, un altre dels poetes que també, diguéssim... El Joan Maragall és bo si

0: persones són aficionades a la poesia és conèixer tota la seva biografia, la seva vida, la seva família, el que feia a Barcelona, que feia coses molt poc poètiques, que no m'explicaré aquí, que no és el cas. Doncs d'alguna manera, no sé si dir la paraula inspiració, perquè ja he dit abans que això de l'inspiració no se sap ben bé què dimonis és. La senzillesa, la naturalitat, explicar les coses de la manera més senzilla. En el pròleg, que me l'ha fet en Josep Maria Folquet, Josep Maria Folquet és un poeta que ha fet grans llibres i que té guardons literaris de Catalunya. Fa molts anys que ens coneixem i que parlem, bueno, ja us ho podeu imaginar, no? Parlar de la poesia amb poetes que sí que ho són molt. Em critica, diguem-ho així, en el pròleg aquest que m'ha escrit el llibre, diu, escolta, no vagis a buscar paraules d'aquestes que ja s'han perdut en l'ús. No cal. Les paraules que fem servir avui
1: clar,
0: dia
1: clar.
0: I amb les paraules senzilles explicaràs i la màgia ha de sortir i esdevé la
1: de la manera més entenedora.
0: Sí. Sí. I és veritat, perquè a vegades és allò que busca sinònims. Ja. Tots tenim la creació literària de la poesia, tenim unes eines de treball, els diccionaris, les pàgines de creació, diguéssim, de fonemes, d'antònims, de sinònims, i vas buscant a vegades i dius, bueno, vaig a buscar, doncs, no sé, una metàfora, un sinalefa, moltes coses, diguéssim, de la llengua, no? I aleshores diu, no, escolta, no vagis a buscar lo rar, lo sofisticat. Si això es pot dir d'aquesta manera, no cal que vagis a buscar-ho de manera més difícil.
1: Clar. Doncs ara volem escoltar més poesia.
0: Doncs anem-hi.
1: Doncs vinga, que jo fins i tot et filmaré, vinga.
0: Molt bé. Aquesta s'intitula Còdols. Què és un còdol? Un còdol és una pedra de les que van rodolant pel riu i va baixant fins que un dia arribarà al seu destí. Poden ser petites pedretes, poden ser molt grosses, depèn del quant aigua baixi, de la força de l'aigua. Acostumen a ser arrodonides i polides. Còdols. Donaran mils de voltes. Rodaran per paratges sense parar. Arrossegats fins a trobar un recolze, un clot, o aturats per un més gros. Els còdols rodolen riu avall, en un agradable murmuri. Els espetecs suaus dels petits repeleixen els ròssecs. El corrent d'aigües netes encativa la malrodona i fina pell de la dura pedra. El rondineig de l'aigua, lliscant entre ells, calma els esperits. Un dia, jo no veuré, arribaran al seu destí, al mar. Per què no ho veuré? Aquí una mica d'explicació. No ho veuré perquè és que el procés que fa que una pedra de l'alta muntanya arribi al mar és de segles i de mil·lennis. Poden passar mils d'anys. Per tant, no ho veurem. Aquest vers, per exemple, que diu el corrent d'aigües netes encativa i fa, doncs, llueix, enamora, la mal rodona i fina pell de la dura pedra. Aquí es juga amb aquest contrast. La fina pell de la dura pedra. La pedra és dura, però aquests còdols que estan en el riu estan lluents, estan afinats, finíssims precisament dels molts llisos, precisament pels molts rodols que han anat donant i pels molts cops que han anat rodant entre ells. Aleshores, això, quan estàs pel riu, quan estàs passejant al costat d'un torrent i que, bueno, podem anar al...
1: No, és una manera de dir-ho metafòricament.
0: Exactament, podem anar al Ter, podem anar al Llobregat, els rius que tenim aquí a casa nostra, i això tot el món, doncs, hi ha milions de rius, petits i grans de totes menes, això és així, a la part alta dels rius, tots ho veiem. I aquí què s'ha fet? S'ha posat en quatre paraules una darrere de l'altra. Fina pell de la dura pedra. I ha aparegut la màgia.
1: Sí, és veritat. Però en volem sentir una altra. No t'enduguis el llibre.
0: Molt bé, molt bé. Doncs aquest gos, ho dic, que no necessita cap mena de presentació. El nostre carrer. T'he esperat com cada dia, a la taula de sempre, amb el diari a les mans, prop de la llum del carrer. He recordat com la pluja ens lligava les mans amb fils sagrats. Abans de perdre'ns l'asfalt, quan ja fosc, sortíem al carrer. Demà tornaré, com cada dia, al bar del nostre carrer. Fa mesos que no plou. Fa mesos que t'espero.
1: Mira.
0: Pot ser quelcom més senzill, que tots hem tingut en algun moment de la nostra vida que hem estat esperant algú i no ha vingut.
1: I jo em pensava que t'estava gravant i estava parat. Quina llàstima. Ah, bueno. Perquè m'ha agradat escoltar-lo.
2: No, jo no he gravat, allò.
1: Quina llàstima. Bueno. I és perquè l'havia parat abans i no l'he tornat a apretar. Quina llàstima.
0: El proper podem, però, si tenim
1: però
0: temps.
1: Però el proper podem, sí, sí. Quan facis un altre, doncs el gravarem.
0: Molt bé.
1: Però aquest m'ha agradat molt. Llàstima, veus? Anem per la cançó aquesta segona, que està aquí apuntadeta, aquesta segona d'aquí.
0: Aquesta sí que
1: aquesta no, és aquesta més sí actual.
0: Que, sí, aquest, bueno, no, no, tampoc és que sigui molt actual. És del segle passat, imaginem-nos.
1: Sí, però vull dir, ja no és l'estil d'abans.
0: No, no ens n'hem d'anar...
2: No és alemana.
0: No, és anglesa. No, és americana. És una cançó d'en Bob Dylan.
1: D'en Bob Dylan.
0: Aviam, això és un tema polèmic, però en Bob Dylan va rebre el Premi Nobel de Literatura. És a dir, per primera vegada un cantautor,
1: sí,
0: no un
1: curiós.
0: Escriptor, no un poeta, sinó un cantautor.
1: Un cantautor.
0: Però és que en Bob Dylan és un poeta, indiscutiblement. Aquesta història és la història d'un boxejador que es deia Hurricane, és a dir, Huracà, com els combats que feien... Doncs, i és una història increïble. La cançó és molt llarga, dura 8 minuts.
1: No, però l'escurçarem.
0: Per tant, anava a dir...
1: L'escurçarem.
0: I va repetint, i va repetint. Sí, i si sí. No s'entén l'anglès, que la història que va explicant, que és fantàstica, acaba dient, bueno, s'ha encallat aquest disc. S'ha encallat el disc.
1: No, farem 2 minutets. Perfecte, com abans, doni, perquè posem... si no, no podrem acabar d'escoltar els
0: de Bob Dylan, que no va d'huracans, sinó que va d'un boxejador.
1: Però això que has dit és ben cert. Hi han molts cantautors que les seves lletres són com poemes,
0: Serrat.
1: Serrat.
0: Leonard Cohen.
1: I tant. Oi, Leonard Cohen. La llista... És el meu ídol.
0: La llista és llarguíssima, i tant,
1: sí.
0: I tant.
1: Doncs vinga, escoltem-la.

0: Jo perdona que t'ho digui, Pep Genés, eh? O Josep Genés, eh? No sé com vols que et digui.
1: Com vulguis.
0: Home, Pep més proper a mi.
1: Sí. Per Molins de Rei sempre em sembla que estan bastant, sí, el Pep.
0: Sí, la veritat, per mi és molt actual, la cançoneta que hem escoltat. Bé, la part de la cançó, no? Vull dir, es podria passar com una d'actualitat. Uh-huh. Vull dir, no la veig tan llunyana com deies tu.
1: Sí, sí, bueno, suposo que és allò que en diuen el rock, no?
0: Sí, sí, rock, sí, sí. No, no.
1: També els humans també tenim aquesta dèria d'etiquetar-ho tot.
0: Ah, això també és veritat, sí, sí. Una pregunta. El format sembla fragmentari i pausat. És una manera conscient de convidar el lector a aturar-se?
1: En part és això i en part és el fet d'utilitzar el vers lliure. És a dir, tot i que també tinc, encara no, això no s'ha publicat, ni ja no sé si es publicarà mai, diguéssim, en vers, en què ja es construeix el mètrica, aquest llibre no és el cas, és vers absolutament lliure, i per tant, aleshores, modules la mar de bé, els fragments, les estrofes, els versos curts, llargs, i aleshores em permet això. En alguns dels casos, fins i tot en jugo ja una miqueta lleugerament en poesia visual. Tinc també força poesia visual, però aquí tampoc no n'hi ha cap realment, perquè tot només són les lletres, però en les mateixes lletres sí que puc potser dibuixar alguna figura, pot ser un instrument.
0: Però en el lector el convida a aturar-se quan el llegeix el llibre?
1: Sí. En aquest cas el més senzill és evidentment l'interlineat o les paraules voladores, en què hi ha uns espais en blanc que et forcen a aturar-te, perquè precisament si el que intentes és dir acabar ràpid la lectura del poema, patines, perquè no, o sigui, els espais hi són, i la separació d'estrofes, la separació de versos, i sobretot això quan hi ha versos que volen, és a dir, paraules que se'n van cap a la dreta i que deixen un espai en blanc, no, això no és per jugar. Té una intencionalitat en allà, que t'has d'aturar. Si ho estàs llegint, uns segons, o res, uns centèsimes de segons, que això no es pot ni comptar, no? Per tant, tot això està voluntàriament fet.
0: Com definiries el teu estil literari en aquesta obra?
1: No ho sé. Jo crec que han de ser les altres persones quan de dir-ho. Jo no sé quin pot ser a mi mateix quin estil. Perquè em passa el mateix amb la música, la mateixa selecció musical que estem fent i que farem, no?
0: Però no pot ser, perdona que et talli, no pot ser que el teu estil el puguis comparar. No és, o sigui, no està ben dita potser la pregunta, però amb algú que tu admiris com escriu poesia?
1: Sí. Hi ha trossos que, i m'ho han dit persones, doncs, que els he llegit, que han conegut aquesta poesia molt abans que sigui publicada, m'han dit, home, fins i tot allò, no sé, Miquel Martí i Pol, Salvat Papaseit, que veig que no en absolut cap mena de comparació, eh? I sí que són autènticament...
0: Bueno, però si tu admires aquest poeta...
1: Exactament. Aleshores, clar, com que hi ha aquesta admiració per aquest poeta, diu, mira, aquest vers,
0: clar,
1: surt això. I aleshores, per això deia que el tema, diguéssim, de si hi ha un determinat estil, m'ho han de dir a les altres persones i les persones que entenguin. A més, la poesia també s'aprèn. S'aprèn llegint i s'aprèn anant a classes. En aquest món ningú està instruït, bueno, en principi, no?, per de signes divins. S'ha d'aprendre, doncs, tècnica de com es juga a futbol, i s'ha d'aprendre, doncs, la tècnica de com es construeix una casa i així tot. Per tant, doncs, bueno, he anat a...
0: Una altra cosa seria tenir un do, no?
1: Exacte, això. Llavors, per tant, jo he anat a classes de poesia, vaig a classes de poesia, és a dir, en aquest sentit podríem dir com classes particulars, amb un poeta, doncs, que no és català, és nord-americà, i aleshores, doncs, bueno, aprenem, en una classe, aprenem, doncs, contínuament el que és això, en profunditat, la poesia.
0: Jo crec que fan classes de poesia també a l'Ateneu Barcelonès.
1: Sí, ho sé.
0: D'allà surt molta gent que ha fet llibres, bueno, jo a vegades he convidat algú que ha estat en allà i ha publicat llibres perquè sí, sí, ha fet cursos en allà també.
1: Entre els meus amics n'hi ha molts nois i noies que són, doncs, socis de l'Ateneu i sempre m'ho diuen, escolta, has de fer soci de l'Ateneu. Si estigués a Barcelona estaria fet.
0: Clar, és
1: però
0: el tema que tenim, clar, ara també, si hem d'anar amb transport públic ho tenim,
1: sí,
0: malament.
1: I soc moltes vegades perquè, doncs, quedem allà amb companys que, doncs, ells sí són socis i per tant t'inviten a anar al jardí, a anar al bar, al restaurant i a les sales d'allà. He anat a moltes presentacions de llibres en allà. Ara estem treballant la presentació del llibre a Barcelona, que la farem el mes que ve, i estem precisament discutint si la fem a l'Ateneu o l'anem a fer a algunes llibreries. Estem
0: també,
1: en converses,
0: també,
1: estem en
0: també
1: converses amb tres llibreries per acabar de decidir-ho.
0: Creus que avui dia tenim prou espai per la reflexió o llibres com aquest són més necessaris que mai?
1: Això també és voluntat de la persona. Encara que sembli contradictori, i fins i tot està escrit en la Bíblia, eh? I ens ho han recordat fins i tot també grans filòsofs de tots els temps, a Occident i a l'Orient. I quan dic l'Orient vull dir Xina, Japó. En aquesta vida hi ha un temps per cada cosa. Hi ha un temps per tot. Si negues aquest temps és perquè l'estàs negant. Per tant, hi ha temps per la reflexió. Tanquem el mòbil, tanquem la televisió, i està, és la nostra voluntat. Per tant, sí que hi ha temps per la reflexió. Ara, el que és ben cert, els fets i el que en diuen la modernitat o la postmodernitat, utilitzant la jerga d'avui dia, ens porta, diguéssim, a un estrès de velocitat i de rapidesa en què no existeix la cronografia del passat, el present i el futur. Només existeix el present. Fins i tot hi ha qui parla del presentisme, perquè el passat, com que no, ja no hi és, doncs l'hem tirat a la paperera. I el futur no ens interessa, perquè el futur ja vindrà. No.
0: A veure,
1: no,
0: les tecnologies han fet, a veure, han ajudat molt també, però és el que dèiem abans, a micro tancat, que s'ha de saber utilitzar també, perquè si no aquest temps ens el pren. I no trobem el temps de la reflexió.
1: Tot això té moltes cares, eh? Saps quantes hores, aproximadament, la majoria de les persones d'avui dia amb un mòbil estem mirant el mòbil? Entre 2 i 3 hores.
0: I una mica més, també, eh?
1: I als sectors juvenils s'arriba a 5, 6, 7, etc.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara, paradoxalment, saps què significa això en lectura?
0: I tant.
1: Llegim?
0: I tant.
1: Podem llegir 100 pàgines d'una novel·la al dia.
0: Tot això ens ho mengem.
1: Però no ho sabem perquè, clar, no estem llegint una novel·la, estem llegint totes notícies,
0: frases... És que ens ho donen fet amb l'altre, ens ho donen fet.
1: I que, clar,
0: tampoc fem treballar la ment.
1: Si d'alguna manera ens ensenyen o aprenem l'ús de l'eina, això serà fantàstic.
0: Quin paper tenen les emocions en el procés d'escriptura d'aquest llibre?
1: Si no hi ha emoció, jo crec que us ho dic, que no hi ha poesia. El que passa que, clar, la dosi d'emoció per part de l'autor és perquè ha viscut de prop o de lluny allò que està explicant. En canvi, per al lector és terreny absolutament lliure. Cadascun dels lectors hi veurà, intentarà veure-hi o sabrà veure-hi una cosa o una altra. I no és... Està cantat que no serà el mateix per tothom.
0: Si haguessis d'escollir un poema del teu llibre, quin escolliries?
1: El viatge.
0: El viatge?
1: El viatge és un dels que...
0: Doncs jo el vull escoltar.
1: Vaig a veure si el trobo per aquí, l'he d'anar buscant
0: perquè
1: l'índex.
0: El que té el llibre ja l'ha llegit, però
1: sí,
0: hi ha
1: sí
0: gent que encara no té el llibre.
1: El
0: i on te'l pot trobar, el teu llibre?
1: Les llibreries de Molins estan en contacte amb l'editora i em sembla que dintre d'uns dies o no sé si unes setmanes els llibres es trobaran a les llibreries de Molins.
0: Molt bé.
1: Espera que vaig buscant-lo, aquest que m'has
0: sí,
1: dit.
0: Sí, jo em preparo per gravar-te, vinga.
1: Molt bé.
0: I ens dius... quin era el títol?
1: Viatge, pàgina 80. N'hi ha d'irònics, eh? Si després vols podem agafar-ne un que
0: doncs
1: ens porta el somriure, no tot dramàtic. Viatge. Fa poc era plena de llums i alegries. Avui veig l'estació fosca i trista. Començo el llarg viatge que em portarà lluny d'aquestes terres abraonades contra la llibertat. L'anada farà desaparèixer tots. Fugint, percorre els braços de ningú. La marxa m'arranca d'il·lusions callades i em porta a perills desconeguts. Queda el no-res. Un gest ras i curt. Una freda esperança salvadora. El viatge és l'horitzó possible. S'ha entès? Pues a la primera potser sí, o potser no. Doncs és ni més ni menys, com deia l'altre dia, que el titular dels diaris i de les televisions d'avui dia. Aquests mils, aquests milions de persones que han de marxar pels bombardejos de les ciutats, dels països, dels continents, perquè el món està com està. I han de fer un viatge. Aquest ho ha pogut fer un tren.
0: Un viatge obligat.
1: Un viatge obligat. Se'n va, l'anada, el marxar, farà desaparèixer tots. Tots, és a dir, el que marxa és tots els que has deixat, no, no la casa o el paisatge o el poble, tots, en marxen totes les persones de la teva vida, marxes tu, potser sol, potser amb la família, fugint per córrer els braços de ningú, ningú t'espera allà on vas. Els que estan fugint ara de Beirut, els que estan fugint de Gaza, els que estan fugint de Teheran, on han d'anar? La marxa m'arranca d'il·lusions callades. Allà on estaves tenies il·lusions, el treball, l'amor, projectes, tot això desapareixerà. I em porta a perills desconeguts. Allà on vas, no només ningú t'espera, no, sinó que no saps què et trobaràs, i perills desconeguts. Per tant, és un viatge, i això sempre és molt bonic, si el viatge és turístic. Un viatge obligat no és bonic.
0: Doncs jo penso que ara és el moment de buscar-ne un que sigui una mica més còmic, potser, no?
1: Sí, hi ha un...
2: Però que és evident, perquè, escolta, això és actual, eh?
1: No, evident, crec que no, eh?
0: No, però com a tothom, suposo que les informacions colpegen molt fort.
1: Sí, però és allò de dir... Sí. Jo en tinc un altre d'aquests que, bueno, dels morts de Palestina, i n'hi ha molts, i, bueno, i molts que no han vist la llum. Aquest és d'ironia...
0: D'ironia pura.
1: Sí. Una nit al pub. Uh-huh. El pub és això, el club aquest irlandès,
0: sí, on
1: la gent anem a fer, a fer copes i tal. I de copes va. Fa temps vaig conèixer una noia. Venia de terres llunyanes i tenia una mirada subtil que no he pogut oblidar. Parlava de reialmes esbalaïdors, plens de fades i trolls. Fou una nit màgica. Ho reconec. Em va embadalir. Molts anys després, al pub, celebrant un aniversari, els amics se'm sorprenen. Saps quants gots de whisky portaves aquella nit que dius que vas conèixer una noia estranya? Encara sorprès per la pregunta, afegeixen: més de mitja dotzena. Els aniversaris es van anar succeint, fins al dia en què va arribar el darrer. Ara, en el meu epitafi, hi és escrit: el món desconegut on he arribat, per fi la trobaré.
0: Molt bé.
1: És a dir, una borratxera.
0: Sí.
1: Escandalosa.
0: Déu-n'hi-do.
1: I aleshores acaba dient, bueno, però ara que m'he mort, i ara que... allà la trobaré.
0: Hi ha algun color, metàfora, moment o estat d'ànim que t'hagi costat especialment d'expressar?
1: En aquests poemes jo gosaria dir que no, perquè són com poemes dòcils, o poemes plens de felicitat en la seva construcció.
0: Bueno,
1: encara
0: però,
1: que tinguin sang
0: però
1: i
0: fetge. Però altres, eh? els que expressen...
1: Els que m'estan... O sigui, hi ha una plaqueta, en el sentit que és només una petita col·lecció de 15-20 versos, poemes, que no han vist la llum, que sí que m'han costat molt de fer, i que, bueno, és allò, sang, suor i llàgrimes, moltes llàgrimes, i que suposo que quedaran per mi, que és el dol relativament recent de la pèrdua de la meva esposa. Bueno, que doncs han sigut quasi 50 anys junts, i això ha sigut un cop molt fort a la meva vida, i també forma part del dol l'aparició d'una llarga col·lecció de poemes que, ja dic, aquests
0: són teus,
1: em costen moltíssim.
0: Ja, entenc molt bé.
1: Ara, una sola persona els ha vist, i diu que són fantàstics. Doncs me n'alegro, però en tot cas suposo que deu ser una persona que em veu bé.
0: Això ets tu que has de saber si de veritat aquest, vols que surti de la llum o no.
1: Exactament. Aquests, fixa't, aquest que acabem de veure, pues, és com una mena de divertiment. O no?
0: Sí, sí, clar, però...
1: I en tot cas el viatge, el que hem llegit abans, és allò de dir, mare de Déu, que quina tragèdia la humanitat que està patint. Però, no costa tant. Anem a veure el titular de La Vanguardia d'avui.
0: El que costa és el que estaves dient. Una cosa que has viscut amb tu mateix, amb una persona que has estimat tota la vida i que ha passat el que ha passat. Que això ja és una cosa més teva, més íntima.
1: Sí.
0: I que potser un cop puguis superar aquest dol, possiblement diguis, potser ara ho faré.
1: Sí.
0: Però això ets tu que ho has de,
1: en efecte, sí, sí,
0: de dir. Què t'agradaria que el lector s'endugués després de llegir Colors del camí?
1: Que s'ho passin bé. Tan senzill com això.
0: Uh-huh.
1: I què vol dir que s'ho passin bé? Doncs que realment després de la lectura d'un poema o de tots els poemes digui m'ha agradat i m'ho he passat bé. I ja està.
0: Doncs ara escoltem una miqueta de música. Vinga.
1: Aviam, la cançó es diu Besos de Sangre, la canta una cantant sud-americana que es diu Sofia Rey. Uh-huh. La cançó, però, és d'un compositor nord-americà, jueu, John Thorn, que gosaria dir que és el Beethoven d'avui dia.
0: Per què l'has escollida, aquesta cançó?
1: La poesia és fantàstica, és una història d'amor. Aquest home, John Thorn, jo crec que en aquests moments deu tenir publicats més de 350 discos.
0: Caram.
1: De tots els estils que puguis imaginar-te, des de música que t'acordarien, doncs, no sé, sinfonies d'en Bach, fins a melodies d'aquelles que jo em dono la sensació que les deuen posar a Guantánamo per torturar els presoners.
0: Caram.
1: Perquè és una pluja de sorolls increïbles. Per tant, és un compositor polifacètic, molt ben valorat a la ciutat de Nova York, i en aquest cas concret aquí doncs ha fet una cançó que és una història d'amor molt maca, Besos de Sangre.
0: Doncs escoltem-la.

0: Bé, anem baixant la cançó perquè no ens en donem compte, estem arribant ja a la recta final. Tenim una trucada i em sembla que és el Jordi. Hola, Jordi.
1: Hola, bon vespre, Alexandra. Quin programa, eh? Com sempre he començat tard, però a veure si dissabte puc escoltar tot.
0: Sí, amb repetició a les 8.
1: El dissabte. A vegades se'm passa el temps perquè faig una altra cosa. Ai, que se me'n passa el programa. Molt maco el programa avui també.
0: És que tenim una persona que fa possible que sigui així de maco el programa.
1: I tu també. Tens uns bons convidats i tu també poses la teva part.
0: Bueno, jo poso una miqueta. Ells posen més que jo.
1: Però formeu un bon conjunt, eh? I això és el maco.
0: Bueno, el bonic és que no es perdi la cultura, sigui cançó, sigui poesia, sigui recitació, sigui el que sigui, però que la cultura vagi amunt i es mantingui. Sí,
1: sí. Pues moltes felicitats a tots dos.
0: Molt bé.
2: Gràcies, Jordi.
1: Adéu.
0: Moltes gràcies per trucar. Bon vespre.
1: Adéu.
0: Doncs si tenim temps, la Eli ens dirà si podem fer un poema i una cançó per acomiadar. Sí, doncs ens dius tu quin poema recitaràs, sisplau.
2: Aquest també té una mica d'ironia.
0: Ah, té ironia, aquest també.
2: Sí. L'altivesa de la cornamusa. Aviam, la cornamusa és el sac de gemecs, molt senzillament, però, en fi.
0: Sí.
2: L'altivesa de la cornamusa. Duia tatuat a l'esquena el quadre Els lliris de Van Gogh, amb els colors blau i verd, punt per agulla. Li vaig dir que era una preciositat i que m'agradava de valent. Menuda i engiponada, vestida amb una faldilla estampada que recordava la bossa de les cornamuses escoceses. Sorprenia la seva mirada altiva. Ja dins del museu, ens anàvem creuant en diverses sales. En una d'elles va encarar-se i em va etzibar. Com s'ha atrevit vostè a dir-me que li agradava el tatuatge? Si bé li vaig demanar disculpes, em va agradar la seva contesta. Era un vincle que entrellaçava. Acabada la visita, es podia anar a la botiga on comprar records o a la cafeteria, que era de bon gust. Com en un somni, i no per atzart, ens trobàrem asseguts prenent un cafè i un pastís. Aquella nit, a casa seva, escoltant Blue in Green, vàrem acoblar els colors de la música i la pintura.
0: Molt bé.
2: Aquestes són d'aquelles que s'ha de dir van fer l'amor, perquè els colors de la pintura i de la música, el verd i el blau del quadre de Van Gogh, el verd i el blau de les faldilles que ella portava, hi ha tot un joc aquí de colors.
0: De colors i paraules.
2: I d'ironia.
0: Sí. No sé si estàs treballant en algun nou projecte literari o continuaràs explorant aquesta línia, doncs, més introspectiva.
2: En aquests moments estaria treballant en el que seria, diguéssim, el català emprenyat.
0: Està molt bona aquesta, el català emprenyat.
2: Sí, és una frase que alguns crítics i alguns, doncs, no sé si escriptors o periodistes més aviat, no, sí, han dit. És a dir, una col·lecció, sembla que ja n'hi ha 30 o 40 de poemes que no són del tot poemes en el sentit de música i colors i flors i romaní, sinó que tenen més mala bava.
0: Sí, no són flors i violes i romaní,
2: no,
0: oi?
2: És a dir, amb una crítica contundent a algunes de les coses que passen avui dia en la societat i molt especialment als dirigents que tenim.
0: Volem acabar amb aquesta cançó, si ens vols fer 5 cèntims.
2: 5 cèntims, jo crec que qui no coneix les Valquíries de Wagner?
0: I tant, i preciosa.
2: I per tant, és de dir, més enllà de l'ús malèvo, maligne que em van fer alguns, és una música per dir que hem d'anar endavant i hem de lluitar per un món millor.
0: Eli ens dirà si podem escoltar aquesta cançó o ens despedim ara. Ens acomiadem i escoltem la cançó. Doncs jo només tinc a dir-te que estic molt contenta de que hagis vingut aquí. Molt contenta. A més, s'aprèn moltes coses quan venen persones que saben expressar-se tan bé. T'ho agraeixo, sincerament, i et felicito novament pel teu llibre. Que tinguis molts èxits. Gràcies també a la Paquita, al Jordi i a tota l'audiència i a l'Eli. Acabem amb aquest tema de Wagner.
2: Perfecte.
0: Bona nit.
2: Adéu-siau, bona nit.

0: Molt bon dia, us desitgem a totes aquelles i aquells que ens sintonitzeu al 91.2 FM Ràdio Molins de Rei. Arrenca un dia més aquí a Rona Rainbow. Som a les portes d'un nou programa, al vostre espai de trobada, de respecte i, sobretot, de celebració de la diversitat. Però, com sempre, no estic sol a l'estudi. Al meu costat, la meva companya incansable, Elena, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Mari, i molt bon dia a tota la nostra estimada audiència. Avui, Mari, us portem un tema absolutament fascinant i necessari. Avui parlarem de codis, parlarem de llenguatges, de colors, d'objectes quotidians i de mirades. Avui farem una revisió profunda, rigorosa i alhora molt optimista de la simbologia LGTBIQ+.
0: Perquè, al cap i a la fi, la història del col·lectiu és també la història d'un llarg camí que va des de l'ocultació forçada fins a la visibilitat orgullosa, des de l'estigma imposat pel poder fins a la reapropiació d'aquests mateixos símbols per convertir-los en banderes de resistència, d'amor i de comunitat.
1: Així és, Mari. Sovint mirem la bandera Rainbow que avui penja de balcons, d'ajuntaments i que decora tants espais i pensem que la simbologia del nostre col·lectiu va començar allà, a finals dels anys 70, a San Francisco o a Stonewall. Però la realitat és molt més rica, molt més complexa i, a vegades, punyent.
0: Sí, Elena, i és que molt abans que poguéssim sortir al carrer de manera massiva a manifestar-nos i a celebrar Prides, la comunitat LGTBIQ+, va haver de desenvolupar un llenguatge secret. Un llenguatge xifrat, invisible per als ulls de l'opressió o de la societat heteronormativa, però perfectament clar per a qui necessitava trobar un igual, un refugi o un espai de seguretat.
1: Perquè entendre els símbols del passat ens ajuda a valorar les llibertats del present. I com no pot ser d'una altra manera, tot anirà ben acompanyat d'una selecció musical exquisida de la mà de Common Arts, Judy Garland i Gossip. Prepareu-vos perquè el viatge comença ara mateix. Eli, molt bon dia. Quan es donis l'entrada, iniciem programa.
0: El programa d'avui a Ona Rainbow pretén ser un petit acte de justícia poètica i històrica a través d'aquells elements que s'utilitzaven per perseguir, per assenyalar o per castigar a les persones LGTBIQ+, i com el col·lectiu els ha capgirat fins a convertir-les en veritables icones d'empoderament.
1: Parlarem dels camps de concentració. Sí, perquè cal fer memòria, però ho farem des de la perspectiva de la victòria de la supervivència. Però també parlarem de codis més lúdics, de l'argot verbal, d'expressions que feien somriure i que salvaven vides als anys 80, com el famós "tu entens?" o les referències literàries i cinematogràfiques com ser amic de la Dorothy.
0: I anirem encara més enrere, Elena. Viatjarem a principis del segle XX a les subcultures de les dones de l'alta societat, a l'ús de les monocles dels smokings i aquells cercles secrets com els clubs de costureres dels anys 50, que en realitat eren una autèntica xarxa de suport i amor entre lesbianes que resistien a l'era de la postguerra i al macartisme.
1: Comencem el nostre recorregut històric pel que possiblement és un dels exemples més punyents, evidents i lliçons de dignitat més grans de la història de la humanitat, la transformació del triangle rosa. Per parlar-ne, ens hem de traslladar a un dels capítols més foscos d'Europa, el règim nazi i la Segona Guerra Mundial.
0: Com molts de nosaltres oients sabeu, els nazis utilitzaven un sistema de classificació visual extremadament cruel dins dels camps de concentració. Cada personer havia de portar cosit un símbol de roba que determinava el motiu de la seva detenció.
1: Els jueus portaven l'estrella de David groga, els presos polítics un triangle vermell, els testimonis de Jehovà un triangle morat, i els homosexuals, que eren detinguts, deportats i torturats, eren marcats amb un triangle rosa. Cal dir que les dones lesbianes sovint eren marcades amb el triangle negre, considerades pel règim com a persones asocials, ja que la seva sexualitat escapava del control de la reproducció de l'Estat.
0: Doncs aquest triangle rosa estava dissenyat per a ser un pseudoestigma visible, una marca de vergonya, d'infrahumanitat, que incitava a la resta de presos i als mateixos guàrdies a exercir sobre ells la pitjor de les violències. Era un símbol de mort i deshumanització.
1: No obstant, arribat als anys 70, amb el naixement del moviment d'alliberament gay modern a llocs com Alemanya, els Estats Units o el Regne Unit, els activistes van fer una reflexió profunda. Van decidir que la millor manera d'honrar aquells que havien patit la persecució i de garantir que mai més ningú ens tornés a tancar en un armari o en un camp era agafar aquest mateix símbol d'opressió i capgirar-ne el significat.
0: És un procés que la sociologia anomena reassignificació o reapropiació cultural. Els activistes van començar a utilitzar el triangle rosa, sovint invertit, com un símbol d'orgull, de memòria històrica i de protesta. El missatge era clar. Allò que vau fer servir per intentar destruir, nos avui ho fem servir com un escut de protecció, com un recordatori, però també de la nostra inestroncable capacitat de sobreviure.
1: I aquest impacte va arribar al seu punt àlgid als anys 80, concretament a Nova York, durant l'esclat de la crisi de la sida. El col·lectiu ACT UP, que lluitava desesperadament perquè els governs investiguessin la malaltia i no deixessin morir milers de joves gais, va dissenyar un cartell que ha passat a la història del disseny i de la política universal, amb el triangle rosa com a protagonista i un impactant eslògan: Silence equal death. El silenci és igual a la mort.
0: Veure com un símbol nascut del feixisme més atroç es convertia en la insígnia d'una de les lluites pels drets civils més vitals i plenes d'amor de finals del segle XX és una lliçó per a totes les generacions. Avui dia, monuments d'arreu del món, com el Homo Monument d'Amsterdam, tenen la forma d'un gran triangle rosa de granit que s'endinsa en l'aigua, servint com un espai de pau, de record i de reconciliació amb la història.
1: Però el símbol del triangle no només es destacava a través de monuments, sinó que era tot un element d'activisme viu. Viatgem en el temps, directes a la Barcelona del 1987. Imagineu-vos l'escena, la mítica discoteca Estudio 54 plena de gom a gom, llums de neó, la suor de la pista i, de sobte, milers de mans aixecades dibuixant un triangle en l'aire.
0: I entre aquesta multitud estava jo, bastant feliç, ballant, aliena completament a aquest gest que veia al meu voltant, del qual me n'adonava que no era una simple salutació moderna. I amb els anys vaig entendre que era tot un símbol de resistència d'una comunitat que demostrava orgull i supervivència en plena crisi del SIDA. I a l'escenari, la icònica veu d'en Jimmy Somerville.
1: Doncs de la mà dels símbols del col·lectiu i les vivències personals que fan història, ens anem a la primera pausa musical d'avui. Us portem tot un himne que ho va canviar tot. El número 1 indiscutible de 1986. Amb tots vosaltres, The Commoners, amb Don't Leave Me This Way.

0: Parlem dels símbols en la comunicació oral, d'aquelles frases fetes i codis lingüístics que s'utilitzaven especialment a les dècades dels 70, 80 i 90 per poder identificar-se sense córrer el perill de ser detingut o agredit. Doncs comencem pel clàssic dels clàssics de casa nostra. La pregunta, tu entens?
1: Ai, Elena, quants records i quantes converses s'han obert amb aquesta senzilla pregunta. Durant els anys de la dictadura franquista i els primers anys de la transició a l'estat espanyol, la paraula homosexual o gay estava completament associada a la criminalitat a través de lleis tan infames com la Llei de Vagos i Maleantes o la posterior Llei de Peligrositat i Rehabilitació Social.
0: Per tant, pronunciar aquestes paraules en públic podia significar anar a la presó. Què va fer el col·lectiu? Crear un codi basat en el verb entendre. Era una meravella de codi, perquè si la persona a qui li preguntaves era hetero i no coneixia aquest codi, simplement responia, entendre el què? El català? Les mates? I així el lligam quedava ben protegit. Però d'aquest fenomen no va passar només aquí a Catalunya o a Espanya.
1: De fet, en el món anglosaxó, especialment als Estats Units i al Regne Unit, des de la segona meitat del segle XX, tenien la seva pròpia variant literària i cinematogràfica. La famosa expressió "Are you a friend of Dorothy?" Ets amic de la Dorothy? Aquesta és una de les històries més boniques de la cultura pop LGTBQ+, ja que la Dorothy, a qui fa reverència l'expressió, és, ni més ni menys, la protagonista del Magic Doth de l'any 1939, interpretada per la eterna icona gay Judy Garland.
0: I per què va triar el col·lectiu la Dorothy com a símbol de referència? Doncs per diversos motius ben clars. En primer lloc, la trama de la pel·lícula és l'acceptació de la diferència. La Dorothy viatja a un món ple de colors vius, un contrast brutal amb el blanc i negre de Kansas, on fa amistat amb personatges que són completament marginals, estrambòtics i fora de la norma social.
1: Tots ells s'accepten tal com són, s'ajuden mútuament i caminen junts per les rajoles daurades. A més, la cançó principal, Over the Rainbow, més enllà de l'Arc de Sant Martí, es va convertir en el refugi musical de milions de joves gais que somiaven en un lloc on el món no fos gris i on poguessin estimar-se en llibertat.
0: Per tant, preguntar a algú en un pub de Londres o de Nova York si era amic de la Dorothy era la manera més segura i elegant de saber si pertany a la comunitat. Si l'altre responia que sí, s'obria una porta d'amistat i complicitat immediata.
1: I és que aquests codis verbals no estaven aïllats, anaven acompanyats d'altres sistemes lingüístics gairebé completament estructurats, com el famós polari, que era una forma d'argot, una barreja d'italià, caló, argot mariner i teatral, que feien servir els homes gais, les persones trans i els artistes de varietats al Regne Unit fins a mitjans del segle XX.
0: Era una llengua sencera que servia per parlar davant dels agents de policia que anaven de paisà als locals sense que poguessin entendre ni una sola paraula. Sí, ni els plans ni de les identitats dels que s'estaven comunicant.
1: Es demostren que el llenguatge és viu i que cap llei, per molt dura que sigui, pot prohibir que dos éssers humans es trobin i es reconeguin a través de la bellesa de la paraula compartida. I per celebrar aquest llenguatge tan propi, ple de referències a les nostres icones, anem a fer la segona pausa musical del matí, connectant directament amb aquesta història que us acabem d'explicar.
0: I és que la nostra segona proposta musical és tot un homenatge directe a la veu que va inspirar generacions senceres a somiar més enllà de l'Arc de Sant Martí. Anem a escoltar la veu immortal, càlida i plena d'emoció de la gran Judy Garland amb el seu tema emblemàtic Over the Rainbow. Deixeu-vos emportar per la bellesa d'aquesta lletra que ens convida a recordar que els somnis que tenim la valentia de somiar, tard o d'hora, es fan realitat.

0: Continuem el nostre apassionant recorregut a Ona Rainbow i ara ens endinsarem en una part de la història de la simbologia que té a veure amb els codis dels colors, els teixits, la indumentària i l'orientació. Començarem viatjant a les nits de les grans ciutats dels anys 70 i 80 per parlar d'un codi visual absolutament pràctic i fascinant que feien servir els homes de la comunitat i que ha passat a la història de la cultura queer amb el nom de The Hanky Code o el codi dels mocadors.
1: Això és disseny comunitari pur, Helena. Imagineu-vos una època on no existien aplicacions mòbils de cites, on els espais d'oci eren foscos, sovint sorollosos, de vegades clandestins, i on expressar obertament les teves preferències sexuals específiques o els teus gustos podia ser complicat a causa de les barreres de l'idioma o de la timidesa.
0: Doncs el col·lectiu gay, especialment dins de la subcultura del queer i els moteros de San Francisco i Nova York, a principis dels anys 70 va idear un sistema visual perfecte. Consiste a portar un mocador de la roba de color visible brillant de la butxaca del darrere dels pantalons texans.
1: I cada color tenia un significat molt precís, oi? Si portaves un mocador blau fosc, indicaves una preferència concreta. Si era de color vermell, una altra. Si era groc, negre o marró, no entrarem en detalls per saber quina cosa corresponia a què, perquè és un programa per a tots els públics, però és que, a més, el costat on portaven el mocador també era un indicador de rol.
0: Portar-lo a la butxaca esquerra generalment indicava un rol actiu o de lideratge, mentre que portar-lo a la butxaca dreta indicava un rol passiu o receptiu. D'aquesta manera, només caminant per un local o creuant-te amb algú pel carrer de la, per la nit, es podia establir una comunicació sexual de consens absolutament clara i sense haver de dir ni una sola paraula. Un sistema de seguretat, eficàcia i llibertat corpòria impressionant.
1: Un codi d'autonomia eròtica brutal. Però avui també volem fer un focus molt especial en la invisibilització històrica de les dones lesbianes i de com van haver de crear els seus propis símbols en un món doblement opressiu, per ser dones i per estimar a altres dones.

0: Si tirem enrere en el temps, fins a principis del segle XX, a les dècades dels anys 10, 20 i 30, ens trobem amb una estètica lligada a l'androgínia a les grans capitals com París, Berlín o Londres, on les dones lesbianes de l'alta societat o dels cercles intel·lectuals van adoptar determinats codis de vestimenta superinteressants.
1: I és que, Helena, si parlem d'agafar roba masculina i convertir-la en un símbol de resistència i d'identitat lèsbica, hi ha una peça que ho va canviar tot. Un parell de programes enrere us parlaven de com el gran dissenyador Yves Saint Laurent va sacsellar el món l'any 1966 quan va presentar l'Smoking, l'Smoking adaptat a la dona, oi?
0: Tot un trencament de gènere brutal i revolucionari per a la passarel·la de l'època. Però el que molta gent no sap és que el mestre Saint Laurent no es va inventar aquest concepte del no-re. Ell, com a bon dissenyador i home queer, es va inspirar directament en la genealogia i la història de les dones lesbianes del París dels anys 20 i 30. Unes dones valentes que ja utilitzaven l'smoking masculí molt abans que París el pugés a l'alta costura.
1: Exacte. Hem de viatjar a la bogeria del París d'entreguerres, a l'anomenat París Lesbos, i allà les escriptores, pintores i aristòcrates bisexuals i lesbianes, com la mítica Radcliffe Hall o la pintora Romaine Brooks, van decidir que per a trencar amb el rol de dona submissa que la societat els imposava, havien d'adoptar els símbols del poder de l'home: el vestit de jaqueta tallat a mida, la corbata, el barret de copa i, atenció, el famós monocle.
0: El monocle, això és fascinant, Mari. Perquè avui dia veiem un monocle i pensem en un lord anglès, de l'alta societat, o en un personatge de dibuixos animats. Però en el París dels anys 20, col·locar-se un monocle a l'ull d'una dona era un codi visual instantani. Era la manera de dir-li a una altra dona, enmig d'una festa d'un cafè, jo sóc lèsbica. Era un senyal d'estatus, d'intel·lectualitat i, sobretot, de visibilitat queer.
1: A més, hi havia un lloc mític on tot això confluïa, el famós carveret Le Monocle, fundat precisament a Montmartre als anys 20 per una dona anomenada Lulu de Montparnasse. Allà, les cambreres i la majoria de les clientes anaven vestides estrictament amb l'smoket clàssic, duien el cabell curt d'estil garçon i posaven un monocle. Era un refugi on podien ballar de fons amb el jazz que escoltem ara mateix, estimar-se i ser elles mateixes, lluny de les mirades de la reprovació del carrer.
0: Per tant, fixeu-vos quina línia temporal més bonica. Allò que va començar com un codi secret, de vegades clandestí, 40 anys després, Yves Saint Laurent ho va recollir, ho va estilitzar i ho va llançar al món de l'alta costura com el cim de l'elegància i el poder femení, canviant així la història de la moda per sempre més.
1: I parlant de codis i d'espais de seguretat, Helena, hem de parlar d'un veritable i de llegenda urbana que va resultar ser completament real i que va tenir lloc a l'edat d'or del cinema, entre els anys 20 i els 50. I és que abans hem esmentat els famosos clubs de costureres, oi? Doncs atenció, perquè lluny de ser un grup anònim de veïnes que reunien a sergir mitges a Hollywood, això era el codi secret per a la xarxa lèsbica i bisexual més glamurosa, poderosa i secreta de la història de la humanitat, el famós Hollywood Sewing Circle.
0: M'encanta, Mari. I és que el nom ja sol té un cinisme meravellós. El terme el va acunyar la mítica actriu i productora de cinema mut, Alana Zimova. Ella organitzava festes privades a la seva mansió de Los Angeles, on les dones de la indústria es podien relaxar.
1: Perquè el gran públic no sospita res, deien que reunien per a un cercle de costura. Però de fil i agulla no en veien ni un. Allò era un refugi de llibertat, desig i amor per fugir del feroge control dels estudis, de la censura de l'època, el famós Cody Hayes.
0: I és que, atenció als noms, perquè la llista de costureres, entre cometes, fa caure de cul, eh? No estem parlant de figures secundàries, estem parlant de les deesses absolutes de la pantalla gran. La gran impulsora i anfitriona de moltes d'aquestes trobades va ser la inigualable Marlene Dietrich.
1: La Dietrich, coneguda pel seu estil andrògin fascinant, que lliga tant amb el que parlaven abans, obria les portes de casa seva a estrelles de la talla de la misteriosa Greta Garbo, la indomable Joan Crawford o la intel·ligent Barbara Stanwyck. Fins i tot es diu que la gran Katharine Hepburn i treia el cap de tant en tant.
0: Doncs totes elles havien de viure una doble vida absoluta. Davant de les càmeres posaven en marits de conveniència amb els anomenats Lavender Marriages, o matrimonis de lavanda, inventats per departaments de premsa per mantenir l'aparença heterosexual de cara a la galeria.
1: Aquelles dones utilitzaven la ironia d'un terme tan domèstic com la costura per protegir el seu amor, les seves carreres i les seves vides. Eren icones de la moda, dives del cinema, però sobretot eren companyes de trinxera que sabien perfectament el que significava viure i estimar en secret.
0: I per aquesta tercera pausa musical d'avui farem un salt cap a la modernitat amb una formació musical que ha recollit tota aquesta tradició de codis, de visibilitat i d'orgull i l'ha transformat en un èxit internacional incontestable. Ens quedem amb la banda americana Gossip, liderada per la carismàtica, rebel i obertament activista feminista i queer, Beth Ditto.
1: Escoltem el seu èxit aclaparador de l'any 2009, Heavy Cross, una cançó plena de força, de ritme indie rock i electrònic que ens parla de carregar amb les pròpies creus del passat, de trencar les barreres del judici dels altres i de ballar sobre les dificultats amb tota dignitat i llibertat. Deixeu-vos encomanar per la seva energia aquí.

0: I amb aquesta explosió d'energia de la Bezdito anem enfilant, ara sí, els últims minuts del nostre programa d'avui aquí a Ona Rainbow, al 91.2 FM Radio Molins, la ràdio nostra. Déu-n'hi-do, quin repàs tan emotiu i tan ple d'aprenentatge hem fet avui en aquesta mitja horeta.
1: Encara queden molts més codis ocults, com el de les flors, de les violetes, de la poetisa Safo de Lesbos o els anells verds de l'època victoriana. Però avui ja no ens queda més temps. Ens ho guardem per una altra ocasió.
0: Esperem que hagueu passat una estona tan entretinguda com la que hem passat nosaltres. I si us quedeu amb ganes de més, recordeu que podeu tornar a escoltar el programa dissabte a 9:45 de la nit. I a radiomolins.com ens teniu les 24 hores disponibles, amb els programes de les temporades anteriors, tots molt interessants.
1: Eli, tot un luxe i un plaer tenir-te al capdavant. Amb tu sempre és tot tan fàcil que no cal cap codi. I no marxarem sense donar-vos una càlida i especial abraçada, perquè sense vosaltres, estimats radioients i estimades radioients, això no seria possible. Cuideu-vos molt i...
0: Fins aviat!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Per demà, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Procicat per la calor intensa, precisament perquè demà hi haurà aquesta onada de calor. Després de que les previsions indiquin que el fenomen s'intensificarà aquest diumenge i sobretot de cara al dilluns 22 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que gran part del país es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podran superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts de l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha avís de perill per calor nocturna. Aquest dissabte s'han registrat temperatures molt altes a la demarcació de Lleida. Ja es tanca l'episodi de la crisi de l'antivirus. Avui han rebut l'alta tant els catalans com també els que estaven a Madrid. Les persones en quarantena han resultat negatives a l'última PCR que se'ls va practicar ahir divendres 19 de juny. Per tot això i d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones deixen de tenir l'obligació de confinar-se al seu domicili i poden tornar a fer vida normal sense cap restricció. I parlem del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha transmès avui la seva solidaritat a Begoña Gómez, l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després que el jutge Juan Carlos Peinado hagi dictat l'obertura del judici oral contra ella. L'autor s'ha fet públic que determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport, obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir del territori espanyol. I canviem de terç i parlem de successos, ja que el jurat popular ha declarat culpables els dos principals acusats, pare i fill, del crim d'un bar del carrer Beethoven de Mollerussa. Va morir un home de 35 anys per una ganivetada en el marc d'una baralla entre clans l'any 2022. Sobre la víctima, el jurat popular considera que un dels acusats, el fill, culpable d'un delicte per homicidi, mentre que el pare el considera culpable per temptativa d'homicidi. I encara en plana de successos, una vintena de persones han estat detingudes per tràfic de drogues durant les primeres dues nits de Love Sonar a Barcelona i més de 80 denunciades per tinença de substàncies estupefaents. Tal com ha avançat BTV i han confirmat fonts policials a l'ACN, 10 persones van resultar detingudes la nit de divendres a dissabte per delictes contra la salut pública. Precisament en cultura, el Sonar ha tancat amb assistència de 150.000 espectadors, una 33a edició marcada pel canvi de direcció de la mà de François Jussic i d'ubicació amb un desplaçament al recinte de Fira Gran Via. I en esports, el Barça cau a València, el Barça de bàsquet, en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Demà serà el torn a Palau i han perdut per 102 a 75 i van 1-1 al general. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume

0: Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem un nou Generació T. Amb aquest bombo que ens marca que comencem aquí, que donem el tret de sortir d'aquests 55 minuts de música, música de la nostra, música, doncs, això, de la música de la nostra generació, la música de la Generació T. La banda sonora de la teva vida. La banda sonora de les nostres vides. Perquè si és bonic tenir una banda sonora, encara ho és més que aquesta banda sonora ens representi no només a un, sinó a tota una colla. Ens representi a tota una generació. Aquella que vam créixer començant a escoltar música doncs, als 80, als 90. Tu potser ets una mica més jovenet i has començat una mica més tard. I tu potser als 70 ja començaves a escoltar discos dels, no sé, potser dels germans més grans o els pares, ja sabem. En definitiva, doncs, tota aquesta colla que ara estem aquí al voltant de la cinquantena, 10 amunt, 10 avall, i que, doncs, això, doncs, som d'aquesta generació, i que quan vam començar a anar a discoteques, doncs, els que ho fèiem, els que estàvem per aquí al voltant, per aquí a prop, doncs, potser ho fèiem al xic, per això diem que som aquesta generació, xic. Que ens ho fem venir bé, eh? I a més, tots aquests ens estem així, doncs, agrupadets, oi? Tots junts, que sempre fa més pinya, més colla. A Instagram, que és com... si ara són les grans colles d'amics, ara se'ls diuen Instagrams. Abans tenies una, dues colles, tres, hi havia gent que podia anar amb diverses colles. Ara no, ara la colla és Instagram, això. Si no és que no ets moderno, doncs nosaltres també som a Instagram. I som a Instagram amb un perfil que es diu així, Generació Chic. I que tu, si vols, t'hi pots sumar. Si és dels que t'agrada la música dels 80 i els 90, doncs el teu lloc és, sens dubte, aquest perfil d'Instagram, on a més de tenir penjats tots els programes, doncs també tens, també pots, si vols, doncs, tenir aquelles històries que anem fent també setmanalment referides a algun cantant, alguna cançó, algun grup, amb curiositats que potser no sabies o que potser no te'n recordaves que sabies. La memòria que ens fa aquests mals tantos de vegades, eh? Va, què, comencem amb una de gent d'aquí? Ens fa il·lusió quan posem gent de casa, gent dels nostres. Aquests venen des d'Osona, són els Doble Buble. Amb això comencem el Generació Chic d'avui.
0: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: El seu gran èxit, sens dubte, de 1986. Demanant-nos o fent veure com es trencava aquella flor, aquella rosa clavada.

Doncs això, que ho facis a poc i que et clavis ben endins. No, i com a... com a proposta no està gens malament. Els Doble Buble, uns dels precursors d'aquest rock català, de la, del que sempre hem dit, la gran moguda del rock català, que comença doncs, a finals dels 80, amb tot aquell, hi ha l'explosió, doncs, aquell concert, famós concert al Sant Jordi, i diguem, el rock català que coneixem de Sant Traït, Sau, Pet, Sopa de Cabra, tot això que és finals dels 80 i sobretot els 90, tot això tenia uns precursors, evidentment, hi havia gent abans, gent de primers dels 80, com a els mateixos de Doble Buble, per exemple, o per exemple, no sé, Detectors, La Madame, els Engai Engai, els de Canet, també. Doncs des d'Osona hi havia aquesta gent que es deien Doble Buble, amb la Mari, amb la veu de la Mari al davant. Aquesta mort dolça ens parla aquí obertament, ens parla obertament de sexe, ens parla obertament de la seva virginitat, que avui ha decidit entregar-te a tu i només a tu. Una lletra, aquest clàvat, el segon LP de la gent de Doble Buble. Unes lletres aquí, lletres de la Maria Jaén, de l'escriptora Maria Jaén, dels periodistes Ramon Barrils o del mateix Quim Monzó. Mari Martínez a la veu, però, per exemple, també gent que coneixes com el Pep Poblet al saxo. Grandíssims els Doble Buble. Una altra de força gran i de ben guapa, ella. Sí, senyor. Anem-nos ara des d'un àlbum d'un any després, del 1987, des d'un àlbum que es deia True Blue, amb la senyoreta Madonna. Te'n recordes d'aquesta Isla Bonita? Sí, home.

0: Saps que aquesta cançó, aquesta Isla Bonita... Bé, diguem les coses tal com són. No ben bé la Isla Bonita, eh? Però que aquesta cançó li van oferir abans de la Madonna, li van oferir al senyor Michael Jackson i va dir que no. Però expliquem-ho bé això, perquè tot té una història. La base, sense la lletra, és a dir, la base musical li van oferir a Michael Jackson perquè en fes una cançó, i no li va agradar, no li va fer el pes, o és igual, el que sigui, va dir que no, i punt. Després això li van oferir a la senyoreta Madonna, Luigi Cone, ella va dir que sí, i em va crear una lletra. Va fer aquesta Isla Bonita, li va donar aquests tocs de xins com més hispans, no? Amb aquestes, fins i tot amb guitarra espanyola i tot això. I va sortir aquesta Isla Bonita aquí, al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Ens posem ara a bailongos, ja, que això t'agrada més. Bé, la Isla Bonita i els W també, però... La Kylie, home, sempre és la Kylie. A més, quan són aquelles cançons que les pots cantar perquè diuen aquella lletra tan fàcil, allò del... Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Aquesta la sabem, clar. Home, aquesta cantar, això és facilet. Fer-ho al to de la Kylie, això és un altre tema. Can't get out of my head, del Fever.

Hòstia, que t'he pillat cantant, eh? T'he pillat amb el la-la-la aquest. Can't get you out of my head. No hi ha manera de treure del meu cap. Com aquestes cançonetes, aquestes tornades, que no hi ha manera de treure-te-les, eh? Això és una cançó de la gran Kylie Minogue del 2001, des d'un àlbum que es deia Fever.

Cançons que, mira, home, potser sí que sempre centrem les coses entre els 80 i els 90, però si això és del 2001 i val la pena, home, no ho hem de posar. No hem de posar si és del 2001 i no ho hem de posar si és de la Kylie Minogue, senyor. Ai, aquesta també saps qui són. Ja amb quatre, amb els primers compassos, aquests dos tocs aquí, ja saps que són els Mecano.

Avui estem de cançonetes d'aquestes de cantar, perquè aquesta també te la sabies. Quiero estar junto a ti. Ai, els Mecano decideix d'un àlbum que es deia Descanso Dominical. Volen estar junto a ti. Això és del 88, d'aquest àlbum. Un àlbum gravat als Abbey Road de Londres. Una part d'ella gravats als Abbey Road de Londres, ja amb Mecano completament consolidats. El cinquè àlbum d'estudi dels Mecano. Amb una cançó que recorda sobretot pel seu videoclip, eh? Amb la Pene. Sí, home.

això què? Baixem als suburbis, ens apartem una mica del centre de la ciutat, ens n'anem a veure què hi ha per aquí a fora. Què ens porten els Pet Shop Boys amb aquest Suburbia? Vinga, va!

Uns altres d'aquests que no cal que els expliqui massa, ni masses presentacions, els senyors Pet Shop Boys, Neil Tennant, Chris Lowe, amb aquest Suburbia. Aquest treball, aquest Suburbia, ve des d'un àlbum que es diu Please, de 1980-86. No sé si és un dels teus favorits dels Pet Shop Boys. L'altre dia em trobava un que deia que la música, la història de la música, s'hauria d'haver parat abans que sortin els Pet Shop Boys, que s'ho van carregar tot. On va els Pet Shop Boys? Home, si tenim aquí electrònica per un tubo. Doncs des del Please del 86, aquests dos senyors posant música, posant banda sonora, el que et deia sempre, banda sonora a les nostres vides, banda sonora a aquelles cançons i aquella crescuda que vam fer. Diuen que a partir dels 14 fas la crescuda, no? Doncs nosaltres vam fer aquesta crescuda forta amb gent com els Pet Shop Boys. Perquè escoltàvem la ràdio i vam començar a mirar vídeos i tot. Vam començar a mirar vídeos, tot i que hi va haver qui deia que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio. Al final no va ser així.

Els Bagels, que el 79 ens deien això, que el vídeo acabaria matant l'estrella de la ràdio, que la ràdio doncs se n'anava en orris perquè havia aparegut els vídeos, perquè sortint els videoclips ja la gent ja no hauria d'escoltar la ràdio, sinó que se n'aniria a veure els videoclips. Això és el que volien fer veure, i això, de fet, és el que... Fixa't, la primera cançó que va... o el primer videoclip que va emetre la MTV... Te'n recordes d'aquella emissora, la Musical Television, MTV? Que era una emissora de televisió que només programava videoclips. Doncs el primer que van obrir va ser amb aquest videoclip dels Bagels, Video Kill the Radio Star. I ho feien, doncs, això, amb un missatge clar i directe, dir, nois, se us ha acabat la moma, els de la ràdio, perquè aquí arriben els vídeos, i aquí s'ha acabat. Ja no hi ha més ràdio, s'acabarà lo de les ràdios musicals, i aquí tothom a escoltar la música a través dels videoclips. I, home, està molt bé que hi hagi videoclips, hi ha videoclips molt, molt xulos, però, noi, la ràdio sempre seguirà sent ràdio. Mira si els hi va sortir malament la jugada, que quan MTV Music va tancar les seves emissions, també, i això és una justícia poètica, l'últim videoclip que vam posar, endevina quin va ser, evidentment. Video Kill the Radio Star dels Bagels. Amb aquesta veu amb cànon per darrere, que és molt xula, eh? Va! Hosti, tu, ara anem amb un primer espasa, eh? Ja ho sabem. És que aquesta, això que sona per sota, és evident que és producció Stock Aitken and Waterman. I una de les grans estrelles dels Sou, dels Stock Aitken and Waterman, era Rick Astley. Take me to your heart.

agafa'm, no? Agafa'm a dins del teu cor. Vull ser part de tu. Vull estar dins teu, com sigui, com sigui, com sigui. Nosaltres ho aconseguim o mirem d'aconseguir-ho a través de la música. I sabem que quan et portem el Rick Astley, aquí es remou tot, eh? Ens agrada remoure coses, no? I mira, tenim aquesta mania de remoure't per dins, de treure't aquella cosa que tenies i que... Doncs sí, el Rick Astley també és d'aquests. Take me to your heart. Des del Hold Me in Your Arms, aquell àlbum mític d'en senyor Rick Astley, d'en Ricardo, de 1988, si han passat, eh? Vas cridar o no vas cridar amb el Rick Astley? Sí, home, sí. Amb el Rick Astley es pot cridar, però també ho podem fer, per exemple, amb els Natcha Pop. Podem cridar una nit. Anem amb el Grite una noche. Els Natcha, des del Dibujos Animados del 85. Mi Bob y el Humo, juntos como el viento. Va, que aquesta també és xula, eh? Anem a escoltar-la, però amb calma. Aquesta no, escoltar-la amb calma. Vinga, va.

0: la banda del Nacho García Vega, els Nacha Pop.
1: Me vuelvo loco buscándote en el tiempo.
0: I del germà, també. Cosí, Antonio Vega. Ai, històries guapes de la movida que també tenim aquí al Generació Chic. Però ara ens posem amb una mica de...

de High Energy, que tot i ser la cançó de la Evelyn Thomas que escoltarem ara, és la que estem escoltant, de fet, la que tenim de per sota, mentre t'explico una mica el que és això de la, del High Energy. Aquesta energia alta és un estil de música així de discoteca, però molt electrònica. Això va sortir a finals dels 70, sobretot als 80. La Evelyn Thomas és, sens dubte, una de les grans que ens porta, que ens ensenya què és això del High Energy amb aquesta cançó que es diu exactament així. Així que, si volem una mica de High Energy, per què no anar a les fonts, no? Evelyn Thomas! Des d'un àlbum que es deia exactament igual, de 1984, aquest High Energy.

Què? Música d'aquesta de ball, música que et porta... Això et porta a les pistes, això et porta a les èpoques de discoteca. Música que et feia sortir i deixar el cubata allà a la barra. Aguanta'm el cubata, que deia aquell. Està, tenim la vida farcida de poetes, eh? Poetes que ens van anar deixant sentències com aquesta de l'aguanta'm el cubata. Però també tenim records, per sort, per grans cançons com aquesta de la Evelyn Thomas, aquest High Energy. Música de ball també aquí al Generació Chic. Escolta, ja estem encarant al final, ens anem, ja ho saps, amb supertemassos com sempre, cançons de discoteca, com per exemple aquesta. Què, sí o no? Si amb la Evelyn Thomas teníem aquell ritme que ens portava a la pista, aquell ritme que ens feia sortir a ballar, amb els Mystic també ho fèiem amb aquest super ritmo de la noche. Bellissima!

aquí ja posant-li ritme a la nit, posant-li ritme aquests vespres que ja s'allarguen i que ens agrada moltíssim això. I tant que ens agrada, ostres, si ens agrada. Ritmo de la noche li posaven els Mystic des de 1991. Aquests eren belgues. Que viva la noche, que viva la fiesta. La festa que ens agrada a nosaltres, la festa que ja saps que ens la guardem sempre pel final del programa. No vol dir que al principi no estiguem festius, però és que al final no hi ens anem accelerant, ens anem posant a to amb cançonetes com aquesta. I anem amb el ritmo.

0: des de Moldàvia. Ai, ai, ai, que ens rebotaven els d'Ozon aquí. Va, sí, com això anem acabant al final. Arribem al final del Generació Xic d'avui. Oh, Dragos te adintei. Va, que tornem la setmana que ve. Vindràs o què, sí? Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

comença Joc per Randa, un espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs a Ràdio Molins de Rei, a la 91.2 de la FM. Diferents generacions de jugadores i creadores són aquí per explicar-vos l'actualitat i compartir coneixement del passat. Mirarem de divertir-vos, actualitzar-vos i segurament que aprendreu alguna cosa nova durant la propera hora de tot el que envolta els videojocs.

0: I què tenim avui al menú, Dan?
1: Doncs com us vam avançar la setmana passada, va haver-hi Nintendo Direct. Comentarem una miqueta què ens va portar. També tindrem la segona edició de Japó per Randa. Prepareu-vos. I si ens dona temps, parlarem d'alguna espècie d'anàlisi en profunditat d'un joc que hem jugat i també, fins i tot, d'un que encara no ha sortit.
0: Però no tot es queda aquí. Estem per les xarxes socials. Busqueu-nos com a Joc per Randa Ràdio, el par escrit amb una X. I ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcasts, Spotify i al web de radiomolinsderrei.cat. I perquè avui tot el programa surti rodó, a la part tècnica controla, a David.

0: Hola, hola, ben trobat, Arnau.
1: Hola.
0: Com estem?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Ben trobada, Laia.
2: Bona nit.
0: Què tal? Ben trobat, Rafel.
3: Hola. Ui.
0: Ui.
3: Me l'han pujat massa. Hola, què tal?
0: Hola, què tal? Ben trobat, Dani.
4: Hola, bona nit.
0: I crec que tenim diferit el Carles. Ben trobat,
5: Carles. Hola, què tal?
0: Hola. Què tal? Què tal la ressaca post Nintendo Direct?
5: Bé, mira, gens de ressaca, perquè, no sé, una miqueta light, no?
3: No t'adalantis, no t'adalantis.
5: No, m'han preguntat. Jo el que crec és que amb tanta teca necessitarem més estona avui, eh?
0: I tant. És la... Com a 33 minuts més.
2: S'havia de dir, check.
3: S'havia de dir. Escolta, nois, ho comentàvem amb el Dani pel xat, que Microsoft, ho hem sentit algo així com que Microsoft no vol estar amb Xbox o Xbox vol sortir de Microsoft. Què ha passat aquí? Qui ens ho explica bé? Perquè una notícia que m'ha quedat com creuada. No sé, bueno, no sé si el Carles o el Dent m'ho vol explicar.
0: Jo deixo la paraula a Carles. Ah,
3: què ha passat
5: sí,
3: aquí?
5: No, bàsicament perquè... el que ha passat és que hi ha com una rumorologia de...
3: M'agrada.
5: Òbviament, aquesta gent que li agrada parlar tant de Microsoft sense tenir la notícia real,
0: sí.
5: Hi ha la rumorologia de que, de cop i volta, Microsoft es vol desfer d'Xbox. I no és ben bé així. El que s'està rumorejant és la possibilitat de que sigui com una subsidiària, com és el cas de GitHub o el cas de LinkedIn, no? Que són empreses que formen part de Microsoft, però que no estan com dins de la... que treballen de forma independent i necessiten guanyar-se els diners elles mateixes, no? Ser rentables.
3: Però això es fa quan és... perquè sigui rendible, es fa quan és deficitària o perquè realment aconseguir que sigui rendible? Perquè és un moviment una mica estrany, no? Fer una escissió, no escissió, però que... És com tenir un fill però que no marxa de casa, no? És una mica així.
5: Sí. Sí, no, perquè en realitat tot això estem parlant sense tenir cap notícia del cert, no?
3: És
5: com un rumor, però que seria una possibilitat per intentar com sanejar una miqueta Xbox i fer-la independent. En quin sentit? Doncs que d'aquesta manera no poden anar xupant els calés de Microsoft i anar fent compres sense cap sentit, sinó que han de mirar molt millor el que compren, on inverteixen, els estudis que tenen...
3: Sí, vigilar-los millor, llavors. Llavors, per vigilar-los millor, per veure què està passant.
5: Clar, bueno, alhora, si també han caigut, dos caps d'Xbox que portaven un 20 mesos i l'altre un temps més llarg, que bàsicament jo crec que és la reestructuració aquesta que va parlar Asha, fa un temps. Jo no em preocuparia de res. Jo crec que Satya ha donat tota la confiança a Asha, ho està mostrant en que està fent el que vol, bàsicament.
3: I
5: jo crec que hem d'esperar... No, de moment ningú li diu res. I jo crec que hem d'esperar una miqueta més, que passi un any amb Asha i sobretot veure què acaba passant amb Project Helix, que és el següent gran projecte de Microsoft. Jo crec que aquí acabarem de veure què passa, no? Aquí
3: a Joc per Randall tenim molta esperança, l'Helix. O sigui, segons sempre hem parlat d'ell...
0: Sí, el que passa és que tot això està venint perquè fa res Satya Nadella va... No sé si el van entrevistar, ara mateix no sé d'on va sortir tot això, però bàsicament el que va dir és Xbox porta sent una sangria de diners, no està donant diners, estem gastant molts diners. De fet, ho ha dit com que estem pagant-li l'entreteniment a la gent perquè no està donant els diners que esperàvem i que això ha d'acabar i que a partir d'ara han de buscar maneres alternatives de fer-ho lucratiu, no? I la gent ha tret de tot això el bueno, ja està
3: liada,
0: ho vendrà, no sé què... Bueno...
5: De fet, s'ha de matitzar una miqueta el que diu Satya, perquè realment no és del tot així, perquè per cada euro que s'inverteix, recuperen un euro amb 0,3.
3: Però això no és el que l'inversor vol. L'inversor vol 4.
5: Ah, exacte. Però
0: el que s'ha dit i s'ha vist és que Game Pass està salvant Xbox, que els hi està bàsicament aguantant tota la resta de gastos.
5: Sí, és veritat que amb la pujada que va haver-hi de Game Pass van haver-hi 8 mesos de pèrdues, però va ser una pèrdua autocausada, no? Perquè ells mateixos van dir pugem un 150% el cost i clar, la gent va dir, pues, em trec la subscripció. Però encara estan tenint beneficis, no hi ha pèrdues.
3: Bueno.
5: Sí, és veritat que no tant com voldria Satya Nadella, que voldria que tot que li caigués als calés del cel.
3: Vull fer
5: però...
3: el que vulguin.
5: però no estem tan malament, vaja.
3: Veurem. Parlant de coses que guanyen o perden diners, jo us volia comentar una cosa que no té gaire a veure amb els videojocs, però que és interessant, que últimament estic veient que en això de no guanyar el suficient o està passant al món del cinema. Hi ha pel·lícules que duren potser una setmana d'estrena i en seguida agafa a plataforma o triga molt a la plataforma, però ja és impossible tornar-la a veure de manera legal o tal, no? Però he vist que, per exemple, una pel·lícula com... No sé si coneixeu que hi ha hagut una pel·lícula de Michael Jackson, un biòpic, que fa setmanes que està i encara està al cinema, encara aguanta. Altres pel·lícules han passat sense pena ni glòria basant-se en videojocs com Mortal Kombat 2, que ha sigut un... Crec que va ser una setmana, i a la setmana següent que volia anar-hi jo, i ja no vaig poder, va ser un... Aquí no ha passat res.
0: La de Mario
3: encara dura. En poques sessions...
1: Home, seria estrany que no aprofitessin al màxim.
3: Sí, el passa que aquesta setmana em sembla que entra Toy Story 5 i ja pues, hi haurà un...
1: Bueno, això, però...
3: Un altre detectiu que pels nens que acaben l'escola ja comença bueno, aquí.
1: Però hi ha les multisales, que hi poden posar les dues.
3: Sí, Spiderman també, a l'estiu. Ara ve l'estiu.
0: El juliol.
3: He aconseguit, abans que la treguin, anar a veure He-Man i els Masters de l'Univers.
1: Oh.
3: L'heu de veure.
0: I ja està.
3: És molt divertida, és molt bona, i si sabeu coses dels ninos o el que sigui, està ple està fet amb carinyo, tot, amb un carinyo espectacular, i està ple de detallets, i està ple de coses, i aneu-ho a veure. De fet, un dia hauríem de parlar dels videojocs fets sobre He-Man i Master Universo, que té la marinera. Que hi ha com pel·lis de Godzilla que parlàvem abans, de bones, i de dius, dolentíssims, que això que d'on t'ho penses de sortir. Aneu-ho a veure, és molt graciosa. I si... A vegades hi ha un moment que es burla de si mateixa, però és que no hi havia una altra manera de fer-ho. Penseu que és un univers on hi ha castells, màgia, naus espaials, un tigre que parla i espases màgiques. I és com, això com ho planteges, no?, al cinema de...
1: I els cotxes eren molt moderns.
3: Cotxes? Quins cotxes?
1: No anaven amb unes...
3: Van amb naus.
1: Amb naus, no, amb sí, naus, per sí, això, vull dir que la tecnologia és prou moderna.
3: No, és medieval més naus i musculosos i coses molt rares. I dragones, és molt xungo. Però bueno, xungo també, hem tingut un bon poti-poti d'aquesta setmana, que hi ha hagut el Nintendo Direct, que té la marinera. Anem al lío? Sí o què?
2: Som-hi.

0: Llançaments.
1: és que el programa passat no ens va donar temps de res, volíem dues hores, i volia seguir el fil del que havies dit, de què passa, que surt una pel·lícula, després té una altra, després una altra, no? I surt una nova que trepitja les anteriors. Jo m'estava preguntant què passarà al setembre o al desembre, que hi ha 25.000 llançaments, esquivant tots junts.
0: Exacte.
1: El GTA que surt al novembre.
0: Que surt al mig.
2: Tots junts, no.
1: Excepte dos grans jocs que han dit... tu no em trauràs ventes.
2: Un que jo crec que en realitat competeix molt fort, que és el de Barbie
1: GTA. Collection.
2: Sí, jo crec que allí hi haurà problema, els fans de GTA dubtaran sobre
0: quin joc agafar. Quan es va estar anar a Barbie al cinema, es va ser Oppenheimer i tothom deia la Barbieheimer, no?
2: Sí,
0: que dèiem,
1: Barbie
0: GTA Barbie, jo lo veo.
2: Però hi ha un joc que clarament havia de sortir al novembre i havia de sortir el 3 de novembre, que és la data per excel·lència, que és el de Godzilla, Destroy All Monsters Melee, que és un remaster d'un joc de Mega Drive, era? De GameCube?
1: De GameCube.
2: Això.
1: Però, en qualsevol cas, em semblava una bona manera d'iniciar això, perquè ara mateix ens escoltareu parlar de molts jocs, cap ni un surt al novembre. Perquè, tot i ser Nintendo i ser Switch, que poden anar per lliure, han d'esquivar el GTA. O sigui que tot surt al setembre, o al desembre, o a l'any que ve.
0: Què va passar al Nintendo Direct? Et digues, perdona.
3: Jo anava a dir que jo no subestimo a Nintendo, eh? Jo crec que Nintendo qualsevol dia ens pot anunciar Mario 3D el mateix dia que surti GTA 6 i es queda tan ample, eh?
1: Sí, perfectament.
3: I
1: és igual.
4: Jo estic d'acord, eh?
0: Sí, és capaç.
4: Jo crec que ha sigut pura casualitat.
1: Bueno,
0: si anàvem fent la quiniela, passava això. Què va passar?
5: Bueno, van sortir uns quants jocs.
1: Uns quants.
5: Sí. Faig una menció ràpida a tots els jocs que van anar sortint i si volem destacar algun, el mencionem. Primer no sé si hi havia data del Rhythm Paradise Groove.
1: 2 de juliol.
5: Aquest joc de ritme, el joc 2 de juliol. Van anunciar...
0: Aquest el compro jo.
1: Sí, sí, jo també soc públic d'això.
4: Tenia bona pinta.
1: Sí,
0: sí. És el joc d'un sol botó, però és meravellós.
1: No necessites
0: no res més.
1: És ritme, és música, és diversió, sí. És fantàstic.
5: Després, un port de l'Onimusha per al mateix dia que surt el joc. Una nova expansió de Dragon's Dogma Dark Arisen, que també és un port del Dragon's Dogma 2.
0: Ara hem d'apuntar 8 ports. Apuntar remeis, hem d'apuntar ports. Perquè, no, és nou. El Paradise Groove és nou, aquest. És nou.
5: Un port de la Stellar Blade.
0: No me digues.
5: Que va anunciar l'altre dia la seqüela. Un trailer, crec que el trailer final de l'Orbitals, que surt el 3 de setembre.
0: Què és això d'Orbitals?
5: És com un It Takes Two. Un joc d'aquests de dos jugadors amb pantalla
0: partida,
5: on cada un controla un dels personatges. Aquest joc té molt bona pinta perquè surt el cartutx com a tal, no és una kicker, i he vist el tràiler i té doblatges a molts idiomes, inclòs el castellà, crec que alemà, francès, tot aquests.
2: I serà doblatge de debò o serà doblatge...
5: Bueno, però el que he escoltat és de debò. Sí.
2: No és intel·ligència artificial.
5: No.
2: Molt bé.
5: I són indies, o sigui que està molt bé això.
1: Fantàstic. Bien.
3: Aquest joc el vam veure per primer cop al Game Awards i ens va agradar molt. Tenia un rotllo molt... No sé, a mi em va agradar molt. El que vaig veure és de Kepler Interactive.
0: Kepler, em sona a marca de les figures de Star Wars de 70. Però no sé si és la mateixa.
2: Kenner. És la mateixa que feia les Blythe.
0: No,
2: les
0: és que mines. Tinc un coneixement aproximat de les coses.
4: A mi llavors, em sona productes de neteja.
0: També, una miqueta sí.
1: Què més?
5: Van confirmar un altre cop que surt el Rayman Reboot Retold Legends aquest.
1: Remake, plinc.
0: Remake o... Remake.
1: És aquell que vam dir que era 2.5.
5: Sí,
1: correcte. No era 3, no era 2D.
0: Aquest que no t'agradarà quan el veig.
1: Doncs vaig veure el trailer, no em va semblar lleig, eh? Està bé, està bonico.
5: També està el Big World, que és com un joc d'aquests streamers, un Friendslop, que li diuen.
1: Què és això, un Friends què?
5: És com un... com a l'Among Us, el Pic...
1: Ha de jugar junts i divertir-nos junts.
5: Vaja, sí, bàsicament.
1: Big Ball.
5: Un joc nou de One Piece, de Gran Gourmet, que és... portes un vaixell de...
1: Sí, restaurant, no? Has d'apuntar al restaurant, em sembla molt curiós.
4: Sí, és un joc de restaurants que han aprofitat la IP de One Piece per parlar
1: d'això. I surten tots els personatges, a més.
5: 900, crec que van dir.
1: Pixelatzats i tots. Bueno, n'hi ha molts.
2: Tots? Vale.
4: Molts sprites.
1: Molts sprites, aquí. Està guai.
5: va anunciar una expansió per al Pocopia.
0: Sota l'aigua.
5: Sí. Aquesta,
0: la, què vol dir? Diners?
2: Sí.
1: Diners.
2: Fent caixa, Nintendo.
5: Sí. Són tres expansions, una a l'agost, una a finals d'anys i altra al 2027. Ho compres una vegada i et porten les tres.
2: Sí, això. Era com un passe de temporada que anaves desbloquejant-la.
5: Sí.
1: I Prince Money.
0: Prince Money.
5: Trailer amb data de llançament del Fire Emblem, Fortune's Weave.
0: Nou o remake?
5: És nou, és nou, totalment nou.
6: Nou, nou.
5: Sí.
0: On de nou?
5: El 17 de setembre. Amb...
0: Què, Carles, digues?
6: No, no, no, que aquest és el que, un dels que jo espero amb més ganes, perquè sí, l'anterior no em va agradar gaire, ho comentàvem, de fet, amb en Dani i amb,
5: sí,
6: i amb en Javi, que no em va agradar gaire el del cabell de dos colors.
5: A l'Engage.
6: No sé, no, no... Sí, a l'Engage, no, no em va acabar d'agradar.
0: Com la Nokia.
6: I aquí tindràs quatre personatges.
2: Ai, els grans.
5: Sí, aquí sembla que cabrà quatre històries amb cada un dels personatges, com els Three Houses.
0: Segueix amb aquell rotllo de jugabilitat de que si se't mor un personatge ja no el tens més en tota la missió?
5: Diria que seria seleccionable com el Three Houses, aquesta dificultat.
0: El Carles ha dit, home, com dient, faltaria
5: jo,
0: més.
5: Jo crec que sí.
6: No es pot jugar sense aquesta opció activa, vull dir, si no, quina gràcia.
0: És l'emoció del Fire Emblem, no? Que se't mor un personatge i la següent missió ja no hi és.
6: Jo, si no, treus el cartutxo de cop.
0: No,
5: sí, jo els Three Houses vaig jugar, sí, amb la mamó d'aquesta dificultat, però quan mataven un personatge, a botó de casa X i obria un altre cop al lloc.
0: Que trampos,
6: és la forma correcta de jugar Fire Emblem, sí, sí.
5: Bueno... També ha anunciat una seqüela per a Ninjala d'Uncharted Planet, que no sé si us sona aquest lloc.
0: No, no, no, no.
5: És com, quan va sortir era com un Splatoon, però amb ninjas i amb armes. Era una mica estrany.
0: What the fuck?
5: I aquest sembla que no serà un multiplayer, sinó que serà de món obert, que serà un lloc d'aventura. És una mica estrany.
0: Rarete.
5: Va anunciar també a DK Challenge, que això és una cosa.
4: Donkey Kong?
0: Donkey Kong, no?
5: És DK? Han posat logros per al Donkey Kong Bonanza i els Donkey Kongs clàssics de l'emulador de NES, però per fer-los tens que tenir el Nintendo Switch Online.
1: Xiqui, xiqui.
5: I només dura fins a setembre.
0: Ho has de fer abans de setembre.
5: Sí.
0: Són deures.
1: FOMO.
5: Sí.
0: Són deures.
5: Una bàsicament.
2: Nintendada per final de manual.
1: Una Nintendada, però boníssima.
5: Sí, sí, sí. Tinc
1: paga,
5: entès.
1: Per poder...
0: paga per fer els deures,
1: sí,
0: abans de setembre.
5: Sí.
0: Sí, no? I després ja no els tindràs mai més.
5: No.
2: Sí. I què et donen si ho aconsegueixes, a banda de satisfacció personal?
5: Satisfacció personal.
0: Un adhesiu, alguna, no sé, una banda.
5: Crec que et donen com cromos quan completeixes uns dels logros.
0: Cromos digitals.
4: Et sents més japonès.
5: Sí,
0: sí, completes coses que et donen coses que no tens.
5: Per sort, tinc entès que si ja has fet aquest logro sense
4: el
5: sistema, assoliment, te'l donen sense tenir que fer un altre cop. Perquè per aquesta part, almenys està bé. Van anunciar una col·laboració del DLC del Donkey Kong Bonanza amb el 40 aniversari de Mario, bàsicament una vestimenta.
0: No calia.
5: Sí,
0: no calia. No calia, no calia, no calia.
5: Un lloc nou dels creadors de Vampire Survivals, que és per Jujutsu Kaisen.
0: Bueno,
2: va, això té el seu mercat, s'aprofita una IP popular.
5: Port del Lords of the Fallen, del Lies of Pi, del Devil May Cry.
0: Vinga, ports.
5: Un nou, crec que és un, no sé si és nou, el Muramasa Revenant Blades, que potser és un remake.
0: No estic segur.
5: No sé.
0: No estic segur.
5: Després van anunciar
0: remaster o...
5: versions de Switch 2 a 4K,
0: ports.
5: 60 FPS del Xenoblade 2 i 3.
0: Fora.
5: I després d'això van ensenyar el tràiler del Xenoblade Genesis.
0: Del 2027.
5: Sí.
0: O sigui, paciència i una canya.
5: No, tenia molt bona pinta.
0: I després, què, perdona?
5: A mi em va semblar, bàsicament, un Xenoblade, però amb personatges i localitats de Fire Emblem.
0: I el millor joc pel Gerard.
5: Sí, el millor joc pel Gerard. El Switch Sports Resort.
1: Impressionant.
0: Per què? No ho sabem.
5: Diu que
0: és el millor joc pel Gerard.
5: Jugarà molt al golf, als bolos, i diu que l'agrada el l'avió. No sé.
0: Go for it.
6: A veure, ara que ens surtin, que destaquin el minijoc més així destacat amb gameplay, que sigui a la batalla de polses.
2: Ai, sí.
6: Això
2: sí.
6: Em va semblar, o sigui, amb la de coses que pots ensenyar...
1: Demostració tècnica.
6: Posen la partida, exacte. A més, posen la partida que perd. És a dir, t'ensenyen la partida que perd una batalla de
0: polses. Mira que divertit, una cosa que pots fer al pati de l'escola tota la vida, ara ho pots fer amb digital i pagant-nos a nosaltres.
4: El Buriet
0: Meravellós. Sí, sí. Tira, va, que n'hi ha molts.
5: Port del RuneScape Dragon Wilds, un nou Hello Kitty Party Land.
1: Oh, check.
5: un tràiler nou de la Star Fox per anunciar la demo.
0: Que avorrit, va.
5: Un nou Final Fantasy, Final Ojo. Fantasy Resonance.
0: Aquest va ser sorprenent.
1: Ojo, sí.
0: Dius, esto,
1: sí.
0: ¿D'on t'ha salido?
5: Això és un joc gacha de mòbil que es va descontinuar fa un parell d'anys, però que han agafat la història que tenia aquest joc gacha i l'han convertit en un joc normal.
1: És a dir, han agafat l'única cosa bona que tenia el joc.
5: Sí, bàsicament.
1: la narrativa.
5: Però el que he llegit després és de les millores narratives que té un Final Fantasy des de fa...
1: Espectacular que hagi vingut d'un gatxa.
0: Caramba.
5: Sí, però bueno.
1: Molt bé. Sí, sí. La demostra el malament que ho portaven fins ara.
4: Caramba. El proper serà teure'l d'un joc de pachinko.
0: Ojo. Oh, que broma.
1: Què més, què més?
5: Una seqüela de Pikuniku.
2: Ai, molt xulo, Pikuniku.
5: El bitxo aquest rosa.
1: Però 2027 també, o sigui.
5: També.
0: No tenen res.
5: El Dragon Quest Monsters de Wizarded World.
0: Mandra. Sí, m'agrada molt el Dragon Quest, però és que els monsters em fan molta mandra. No, és que juguen... A les combats són automàtics.
5: Sí.
0: Oh, quina ràbia. No puc.
5: Del Dustbloods van ensenyar un trailer que ensenyava menys que el trailer anterior.
0: No, fantàstic.
5: Per anunciar-te que faran un network test a l'estiu. I ja està.
1: Perfecte, més deures.
5: Surt aquest any el joc,
2: Però l'estiu estarem fent els assoliments.
0: Els deures de Donkey Kong.
5: Van anunciar un tràiler per anunciar el direct de Splatoon Riders el 30 de juny.
1: El tràiler del tràiler.
2: El tràiler del tràiler. No? Sí.
0: Mare meva. Està sent molt ridícul aquest Nintendo Direct.
5: Pot ser. Van ensenyar uns Joy-Cons nous amb els colors de les Splatoon Riders.
0: Fantàstic. No.
2: Ching.
5: Van anunciar el capítol 5 del Deltarune. Sí, soc feliç.
0: Però no és exclusiu dels Fits 2.
5: No, però s'ha anunciat aquí.
0: I per tant, ja està.
5: Jo soc feliç de que s'hagi anunciat.
0: Vale.
5: Això significa que la setmana que ve no parlarem amb ningú.
2: Sant Joan a casa.
0: Sant Joan, és veritat, surt per Sant Joan.
5: Mala sort per Sant Joan.
0: No, però posa una rebella i el dia següent juga.
5: Cert.
0: Ja està.
5: No farà això.
1: Més coses.
0: Més
5: port del Metaphor Refantasio. Bé. Aquest surt al novembre.
1: Ojo, ojo.
0: Aquest punxa.
5: I el Minecraft. Un port de Minecraft.
0: No calia.
4: Home, sí.
5: Aquí va ser el Rapid Fire, de llocs de...
1: A tope.
5: Disparo. A tope, sí.
0: Pues dispara tu més de pressa.
5: Atelier Caria, The Night Kingdom and the Great Memories, un nou Atelier, el port de Warhammer 40.000, Observer System Redux, DayZ, Metal Gear Solid Collection, Tomb Raider Collection, Tales of Eternia,
0: Remastered.
5: Snow Runner, Fitness Boxing 3, Everbloom i Final Fantasy XIV Online.
0: I aquí s'acaba el direct.
2: Portem uns 20 ports amb aquesta
5: llista.
2: Més o
5: menys.
2: Així...
5: Després d'això,
2: deixo de comptar.
5: Van ensenyar un tràiler dels Kingdom Hearts del World 3.
0: Són ports, també.
1: Ports.
5: Sí. Són, abans de la Switch estava la versió cloud, que és, tens el joc però s'ajuda des d'un ordinador.
0: Per quantes vegades
1: que cobraran per mateix? Que ja han anunciat que et tallaran els servidors. Sí, o sigui, tota la gent que va comprar la versió cloud...
6: I que et cobraran. O sigui,
0: et cobraran.
2: Nintendada.
6: Si tu tens la versió cloud, no podràs jugar al joc que tenies, que vas comprar.
4: Els que han anunciat són les natives, no?
5: Sí, de l'altre que és antic.
4: Ah, vale.
5: Bàsicament és una versió nativa dels jocs que hi havia.
2: Però...
0: Ara ve la bona.
2: Ara ve la bona. Tinc una amiga que està cridant, l'estic escoltant cridar des d'aquí, que m'envia un àudio cridant.
5: De cop, quan acaba aquest avion de tràiler, surt als carrers de Shibuya...
2: Diuen que no és Shibuya.
5: No és Shibuya?
2: Bueno. Diuen que no, és Shibuya.
0: És Shibuya.
4: És l'Hospitalet.
5: I surt el Sora pagant-li a coses, fantasmes, màgiques enormes.
0: I està ahí.
5: I pum, logo del Kingdom Hearts 4, que encara existeix el joc.
0: I el millor és el final del tràiler aquest, no?
5: Que surt. El joc sortirà a Nintendo Switch 2 quan surti.
0: Bien.
1: És a dir, sortirà a totes les plataformes.
0: Sí.
5: Sí, sortirà a totes les plataformes, però el missatge és no et digo la data, et digo que sortirà eventualment quan surti. Ja.
0: És un jo també.
5: Sí.
1: Però la bomba va venir després, per mi.
0: Bomba. Jo diria bombeta.
1: No. És que al final, te'n recordes d'aquell que era un filtrador però una trampa? Al final està sortint tot.
6: Sí. És que jo us vaig dir, us en recordeu que jo us ho vaig dir?
0: Jo l'ho dije.
6: Jo m'ho creia.
5: I ara semblava que sí que acabava el tràiler. I va dir al Koizumi, please, take a look. I va sortir un tràiler.
1: Bueno, tràiler.
2: Teaser.
5: Que serà,
1: va veure el títol.
5: Probablement serà la cinemàtica inicial del joc.
1: El tapís.
5: Del remake del Zelda Ocarina of Time.
1: El remake.
2: El remake. Però pinta molt bé. L'estil d'aquell Link...
5: A mi no m'agrada.
2: A mi em sembla guai. Tot i que a mi m'agraden molt els cartoons, com els de...
5: Wind Waker, els...
2: Em sortirà el nom en japonès.
0: Wind Waker va tenir detractors.
2: El de la illa.
1: Link's Awakening.
2: Gràcies.
0: Link's Awakening. Ah, els, sí, els Pinipons.
2: Yume Mirushima, sí. A mi m'agradava aquest. Aquell estil, a mi, per exemple, em sembla meravellós.
0: No veig un Ocarima estil Pinipons.
1: Ocarima.
6: No, Ocarima. No, ha de ser realista, una sí, miqueta, un toc una realista, miqueta més adult.
0: Sí. Un real.
5: Jo crec que
6: a
5: serà...
6: Mi, a mi...
5: No, Carles, tu.
0: Què? No, Carles, a tu què? Perdó.
6: No, que anava a dir que a mi aquest és un dels jocs de la meva vida, l'Ocarina of Time, que em facin un... que em desvelin el joc amb aquest teaser, a mi em va desinflar en comptes de...
1: Sobretot perquè surt aquest
6: any. Boig. Mm-hmm. Primer, perquè la sorpresa ja ens l'havien trencat, perquè ja sabíem que era una possibilitat, però l'altra perquè, ostres, ja saps que s'ha filtrat, fes-me la pell de gallina, o sigui, posa'm, jo què sé, a Link cavalgant amb Epona per Hyrule, no? No em posis el Link dormint allà després de...
0: És el millor tros, és el que jo més odio.
4: A mi m'ha agradat.
0: Listen.
4: Que sortir dormint.
0: Ah, bueno, t'has sentit identificat.
4: De fet, em va recordar el Yamcha.
0: Ah, té la pose del Yamcha mort.
4: Exacte.
0: Així com si una miqueta...
2: Però és dormint perquè és el que trigarem, no? A veure'l?
1: Bueno, i caurem tots, eh?
4: No, o sigui, està no descansant.
1: Veig cap dubte i caurem tots.
0: Tens Switch 2, Den?
1: No, però és el primer Mira. Joc que em justifica una possible futura compra.
2: Jo només espero que treguin una versió de Nintendo Switch 2 especial de Zelda i si és bonica, allí cauré.
1: Ai. L'única cosa que em pot frenar és que si no és OLED, potser m'espero a que sigui OLED.
2: Estàs que parlant de males experiències recents, Dani?
1: Sí. Anem a passar al següent tema.
0: Canviem. Nintendo, ens has avorrit una miqueta.
5: Bueno.
0: Una miqueta. Una miqueta.
6: Ah.
0: No? Doncs Dani, xarxes, va.
5: Fa un parell de programes ja vam preguntar que quin era el joc de la 3 que més us va agradar.
0: Del Noe 3.
5: Del Noe 3, cert. I el meu amic ens va contestar...
0: El teu amic.
5: Que si eren awards... Que...
0: És que el text posa Summer Fest Awards.
1: I no són awards.
0: I no són awards.
5: Sí, no, perquè vaig intentar fer una broma de funcionar els dos noms, però no va sortir molt bé.
0: I què diu el Pulga Tejana? Que tant t'estima.
5: Que no es prova res en concret, però que li va agradar el God of War... El Gen Atlas, que és el joc aquest de...
0: Sí, sí, sí, sí.
5: No me'n recordo. I
1: l'Animation. Només d'una llegenda, no passa res.
5: I que pintava molt bé tot això, i que li agradaria més novetats. I que trigàvem a pujar el programa a iVox.
0: Mira,
6: tenim
0: crítica. Tenim crítica.
6: Sí, han estat unes setmanes molt heavies.
0: Sí, és això. Donem disculpes una miqueta perquè, bueno, estem una mica a les xarxes una mica despistats. I una mica anem a poc a poc, però és que ens falta una personeta de màrqueting. Fem una crida
2: per
0: aquí.
2: Per què me mires?
0: No, en general. No, volia carregar-te el mort. Però bueno, que si hi ha algú que vol fer un màrqueting gratis, vull dir, encantats, eh?
6: De voluntari. Sí,
0: de voluntari. Ja sabem que fem faltes d'ortografia o diem bromes de que no s'entenen, Summer Fest Awards o aquestes coses, però bé, tot bé. Tenim un seguidor nou que m'ha fet molta gràcia, que es diu Isogron, per Blue Sky, i que el seu text posa... Hago los peores covers de música de videojuegos con plot twist.
1: Necessitem un, ja, és... pel següent programa. Sí,
0: jo vull saber qui és aquest senyor. Em sembla que li direm alguna cosa, perquè demana-li molta gràcia.
1: Un cover.
0: Sí, però amb plot twist i el pitjor.
1: Ho diu endavant.
0: Així. No sé, m'agafo flipando. No sé. Bueno, Isogorgon, si ens estàs escoltant, volem parlar amb tu. Ràpidament.

Per petició popular, torna a Japó Barranda. Crec que és una secció que va triomfar a les xarxes socials, que li fem poc caset a les xarxes socials, però ens van dir coretes bones. I també entre els que estem aquí al programa també vam dir, hòstia, que xulo, anem a donar més volta a això. Vam deixar fa unes setmanes que parlàvem de salons d'arcade, dels recreatius d'allà de Japó i tot això, i ho hem fet des d'un punt de vista de l'actualitat, del que hi havia i tal. Vam parlar de les màquines de ganxo, dels gatxes, que també hem citat abans, dels edificis, del que ha anat passant, no? La pèrdua de Sega, l'arribada de Gijo i tot això. Però avui volem parlar una miqueta dels tipus d'arcades que podem trobar allà. Per tant, que n'hi ha molts i molts tipus.

0: Com mola la musiqueta aquesta.
1: Buah.
2: Sí. Laia, Dan, vosaltres que heu estat també a Japó bastantes vegades, en aquests salons d'arcade podem trobar és que molts tipus de videojocs, alguns podem ja fins i tot classificar-los i alguns que fins i tot són tremendament estranys i que segurament fora del país nipó no s'entendrien gens.
1: Correcte. De fet, d'aquests, un dels meus preferits és un joc antic que es diu Chocha Budai Gaeshi, que traduït seria com Supervolta de taula de menjador, que és un joc en el que hi ha una pantalla i com una petita taula de menjador d'aquestes japoneses baixes, i el joc consisteix en pegar cops a la taula. Tu vas veient un vídeo, no?, una família que la filla es queixa no sé què, el fill es queixa no sé quan, i tu ets el cap de família i comences a...
3: Diguem que tens un nivell d'estrès que està a poc a poc a l'avanç.
0: Fas un prou.
4: He vist, ja, he vist gameplay d'això.
3: Sí, sí.
1: I quan aquest nivell ja arriba al màxim, el que has de fer és tirar la taula, colpejar la taula, i com més fort ho facis, més coses tiris a la pantalla amb el moviment que fas físicament a aquella taula, més punts tens.
0: I també pegues a la gent amb els objectes.
3: Però,
0: no?
3: El controlador, per si no us ho esteu imaginant, és una taula, eh?
0: Sí, una taula que es doblega com cap amunt, sí, per fer l'efecte, sí, de
3: que... La tires cap amunt, de veritat. O sigui, detecta els cops i detecta com la tires cap amunt. És
1: com a curiositat.
4: Jo aniria a Japó només per jugar això.
0: Sí. Compra't una.
4: No, crec que valdria més que me la portessin que no la màquina en sé.
0: Bueno, però segurament t'ho vas una segona mà que estigui bé, porta't una mà.
1: Com a curiositat, em va explicar una amiga japonesa que aquest joc es va crear perquè es va fer en el seu moment meme, als anys 50-60, una telenovela d'aquestes històries de família, tipus Nissaga de poder, pels grans
0: que
1: veuen
0: què. Això, no m'ho diguis.
1: I va haver-hi una situació en la que el pare de família s'enfada i tira la taula, i això es va fer tan popular, aquesta escena, que van decidir fer el videojoc. Així que Taito va dir, jo fico els diners.
0: És Taito?
1: Sí.
0: És Taito qui l'ha fet. Que bo, que gran. Hi ha alguns altres centres d'arcade i tot això que són aquells que tenen videojocs de tota la vida. És a dir, hi ha els típics màquines que de Sega que se'n diuen Naomi, que tenen els videojocs clàssics de Sega, diguem, de Dreamcast, tot això. I d'aquests queden poquets, però encara hi ve gent, generalment adults bastant grans, i fa una olor molt característica. Diria que és un dels pocs locals que encara es permet fumar.
1: I si no, segueixen...
3: S'ha quedat
1: d'olor de dècades.
0: La recreativa.
1: A la moqueta.
0: Sí, tenen com una moqueta també, que... Tot és com... És tornar als 70... Bueno, 80, diguem. Molt bèstia, molt bèstia, molt bèstia.
4: Jo crec que ho fan expressament.
0: Que tenen un ambientador que ho fa.
4: Exacte.
0: Pues sols capaços serien. Però no, jo he vist en fumar allà dins.
3: Sí.
0: Sí, no hi ha... No hi ha cap mena d'això. Si vols veure màquines clàssiques, sempre hi ha un pis on hi ha això, o aquests salons més concrets de màquines antigues. Però, bueno, tipologies. Generalment, a vegades, en aquests edificis se'ls trobes com classificats per plantes, que potser et pots trobar una planta tota dedicada a conducció, que on els més populars són màquines com la música que sonava, que és de Initial D, que també n'hi ha moltes, o uns Mario Karts, que van fer un pacte amb Namco, si no cor malament, i pots conduir els karts de Mario Kart, però també pots portar a Pac-Man. Que perquè està... Sí, el Pac-Man i el Fantasma també, i algun altre més.
4: A mi em sona haver vist aquí una d'aquestes màquines de Mario Kart, pot ser.
3: Sí, han arribat fora, sí.
0: Aquesta Mario Kart sí que arriba. L'Initial D
3: va arribar al New Park de la Maquinista en el seu moment, i fins i tot funcionava amb targeta i les entregava, però va aguantar molt poquet, sí.
1: I...
3: Ja parlo de fa molts anys.
0: I no només es condueixen cotxes. No?
1: I, Den, alguna altra màquina de conducció de la que ens vulguis parlar?
3: És que la meva preferida és una màquina que ja és llegendària, també, perquè té una saga de més de, no sé si porta ja 20 jocs, que es diu Densha de Go.
0: Ué.
3: I és una recreativa simuladora de portar un tren, però a un nivell que no us feu a la idea. La màquina, en la seva versió premium, per dir-ho d'alguna manera, té una cabina real, tamany real de cabina de tren.
0: Cabina de conducció.
3: Cabina de conducció de tren.
1: Amb les finestres
3: amb els controls, i tot. Amb els controls, només amb les reals. Tens un vestidor amb jaquetes de conductor de tren, per si vols ficar-te la jaqueta, gorra, que pengis la teva
0: roba.
3: Sí, sí, tu vas allà a treballar.
1: Correcte.
3: El seient té vibració de les vies. Toc, toc, toc,
0: oh.
3: Toc, toc, toc, toc. O sigui, tot està fet de veritat amb un carinyo, amb un detall i amb un amor que són aquest tipus d'experiències, no, arcades, que desgraciadament es queden al Japó. No?
4: Què costa jugar això?
3: No és barat. No, no, però hi ha una cosa...
1: No era més, potser.
3: És
1: no.
3: més, és més. Però hi ha una cosa al Japó que jo crec que forma part del motiu pel qual les arcades encara estan aguantant, l'hem vist, encara que ho estan passant malament, que és que les targetes de joc amb les que tu entres a jugar també tens el teu propi perfil, guardes les teves pròpies partides, desbloqueges coses i tens una continuïtat. És com la teva memory card. Sí. I no importa la recreativa a la que vagis, que pots continuar la teva partida i fins i tot jugar online contra altres arcades del Japó.
4: Doncs valgui el que valgui, barat em sembla.
3: Sí.
0: Barat, sí, barat.
1: De fet, pels que hagin jugat aquesta màquina al Japó i la trobin a faltar, com el Dent, hi ha una versió, ja per diverses consoles, hi ha una versió de Switch amb el comandament també del tren, la barra per aguantar-te, la maneta d'acceleració.
0: Ha entrat a casa meva aquest estiu, aquest aparell, per culpa de dos personetes que també estan en aquesta sala, que ens van ensenyar com funcionava aquest joc, aquesta droga de conduir trens de manera continuada. Us imagineu una versió Renfe d'això?
1: Això anava a dir. No sé si me l'imagino.
3: No funcionaria.
0: Però potser hi és un altre nivell de joc. El gameplay canvia una mica.
3: A veure si arribes tard.
1: Que no et robin la catenària.
0: Exacte. Problema a la catenària, ves per una altra via o jo què sé, podria ser molt, molt divertit. Altres tipus, anem una mica més ràpids. Musicals, no penso entrar en aquest tema.
1: Això, es necessiten no. tres vale? jocs per randa,
0: no entrem,
1: mínim.
0: No entrem en musicals.
5: De dues hores 33, no?
1: Sí, correcte.
0: O més, vull dir, hem de fer un dia musicals a tope. Carreres de cavalls, que els japonesos sí. torna bojos.
1: Sí. De fet, hi ha moltes màquines de ganxo recentment amb peluixos de cavalls de curses. Per això que hi ha algun cavall
0: com famosos.
1: Que és...
0: Però,
5: cavalls o d'humes? D'humes musume. No hi ha cavalls.
1: No. Cavalls de veritat. Cavalls de peluix en forma de cavall.
0: S'ha anat.
1: Més 18.
0: Una volta.
4: Univers paral·lel.
0: Sí, no, és veritat.
5: És molt famós, també.
0: Sí.
1: Podria ser.
0: És famós, però el que ha dit la Laia, més 18.
3: Què més?
0: Més 18, de xapes.
3: De
0: monedes, que això també... Sembla que sigui un escurabutxaques, però no ho és.
3: No ho és.
0: Són uns jocs de monedes en el que tens que anar, no en diré narrativament, però sí completant diferents habilitats i coses i assoliments per allà dintre.
1: De fet, hi ha un Mario Party d'aquest tipus de monedes.
0: Un Mario Party de monedes.
1: Sí. Que a més no és un joc... O sigui, quan dius monedes sembla que sigui un escurabutxaques,
0: no,
1: però
0: com,
1: no
0: com
1: ho és.
0: Com cascades, més aviat, no? Cascades. Exacte. De monedes. Que vas agafant com tokens, no? Diguem d'aquesta
1: manera.
0: Correcte.
1: Correcte.
0: Pachinkos, però això menjar
5: la mà. Això és Konami, no?
0: Konami, moltíssimes altes.
1: Tens un munt de sagues, tens Evangelion, tens de tot.
5: Sí.
3: Jocs de cartes de realitat augmentada.
0: De realitat augmentada, col·leccionables, que quan acabes una partida et deixen una carta que et falta o que no sé què, o et deixen un sobre també sencer perquè segueixis jugant això. T'escric un parell, que les vaig veure aquest estiu passat, que és la de Pokémon, ho està petant, que més que cartes són com unes xapes de plàstic amb un QR...
1: Uns tazos.
0: Uns tazos.
5: Tazacos
0: molt xulos. I el de Dragon Ball, que aquest que ho està petant, és una màquina molt xula de tres pantalles que detecta el tipus de carta que porta a sobre, diria que és NFC i tot això, i que és increïble. Hi ha un altre tipus que també menja part, que és els de Gundam. Però, bueno, això...
1: És un altre univers.
0: És un altre univers, perquè juguen amb 8 màquines alhora, en un Battlefield brutal i tot això, que és apoteòsic. I la cosa més rara que he vist aquest any, que no m'ho esperava, una recreativa arcade de 4 jugadors de Minecraft Dungeons.
3: Sí.
1: Wow.
3: És recent, sí.
0: No l'he vist mai.
3: No és japonesa, eh?
0: No és japonesa, però està allà. Jo no l'he vist aquí.
3: Sí.
5: Jo i el Noel ara estem jugant al Minecraft Dungeons, a la veritat. No sé com serà aquesta recreativa, però...
0: És que
3: està bastant bé, eh? S'ha de dir que està bastant bé.
0: Està guapo. Però, bueno, com veieu, hi ha moltes coses que fer i tenim molts subtemes que anirem obrint perquè ja sabeu que Japó és tot un món que no hi cap en aquesta secció.

0: Lana del Rey.
1: ¿Verdad? Qué chulo, ¿eh?
0: ¿Verdad que sí?
1: Sí, és Lana del Rey, sí.
0: Què estem escoltant, Carles?
1: Estem escoltant la cançó del nou joc de IO Interactive, 007 First Light, en part fet a Barcelona. El nou joc de James Bond.
0: Te l'has jugat, Carles?
1: Me l'he jugat.
0: L'has platinat?
1: Sí, l'he platinat. L'he platinat.
0: Hores jugades, Carles, hores jugades.
1: Hores jugades, no tantes.
2: Dos.
1: No és tan difícil platinar, sobretot perquè té un component online molt limitat. 30 hores. 30 hores està.
2: I, quasi.
0: Ah, doncs està bé.
2: Transport 3.
0: Aquest el jugaria. Jo aquest em sembla...

0: I llavors et comencen a entrenar i aquest entrenament, que això és al principi, està molt ben fet. O sigui, pensa que t'ensenyen a fer un cop de puny, fas el cop de puny i passes de cop i volta, canvia l'escena i estàs amb un cotxe conduint i t'ensenyen a conduir i de cop i volta passa... Està fet com una pel·lícula, saps? Com el pas del temps està superben dirigit aquest videojoc. I si heu jugat als Hitman, recordareu que els Hitman tenen com aquestes missions, no? I sí, a vegades sembla com que el joc... com que li falta una miqueta de cohesió, perquè tu vas com escollint les missions, fas la missió i tornes amb aquest centre, no?
1: A veure, en és que cas... allò interactiu són els creadors de Hitman. Aquí hi ha...
0: Sí, sí, clar.
1: Hi ha algú.
0: No, no, clar. Per la gent que venim de jugar, de jugar a Hitman, no ens trobem això aquí. Aquí es continua la història, un episodi després de l'altre. No hi ha aquests... No, no tens la sensació de que està retallat o que són missions diferents, sinó que és una història completa. I és una història molt bona, amb personatges molt xulos, amb canvis de guió molt interessants.
1: Has plorat?
0: No.
1: T'has emocionat?
0: O sigui, tens escenes James Bond d'aquelles potents, explosives, i hi ha moments que potser m'he emocionat, però perquè m'estava transportant a jo amb 10 anys mirant les pel·lis de James Bond. Sobretot hi ha un moment que vas a una illa, no diré el que passa, però la jugabilitat en aquella illa és d'espionatge, és d'anar agafant informació... I és estar, jo estava en una pel·lícula de James Bond total, però total.
1: Que guai.
0: Sí, sí.
1: Banda sonora, entenc que espectacular també. Per que
0: banda sonora espectacular. Òbviament els actors són reals i si ho jugueu en versió original està superbé, les veus estan superbé. Tens conducció, les armes estan molt bé perquè pots fer coses com, per exemple, disparar-li a la mà a un enemic i agafar-li l'arma que se li cau, no? Quan deixen l'arma, pots agafar-li l'arma que se li cau i fer-la servir. O pots, quan se t'acaba la munició, li pots llençar l'arma al cap, no? Perquè es quedi una miqueta tontat uns segons, no? Té moltes coses James Bond. És molt físic, molt més que Hitman, és molt més de cop de puny i de molt més físic.
1: Sí, no, és que James Bond ja fa això, ja es fot unes baralles...
0: Exacte. I té coses espectaculars, coses... bueno. Bé. Jo us el recomano a tots els fans de James Bond.
1: De quin James Bond mama més? De quin James Bond es veu més agafat? D'un clàssic Roger Moore, d'un Sean Connery, o més tirant a Spectre, alguna cosa més recent?
0: Jo et diria que seria un entremig, perquè comença el joc sent molt físic i sent una miqueta gamberro o macarra, però després es va com refinant, no?
1: És com que el personatge... No? Dient...
0: Exacte, tens alguna missió que va amb traje, tal, es va com refinant. Llavors, jo crec que veu de diverses entregues, no es queda amb una sola, i crec que el personatge està molt ben trobat. A mi m'agradaria veure una pel·lícula amb aquest James Bond, amb aquest actor, no?
1: I et faré una pregunta, que com han agafat aquest personatge James Bond, que ja sabem que és un machirulo de manual, ¿vale?
0: Sí.
1: Com ha arribat al videojoc? Segueix sent aquest James Bond macarrilla, ligon, que no... Ja saps que està com xapa de l'antigua, o ha vingut una mica més cap al 2026?
0: Jo he vist... Jo estava en un club, hi ha una missió que te vas en un club i tu pots anar a fer la missió o pots parlar amb una noia que hi ha per allà, que és totalment opcional. O sigui, hi ha gent que tu pots parlar amb els NPCs, no? Però jo me'n vaig anar a parlar amb una noia i vaig estar flirtejant amb la noia sense que vingués a cuento. És a dir, aquestes coses gens bones estan dins del joc. I una de les coses que potser més m'ha agradat és que cada missió la pots jugar de forma diferent. Tu pots anar allà a rebentar-ho tot amb una pistola i a pegar cops de puny i fer el que et doni la gana, o pots fer-ho amb sigil, o pots decidir robar-li les claus amunt, anar per aquí, fer una cosa, fer l'altra...
1: És a dir,
0: tens
1: moltes opcions. És molt Hitman,
0: això és molt Hitman. I està molt ben implementat. Molt ben implementat. I és, jo crec que és una de les parts més divertides que et pot fer rejugar les missions, si et ve de gust, dintre d'un temps, tornaràs a jugar.
1: Per acabar, Carles, en quina plataforma ho has jugat, això?
0: A PC.
1: I en quantes plataformes ho podem jugar? Xbox, entenc que sí. Està. Game Pass, suposo. Sí.
0: A PlayStation 5, també.
1: A Xbox, no?
2: A Game Pass no.
1: A Game Pass no està,
2: però a Xbox sí.
0: Bueno, no està a Game Pass, però està a Xbox.

0: Sí, sí, sí. Sí, sí. I a més, funciona, a PC funciona perfectament. Tens algun bug de que veus algun personatge que es puja dins d'una taula i potser no s'hauria de pujar? Ok. Potser a nivell de la IA, sí, la IA no és molt llesta i veu una ombra que està passejant per allà i no et detecta. Bueno, també passen aquestes coses. Veu un cap que sobresurt d'una caixa i potser no et detecta.
1: No cal un papino de PC, no?
0: No. Està, si és veritat que quan posa els gràfics a tope, el meu ordinador era com un segon estiu. Tenia l'estiu de fora i l'estiu de dins de la meva habitació. Vull dir, no està tan ben optimitzat quan poses les coses en nivells alts. No?
1: Ja entenc, ja. Bueno, doncs el jugarem. El jugarem.
0: Sí, sí, molt recomanat. Molt recomanat i molt divertit.
1: A tope. Doncs anem a comentar un joc que no hem jugat. Literalment.

0: Què és aquesta cosa tan tenebrosa?
1: Doncs és un anàlisi frame a frame del tràiler del Persona 6, del Summer Game Fest.
0: A veure, no, jo he vist aquest tràiler. No, això no és un tràiler, és un teaser.
1: Bueno, un teaser, bueno.
0: No ensenya ni el gameplay. Com has pogut fer un anàlisi d'això?
1: Estar crònicament online i que t'agradi Persona.
0: Com? Eh?
1: Què?
2: Està crònicament malament, sí, del cap, deies? Perdó.
0: Ah, és una... ah, que estàs crònicament malament tu del cap. Vale.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara
1: que s'utilitza.
3: Has
1: ara
3: mirat cada píxel.
1: Cada frame a frame, passant amb la coma a YouTube.
0: Però per això, perquè tens molt d'interès en aquest joc? Perquè...
1: sí.
0: Persona 6.
1: Persona 6, el nou lloc d'Atlus, que comença amb un tràiler on hi ha un cementiri, de cop el sol es torna verd, surten unes imatges i el logo.
0: I ja està?
1: Sí, ja està.
0: I d'aquí t'haurà suc?
1: Sí, clar.
0: Explica'm això.
3: Endavant.
1: Primer de tot, es veu que hi ha una estàtua al tràiler que no té cap. I sota d'aquesta estàtua hi ha una placa que gent ha intentat desencriptar el que posa. I el més probable que posa a la primera línia és "Gone, but not forgotten".
0: I què et podem extreure d'aquesta frase?
1: D'aquesta frase com a tal, res. S'ha de relacionar amb la resta del tràiler. Després surten una successió d'imatges on primer de tot surten cares de persones amb diferents faccions.
0: Però desfigurades? No. Ah, com trossets.
1: Sí, trossets, com si fossin records del periòdic.
0: Retalls.
1: Posats a sobre.
0: Vale, com si vols fer un fotomuntatge, un collage.
1: Sí, això em dona a pensar que potser el joc va sobre tratar de descobrir qui és aquesta persona que s'ha anat, però que no s'obriran de què, perquè no té cap l'estàtua.
0: I no són reconeixibles aquests ulls, boca i nas de cap personatge?
1: No, perquè són més realistes que de...
0: que del joc. Ah,
1: sí. Després, enmig d'aquests frames, també surten lletres, que si les juntes fan "Who are you?".
0: Hòsties.
1: Com preguntant també qui és aquesta persona de l'estàtua.
0: Ah,
1: o potser el "Who are you?" ve de... també hi ha frames on hi ha mans senyalant a una persona o alguna cosa.
3: Ah, i pot ser és ell, doncs.
1: Pot ser que estan preguntant qui ets tu. Ets tu qui ha matat aquesta persona o què ha passat?
0: Quin misteri.
1: I aquests braços, hi ha un braç vermell que pot ser que és el culpable o són els personatges jugables, això no tinc ni idea. I al final d'aquesta sucessió d'imatges hi ha una imatge de la papallona blava. Que és aquesta papallona blava...
0: Blue Sky?
1: És la representació de Filemón.
0: Que de és... Mortadelo?
1: No, de Filemón amb no. PH.
0: I qui és aquest senyor o senyora?
1: És el creador de la Velvet Room, que és l'habitació important de persones on es creen les persones, i que va sortir al primer i al segon lloc, i al segon lloc no sé què passa ara mateix perquè no l'he acabat de veure ni de jugar, però acaba fent un sacrifici, una buida, no sé.
0: Sí, que aquest personatge deixa d'estar en Persona 2,
1: sí,
0: i ara ens han donat una pista de que potser té alguna relació amb aquest Persona,
1: sí,
0: 6.
1: Aquesta papallona, ja, sempre surt a totes les persones com el punt de guardat. Això sí.
0: Mm.
1: Que és com que segueix protegint i guiant els protagonistes, o una cosa així.
4: Déu-n'hi-do.
5: Però també surt a Persona 3, no?
1: No, Filemón no surt com a tal. Només surt
5: la papalloneta.
1: La papallona, sí, però ell com a tal no.
5: Sí, sí, la papalloneta.
1: Sí.
0: Però és molt loco, això. Aquest teaser em sembla que dura, entre logo amunt, logo avall, dura menys d'un minut.
1: Crec que la part de les imatges són com a molt 3-4 segons.
0: I estan tots els fans intentant extreure, sí, aquesta informació del petit teaser.
1: Bàsicament.
5: Bueno...
0: què?
5: No, anava a dir que està bé, perquè així fan temps, amb 3 anys que trigaran a treure el joc.
0: Sí. Ah, que no té data.
1: No té data.
0: Ni entendada.
2: Com
0: esteu, logo.
1: O sea, conclusió del Kyler. No sap res. A la teoria és que el joc anirà sobre un grup d'estudiants que volen descobrir els rumors o la veritat sobre qui és aquesta persona o qui ha matat aquesta persona o les dues coses a la vegada.
6: És una manera de vendre't els remasters dels altres Persona mentre esperes a que surti algun dia el Persona 6.
0: Perquè s'estan fent ara mateix remasters i remakes dels Persona.
1: És possible que surti un remake dels tres primers Persones, que són Persona 1, Persona 2 i Persona 2-2.
0: Què passa amb el 3?
2: I ens van ensenyar un del 4.
1: Sí, el del 4 té bona pinta, potser el de l'1 surt abans del Persona 6 i el del 2, els dos surten després, després del Persona 6. No sé.
0: Senyor.
6: Això és pitjor que Star Wars.
5: El 3 no. Un remake, eh?
1: El 3 també va ser un remake.
5: El 3 ja té un remake, sí. Rafel.
0: Sí. Ah, sí.
5: El 3 bueno, ja té el remake.
2: I el Time també.
0: Sí, sí, sí.
1: No, però
0: sí,
1: el 3
0: sí.
1: va sortir fa un parell d'anys.
6: No, i l'Expedition que... no té remake?
0: Però encara no, dona-li temps.
5: L'hauríem de treure.
1: 33 remakes.
0: 33 remakes, exacte.

0: Doncs fins aquí el joc per ronda d'avui. Esperem que us ho hagueu passat bé durant aquesta estona i que ens escolteu de nou en el proper programa. Seguiu-nos per les xarxes socials com a Joc per Randa Ràdio, el par escrit amb una xeix. Videojugueu molt. Fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Coses secretes als trailers.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.